només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.

0: la teva ràdio de proximitat.
1: Què?
2: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
1: Quan?
2: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
1: On?
2: Boadella i les Escaules.
3: El festival Fem Muga arriba a la seva tercera edició per continuar reivindicant el tram mig del riu Muga i el seu ric patrimoni històric, natural, cultural i ambiental. Aquesta iniciativa apropa la riquesa del territori a través de xerrades divulgatives, concerts d'artistes locals de l'Alt Empordà, tallers, excursions i activitats per a infants i joves.
1: Què?
2: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
1: Quan?
2: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
1: On?
2: Boadella i les Escaules.
3: Per fer la celebració encara més comunitària, els actes s'acompanyaran de moments de germanor i diversió. El dijous començarem el festival compartint un sopar d'entrepà. El dissabte en retrobarem amb un esmorzar i tot el diumenge al matí gaudirem dels inflables i d'una refrescant festa de l'escuma. Finalment, clourem el tercer Fem Muga amb una visita guiada a l'embassament. El festival es consolida com un espai de trobada per fomentar la conservació del riu i el respecte pel medi ambient, recordant la importància de la Muga com a eix de la història, la indústria i la cultura de l'Alt Empordà.
1: Què?
2: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
1: Quan?
2: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
1: On?
2: Boadella i les Escaules.
4: Més informació al web Vila amb vealta.cat/festival-mig fem-mig

0: cavalca sobre un peix volador.
1: Puja sobre el llom d'una cobra imperial.
2: I d'home és un drac mil·lenari.
3: Te'n recordes? I tant que te'n recordes. Vine a viure uns dies inoblidables. PortAventura World, Made to Remember. Hotel més entrades des de 79 euros per persona i nit. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
4: Ràdio Vilasacra 107 FM.
5: La paraula, la raó i la veritat.

0: Parlem de greixos.
1: Vinga, va, som-hi. Els greixos engreixen?
2: Doncs un dels temes que genera més confusió quan es parla d'alimentació és el paper que tenen els greixos a la dieta, en particular els greixos saturats.
1: Sí, sí, sí, però anem al gra. Engreixen o no?
2: El que engreixa és una mala dieta en general, ja, i la poca o nula activitat física. Hem de deixar de pensar en els aliments des de l'adultitat si engreixen o no engreixen i començar a tenir en compte el paper que juguen al nostre cos.
1: És que amb aquest nom greixos no poden portar res de bo, segur.
2: Sí, potser no és el millor nom. En nutrició s'anomenen lípids, que és un nom més neutre. Es diguin com es diguin, són essencials a una dieta sana i tenen moltes funcions.
1: Ah, sí? Va, digue'm en una.
2: Doncs, sense greixos, hi ha algunes vitamines liposolubles, la A, la D, la E i la K, que no poden fer bé la seva feina. Permeten que les membranes cel·lulars tinguin prou flexibilitat per permetre l'entrada correcta de nutrients.
1: Va, una altra.
2: Doncs, alguns greixos són antiinflamatoris, per exemple, els que trobem al peix blau.
1: Una altra.
2: Ens ajuden a fer colesterol.
1: Malament!
2: No, no, el colesterol és imprescindible per la salut.
1: Ah, sí?
2: De fet, els lípids ens ajuden a tenir una proporció adequada de colesterol dolent, la LDL, és dolent només quan està en excés.
1: LDL és el dolent?
2: Sí, el low density, sí, les lipoproteïdes de baixa densitat. I el bo és l'HDL. Ah. També ens ajuden a tenir una bona salut cardiovascular i a millorar la cognició.
1: Cognició, tradueixo pels que no sou entesos, que són bons pel cervell.
2: Exacte.
1: Escolta'm, si els greixos són tan importants, per què sempre tothom, sempre, o sigui, per què en parlem tan malament dels greixos sempre?
2: Doncs tot ve d'un estudi que es va publicar l'any 1970, l'estudi dels 7 països, que deia que els greixos saturats i el colesterol dels aliments elevaven el risc cardiovascular. L'estudi va ser pràcticament un dogma de fe durant anys, però els dogmes no són amics de la ciència i a poc a poc s'han anat publicant estudis molt contundents que han desmentit aquestes dues afirmacions, però mira, el mal ja s'havia fet. Ja sabíem que els greixos de l'oli d'oliva i de l'alvocat eren bons, els monoinsaturats, i també els del peix blau o la fruita seca, els poliinsaturats. Però ara hem vist que molts greixos saturats poden ser beneficiosos, sobretot els de cadena mitja, sempre que no ens passem.
1: A veure, i on hi ha greixos dolents?
2: On hi ha de dolents, vols dir?
1: Ja m'he liat, a veure, és que això amb la teoria dels 7 països m'has liat molt.
2: Els únics greixos dolents sempre són els que trobem a la majoria de productes ultraprocessats, els que anomenem greixos hidrogenats.
1: Me cagis.
2: Vale? I també tots aquells greixos que s'han escafat massa i que s'han cremat.
1: Entesos. I d'on els traiem, els greixos bons, va, savi?
2: Del peix blau, de les llavors, de la fruita seca, dels olis de primera premsada en fred, sobretot l'oli d'oliva, al nostre país, o de l'alvocat.
1: L'alvocat, ho sabia,
2: per exemple. També és important no escalfar en excés els greixos que mengem, per tant, vigilar amb els tipus de coccions que triem. Per exemple, reduir els fregits.
1: Doncs a mi me'ls escalfes massa, els meus greixos, eh?

0: La nit.
1: Com és? El cervell és un òrgan complex que forma part del sistema nerviós central i que ens fa humans. Ens dona la capacitat pel llenguatge, l'art, el pensament racional i el judici moral. També és el responsable dels moviments, de com sentim, de la personalitat i els records. Com és? El cervell és un dels òrgans més grans del cos. Pesa al voltant d'un quilo i mig i està fet de teixit tou gelatinós. Té un volum que està entorn de 1.130 centímetres cúbics en dones i 1.260 centímetres cúbics en homes. Necessita molta energia. Malgrat suposar només al voltant del 2% de la massa corporal, consumeix un 25% de l'oxigen del cos i el 25% de glucosa. Està format per aigua en el 75%. Es diu que l'hemisferi dret i l'esquerra tenen funcions molt diferenciades. Malgrat el cervell, s'ha d'entendre que funciona de forma global. Sí que és cert que hi ha algunes diferències importants. Per exemple, la part dreta del cervell processa tasques creatives i té un rol en el procés visual i en l'orientació de l'espai. I la part esquerra té un paper molt important en la comprensió i producció del llenguatge i també manega les matemàtiques. Quines parts té un cervell? Quan emprem el terme cervell, en realitat ens estem referint només a una part de l'encèfal, terme emprat per referir-se a tot l'òrgan. El cervell és la part més gran i evolucionada de l'encèfal i es divideix en dos hemisferis que, a la vegada, es divideixen en quatre regions o lòbuls. Els lòbuls frontals estan involucrats en el moviment, la parla, raonament i abstracció, capacitat de planificació i presa de decisions. Els lòbuls parietals processen informació dels sentits, com el tacte, i s'ocupen de la lectoescriptura, funcions visuoespaials i el raonament numèric. Els lòbuls occipitals s'ocupen del processament visual. I, finalment, els lòbuls temporals s'ocupen de l'audició, comprensió del llenguatge i el reconeixement de cares. En la part interna d'aquest lòbul també hi ha estructures molt importants per l'aprenentatge, com l'hipocamp. La segona part més gran és el cervellet, que controla l'equilibri i coordina el moviment dels músculs. Recentment, també sabem que té importància en processos d'aprenentatge. El diencèfal està situat al centre de l'encèfal i es divideix en dues seccions, el tàlem i l'hipotàlem. El tàlem és un important nucli de relleu entre els sentits i el cervell. Es troba implicat en processos generals, però molt importants, com la consciència. L'hipotàlem controla la secreció d'hormones que governen el comportament instintiu, com ara menjar, el sexe, la temperatura i el ritme son vigília. El tronc de l'encèfal, a la base del cervell, controla funcions bàsiques i reflexos, com ara la respiració i la pressió sanguínia. El cervell és el centre de control del moviment, del somni, de la gana, de la set. Tot passa pel control del cervell. Les emocions, com l'alegria, la tristesa, l'amor o l'odi, també es controlen des del cervell. El cervell no sent dolor. Malgrat ser el transmissor d'informació per excel·lència processant els estímuls nerviosos, no experimenta aquesta sensació.

0: Joan.
1: Hola, Sílvia.
0: Què fas aquest cap de setmana?
1: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Ràdio Vila-sacra, res n'hi ha, ja tinc ja.

0: no cal un manual d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Si fruita menjaràs, moltes vitamines acumularàs.
3: Deixa un missatge.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Produccions Grup Cultural Club.
6: Des de 1986.
5: Creant sensacions.
7: Productions Group Cultural Club.

0: I parlant d'emocions.
1: 22. A punt per dir sí? Yeah.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Brots de ciència, amb Anna Oliver.
2: Es tracta d'un problema greu, realment preocupant, del canvi climàtic i global. Al llarg dels últims anys, la societat ha començat a veure el canvi climàtic i global com a un problema real, proper i molt actual. El tenim aquí i el notem. Veiem cada any com batem rècords de temperatura, notem les onades de calor més freqüents o la manca d'aigua, perquè també les pluges torrencials, els temporals marítims estan més freqüents dia a dia i veiem com l'aigua arriba cada vegada més endins. Per no parlar de la contaminació dels plàstics, l'aire contaminat de les ciutats, l'arribada d'espècies invasores i de malalties exòtiques. Els últims mesos, a més, es segueix augmentant la pressió sobre la natura i s'està duent els ecosistemes al límit sense posar-hi fre. El que veuen aquests joves és el món que els hi estem deixant, el món en el que viuran quan siguin grans, si no comencem a posar fil a l'agulla. El que veuen és que quan ja haguem destruït i contaminat tot al màxim, els hi cedirem les regnes perquè ho arreglin ells i entre vosaltres i jo tindran una feinada de por. Per això, us vull recordar de què va això del canvi climàtic i per què es produeix. El canvi climàtic és el procés global amb el qual té lloc l'augment progressiu de la temperatura mitjana del planeta Terra i es deu principalment a l'efecte hivernacle dels gasos a l'atmosfera que s'està intensificant. L'efecte hivernacle és un procés natural i necessari, però nosaltres l'estem alterant molt ràpidament. L'augment de l'efecte hivernacle es produeix perquè contínuament i des de fa moltes dècades l'activitat humana allibera gasos que el generen, com són el diòxid de carboni o CO2, el metà i el vapor d'aigua, i a més ho fem en grans quantitats. Per explicar-ho de manera molt senzilla, podem dir que aquests gasos tenen la particularitat que no deixen escapar l'energia que ens arriba del sol altra vegada cap a l'espai. Per culpa d'això, l'aire es va escalfant i amb ell l'aigua dels oceans. Aquest fet porta associat una sèrie de canvis molt complexes que encara no hem pogut entendre del tot. Amb ells arriba l'elevació del nivell del mar, l'augment de les temperatures i la variació en els patrons de pluges de cada regió. El clima es torna més extrem, retrocedeixen les glaceres, creix el nombre d'espècies extingides, es veuen afectades les collites i es produeix l'expansió dels deserts, entre moltes altres coses. A Catalunya, com dèiem, també estan arribant tots aquests canvis. Les pluges són cada vegada més torrencials i concentrades en el temps, amb la qual cosa augmenten les inundacions. Però l'aigua cau tant de cop que no queda retinguda i l'escassetat és més important. També els incendis comencen a ser més habituals, fins i tot fora de la temporada d'estiu. Fins a mitjans del segle XXI anirem apreciant més i més canvis a la natura que ens envolta, ja que, malauradament, el Mediterrani és un dels llocs més vulnerables al canvi climàtic i global. La magnitud del problema al qual ens enfrontem requereix de polítiques urgents que treballin en la mitigació dels efectes i l'adaptació als mateixos. Accions en les quals hi participin els experts, les empreses i les administracions públiques. Clarament, encara tenim molt a fer.
1: Brots de ciència amb Anna Oliver.
3: Castelló d'Empúries prepara el Terra de Trobadors 2026, que se celebrarà els dies 11, 12 i 13 de setembre i tornarà a convertir Castelló d'Empúries en la capital de la història medieval, amb recreacions, música, teatre, mercat medieval, activitats familiars i conferències. La gran novetat d'aquesta edició és una producció pròpia de gran format, el Romanç de Guillem Escarrer. L'espectacle, de caire musical i teatral, el signa la companyia especialitzada en arts escèniques històriques. caldrà estar pendent de Ràdio Vila-sacra Sempre i esperar les pròximes setmanes quan l'Ajuntament de Castelló d'Empúries donarà a conèixer la programació sencera del festival.
4: Aquest estiu descobreix el Teatre Museu Dalí de nit, on podràs gaudir d'una nova experiència visual i sonora a l'aire lliure. Visita el de nits envoltat d'una atmosfera relaxant i inspiradora. De l'1 al 23 d'agost, entre 2:15 i les 12, i deixa't sorprendre per la màgia dels seus espais. Reserva la teva entrada a salvador-dalí.org i brinda amb nosaltres amb una copa de cava per un estiu de somni.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món. A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen i només qui ho busca, ho troba. Segur que vol seguir bevent la cervesa que veu tothom? La Brava. Cervesa inspirada en la Costa Brava.
2: És?
3: Ràdio Vila Sacra.
4: Bec, bec.
5: Què veus?
4: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu. Sí, sí, una sangria estiu drinks.
5: I on la tenen?
4: Segueix-nos a Instagram, @estiudrinks, i sabràs el punt de venda més proper. Demana la teva estiu drinks també al teu bar de confiança. Bec, bec, estiu drinks.
6: Pareu bé l'orella.
7: Iaia.
8: Mana.
7: Què fas amb aquestes ulleres? Que marxes de festa.
8: Beneit, que no saps que hi ha un eclipse?
7: Un eclipse?
8: Sí.
7: I aquestes ulleres són per mirar l'eclipsi?
8: Esclar, home. El 12 d'agost es farà fosc una part de Catalunya.
7: I a quina hora?
8: A 8:45. Que no ho sabies?
7: Doncs fas bé de dir-m'ho. Ja estaré al cas.
8: Aquesta canalla sempre esteu despistats. Busqueu unes ulleres i busqueu un bon lloc per poder-ho veure.
7: I anirem junts, iaia?
8: I tant que sí. Ja pots preparar la fogoneta, que el 12 d'agost hi anirem junts.
7: Saps què farem, iaia? Miraré el web eclipsicatalunya.cat, que allà ens ho explicaran tot.
8: Mira, quan era molt petita, em vaig veure un de parcial.
7: Ah, sí?
8: Però era molt petita, petita, que no me'n recordo molt gaire. El plan va durar molt poc. I jo ja no me'n recordo gaire perquè era molt, molt petita.

0: En la varietat i el gust.
1: I en la qualitat, la nostra diferència.
2: Sopar popular Vila Sacra, estiu 2026.
3: Vine al sopar d'estiu d'aquest 2026. Dissabte 8 d'agost a les 9:30 del vespre al pati del Centre Cívic. Preus, adults, 17 euros. Menors entre 5 i 12 anys, 11 euros. Menú, amanida de l'hort, arròs de carxofes i bolets. Postres, pa, aigua i vi. Cal apuntar-se i pagar a l'Ajuntament abans del dilluns 3 d'agost de 2026. Places limitades.

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: Mercè Valero canta Cançó de la Mica Mica, acompanyada al piano per Daniel Blanc. La música és de Mercè Torrents.

0: Memòria de Josep Carner.
1: Que potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original, i amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
2: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.
3: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
4: Programació.
5: Divendres 7 d'agost.
3: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
5: Dissabte 8 d'agost.
3: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
5: Diumenge 9 d'agost.
3: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
6: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
7: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, grallers i tabalers de Vila-sacra, gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, xarxa de municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
8: Pati.
9: Comença a haver-hi nivell.

0: mica de cuina, un gram de poesia, una unça de tendresa, un petricó d'entusiasme, una terça de solidaritat, una mesura d'il·lusió i un pessic d'amor.
1: Ràdio Vilasacra.
0: Una recepta per l'esperança.

0: Doncs bé, en Sense Pauta, però anem seguint amb moltes ganes, amb molta il·lusió, dins del que és aquest magazín de l'àrea aquí, perquè nosaltres ja hem obert la cuina imaginària i tenim el nostre cuiner especialista en Ventura Cantó. Molt bon dia, Ventura.
1: Bon dia, bon dia a tots.
0: Amb el seu gorro aquest tan alt, a mi ja m'ha dit que em posés el davantal perquè no m'esquitxés gaire, i avui, aleshores, ens proporcionarà un àpat que a mi m'encanta. Són els cargols.
1: Fas aquest plat i darrere el rostit que ja és algunes de mi.
0: Escolta'm, és que ara si volies, a mi m'encanten, eh?
1: No, no.
0: A mi, escolta'm, però per què diuen això, que pel juliol ni dona ni cargol?
1: És que ho diuen, ho diuen. És una dita.
0: És una dita.
1: Com aquí encara, pel maig que diuen raig.
0: Sí.
1: I a l'abril cada lluvi és mil.
0: Sí, sí. Però farem aquest àpat, anem a buscar els cargols. N'hi han de diverses classes de cargols, eh,
1: Ventura? No, no, el cargol normal i corrent, aquest, el marrón mitjà, que és el millor que hi ha per mi.
0: El marrón...
1: No és ni el petit ni el gros per mi. Saps? Ni el petit ni el gros.
0: Ni el petit, perquè és que n'hi ha un que és com blanquinós.
1: No, no.
0: I jo el trobo que no...
1: No, jo m'agrada més... Bueno, per regla general, es fa més del, del cargol aquest, el marrón normal. Este marrón i clar, que és el de tota la vida. El mitjà, diguéssim. Ja no és ni gros ni petit.
0: Molt bé. Com sabrem que un està mort o que alguns estan morts?
1: No, es bulleixen. Jo els bulleixo.
0: Ah, vale, tu els abulls.
1: Te els foto una bona bullida.
0: Vale, vale, vale, vale.
1: Amb farigola i llauré.
0: Val, molt bé, molt bé. Quant de rato aquesta bullida, Ventura?
1: No, res, una bullida de 5 minuts, 10 minuts màxim.
0: Escaldat no, eh? No, escaldat
1: no, bullits. Bullits, després tirats allà amb una, un recipient,
0: sí,
1: que quedin soltos i ja està.
0: Val.
1: A punt de posar amb la salsa que fas.
0: Molt bé. Doncs vinga, Ventura, anem als ingredients. Va, vingut bé preguntar-te tot això.
1: Sí.
0: Aquests primers inicis del cargols, a veure aquest. Anem.
1: Mira, que farem 150 cargols, dues cebes, dues tomates madures, grosses. Es pot fer en sèpia o amb calamar.
0: Molt bé.
1: Jo,
0: tu què aconselles? Vinga.
1: Jo, si vols que et digui el gros, la sèpia queda més dura.
0: Més dura.
1: Més dura.
0: I si agafes la sèpia blanca, aquella que no sé...
1: També, no, la sèpia per mi, la millor sèpia és la, la... Hi ha gent que té mania amb la sèpia petita i grossa. Doncs la grossa és més suau que la petita.
0: Una sèpia grossa?
1: Sí.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, i congelada. Aquestes congelades grosses...
0: Ah, congelades grosses.
1: Queden estupendament.
0: Però aquestes són les blanques, no, Ventura?
1: No, no, són les negres i sempre...
0: Ah, també n'hi ha de
1: sí,
0: negres.
1: Sí, sí, sí.
0: Ah, val, és que no m'he fixat,
1: Es
0: eh?
1: Es poden comprar així congelades.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: Farem una, allò, 10 gambes.
0: 10 gambes.
1: 10 gambes d'aquestes, poden ser congelades igual,
0: sí,
1: eh? 200 grams de cruixes, d'allò d'aquella almaqueta petita, allò cirles.
0: Sí.
1: Mig, així, un vas de vi blanc.
0: Sí.
1: Una fulla de llaurer. Sal, pebre i, i una mica farigola.
0: Molt bé.
1: I després, per la picada, posem-hi uns quants grans d'all,
0: sí,
1: un grapat d'ametlles, si no ametlles hi pots posar com seria aquest ja ho diré demà.
0: Pinyons?
1: Sí, no, també pinyons o no,

0: afegits el fas
1: natural,
0: ben,
1: eh?
0: Ben xafat tot,
1: sí.
0: I amb el julivert, també julivert, tot ben xafat.
1: Escolta'm, de xocolata no n'hi poses tu, perquè jo havia sentit...
0: Sí, molt... també n'hi ha qui posen xocolata.
1: Però
0: també.
1: Ara en aquest cas no n'hi posarem, no?
0: No, se n'hi pot posar.
1: Sí? Gaire?
0: Una tauleta petita, allò.
1: Una tauleta petita, petit. Molt bé. Doncs perquè, llavors ens ho fem.
0: Perquè penses que la xocolata... Mira, com es va fer... Com es va fer el precisament allò, el mar i terra,
1: sí.
0: Que era llagost amb pollastre, la meva padrina, la padrina de la meva dona, que era una cuinera de Can Pou de Videres, i sempre m'ho deia, Ventura, una picada, una mica de xocolata. Sempre m'ho deia.
1: Però no és per als cargols, no, la xocolata?
0: No, per cargols, per la llagosta, per guisats, el que vulguis.
1: Ah, sí? Per carns, també?
0: Per carns, també, si vols.
1: Ah, però
0: segons una casa de carn, per xai, per el que sigui.
1: Ah, molt bé.
0: Xai al forn, sí, pan al forn, guisat.
1: Molt bé.
0: La xocolata hi queda i fa un bon gust.
1: Molt bé. Doncs vinga, anem a fer-ho.
0: Vinga, doncs agafarem els cargols, els bullirem amb la farigola i, i el llaurer,
1: sí.
0: Una mica de sal, que bullin 10 minuts o 6, un quart d'hora tu mateix, 10 minuts, després es posen a escórrer i que es queden ja a punt per posar a dintre del que farem. Farem un bon sofregit amb les cebes. Bueno, primer es pot fer el calamar o el
1: sèpia,
0: fregida.
1: Fregida, amb tallada i a
0: talls petits, tallada, es van fregint, i amb el mateix oli més fregint s'hi posa la ceba.
1: Sí.
0: I posa la tomaca.
1: Val.
0: I després ja s'hi posa el vi, que vagi fent xup, vagi fent el... Les gambes, pelades i tallades petites.
1: Ah, val.
0: Les cirles, i els mussos, no sé si he parlat de mussos, però bé, pots posar mussos i cirles, bullits, i guardes una mica de l'aigua, del bullit, que va bé per la salsa.
1: Els músculs i les cirles també les traiem de la closca o no?
0: Sí, millor traig de la closca. Millor traig de la closca, que quedi suau, que quedi allò net. Com deia, un arròs parellada que tot net.
1: Va.
0: Doncs, i després es posa així, com es va posant tot a dintre del sofregit, que vagi fent el xup. I després ja com està, una mica de farina, que es passegi una mica.
1: Una mica, com vols dir? Per exemple, una cullerada de gra, de sopa...
0: Una cullerada.
1: Sí, va.
0: Que es faig
1: ben remenat.
0: Ben remenat, com si fes una bechamel.
1: Sí.
0: I després s'hi posa, ja has posat el vi, i poses el caldo dels músculs i de les cirles, i després ja hi tens el cargol i vagi fent.
1: Molt bé.
0: Que vagi fent una horeta i que vagi...
1: Una horeta, és a dir, després baixem el foc...
0: I vagi fent.
1: I que vagi fent el xup. Vale.
0: Jo recomano una cosa, aquest temps val més fer-ho així. Si és necessari, fer-ho més una horeta. Però a l'estiu, ai, a l'hivern, per fer-ho el dia abans, ho guardes, i endemà el tornes a fer, encara queda.
1: Bueno, és allò que sempre diem, el dia abans sempre queda més...
0: A l'hivern, a l'estiu sí. No. No. I per mala sort et trona...
1: Ai, això del tronàs, que sembla una cosa rara, eh?
0: No, és veritat. Quan trona, senyal que trenca la salsa.
1: Mare meva, que és raro, sí, això, sí. Eh? Sembla mateix que la meteorologia també influeix, eh?
0: Per això, quan jo faig el rostit de festa major,
1: sí.
0: Ho faig molt oliós.
1: Sí.
0: I l'oli, o sigui, queda el rostit amb l'oli i no el deixa fermentar.
1: Ah, val. I després, a l'hora de servir-ho, treus l'oli que...
0: L'oli queda com un greix.
1: Sí.
0: I queda i se te guarda. Jo se m'aguardava una setmana, el rostit.
1: Però després, com el rescalfes, allò queda molt ple d'oli. Què fas?
0: És igual, home, treus allò i el deixes l'oli a part, treus només la carn i prou.
1: Ah, bueno. Vale.
0: Però vull dir que l'oli és bo... que queda com un greix,
1: sí.
0: El mateix pollastre, o l'ànec, o sí. El que facis, i et queda perquè no se te... No se te perquè si és amb salsa,
1: sí.
0: Les salses són punyeteres.
1: Ah, vale.
0: Perquè poden fermentar. Jo m'he trobat amb la cuina de Sils amb un d'allòs de pèls de porc, i veus com hi ha el bull que comença a sortir borbolles fora. Ja va,
1: ui,
0: més d'una vegada en tinc de treure.
1: Escolta'm, doncs, després com tinguem fet aquest plat de cargols amb sèpia o calamars, si el fem a primera del matí, com comença a estar fred, el posem a la nevera.
0: També ho pots posar a la nevera una mica.
1: Per si de cas, no?
0: I si no, anàvem fent que vagi en el foc lent, que no reposi. Que vagi fent el foc lent.
1: Sí, que no reposi fins a l'hora de servir-lo.
0: Fins a l'hora de servir-lo. Perquè així ja no...

0: et t'estalvies de treure-li, posar-li tota l'òrria.
1: Ostres, doncs Déu-n'hi-do, no? S'ha d'anar al tanto a l'estiu, eh?
0: No, a l'estiu amb aquestes coses s'ha d'anar al tanto.
1: I les sopes també, potser
0: no? Sopes i coses així. Les sopes poden anar tant, però les salses de vedella amb bolets, coses, això és molt perillós a l'estiu. I si no es té cura, doncs pot percutir que es fermenti.
1: Ai, bueno, molt bé. Doncs aquest àpat tan bo del dia d'avui, Ventura, que són els de...
0: Això es pot fer per la festa major, eh?
1: Molt bé.
0: Com un primer plat.
1: Sí, sí, i a darrere el rostit.
0: I després el rostit i és com un senyor.
1: De lo que vulguis, d'ànec, de pollastre, de conill...
0: No, el que vulguis, tot.
1: De lo que vulguis. Doncs Ventura, anem a repetir els ingredients i anem acabant.
0: Ja hem dit els 150 cargols, dos cebes, dos tomàques, un quilo pots... Ai, un quilo. Una sèpia, un parell de sèpies, o un calamar gros, tallat el que vulguis. Pots posar les 10 gambes, les cloixes, la fulla de llorer, el julivert, bueno, el julivert guardem per la picada, la fulla de llorer, la farigola, el mig got, el got de vi, sal i pebre.
1: Molt bé. Ventura, aquestes mesures són per 4 persones?
0: Per 4, més o menys 4
1: persones. Molt bé, després si sou més gent, doncs ja sabeu, el doble de tot això.
0: Pots afegir una mica més i ja està.
1: Molt bé, Ventura. Doncs moltíssimes gràcies per oferir-nos aquest pla, que ens has donat un bon suggeriment per la festa major.
0: No, encara, ja ho dic, encara que no sigui, que és el que dèiem allò, que has dit tu molt bé, per juliol ni dona ni cargol, però espera, la festa major és l'agost.
1: Sí. Molt bé, molt bé, molt bé. Ventura, es falta l'acudit, eh?
0: Ah, sí?
1: Vinga.
0: Vinga, diu que era un que tenia un gos, i troba un seu amic, diu, tu, tinc un gos que em porta tots els xais, però així estic amb els alemans, eh? Pim, pam, tots quadrats cap a la quadra. Diu, i una vegada a l'any, diu, me pinta el corral i tot. Carai, diu, el meu igual, eh? Igual que el teu. I a més, llàstima que aquest dia va morir, a l'altre costat. D'un llamp, diu, no, diu, m'arreglava el televisor.
1: Déu-n'hi-do. Gràcies, Ventura. Bona setmana.
0: Vinga,

0: la nit.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

Quan has de gestionar-ho tot a la teva empresa, la teva vida sona així de ràpida. Però amb Konto, el compte d'empresa que simplifica les teves finances, pots dedicar el teu temps a fer créixer el teu negoci, perquè ho tens tot fet. Crear targetes en segons? Fet. Factures, comptabilitat, despeses d'equip. Sí, tot fet. Konto, el compte d'empresa fet pel teu negoci. I tot fet.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els efectes del Niño que s'està formant al Pacífic no arribaran a Catalunya fins la primavera de l'any que ve. És el que preveu el Meteocat, que avisa que pot acabar provocant un dels fenòmens més intensos que s'han registrat mai al país. La temperatura de l'aigua al Pacífic ja supera més de 4 graus, el que és habitual quan un Niño es considera molt fort a partir dels 2 graus d'anomalia. En parla la directora del Meteocat, Sarai Sarroca.
2: Les causes del Niño o la Niña a Catalunya sempre generen algun fenomen extrem. Ara bé, en el sentit de sequera o de precipitació no es pot definir. En funció dels fenòmens que faciliten aquest efecte dominó, doncs desencadenaran en un sentit o en un altre aquí a Catalunya.
1: Els meteoròlegs recorden que l'escalfament global fruit del canvi climàtic fa que el fenomen es desenvolupi sobre uns oceans més càlids.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.

0: ¿cómo estás?
1: Amb Ràdio Vila-sacra, sempre perfecte.
2: Soc fan de la creativitat.
3: Soc fan de descansar amb la família.
4: Soc fan dels colors atrevits.
5: Soc fan de descobrir nous camins.
6: Soc fan d'agafar aire.
7: Soc fan de fer història.
8: Soc fan dels grans escenaris.
9: Soc fan de Catalunya.

0: Jo no sé res.
1: Imagina, crea, sorprèn-te.
2: Els que som de l'Empordà sabem que hi ha una altra manera d'agafar-nos les coses, d'entendre la vida. I per això l'Empordà és especial. I per això ens agrada tant ser de l'Empordà.

0: Bona nit.
1: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa el gofri. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. DSM.

0: Llibres de ciència.
1: La nostra proposta d'avui és un nou llibre de la col·lecció Què sabemos de, editada pel CSIC.
2: Los bulos de la nutrición, de l'investigador Miguel Herrero, responsable també de l'obra Els falsos mites de l'alimentació. En aquest llibre, Herrero analitza la veracitat d'algunes modes i creences alimentàries, com ara si engreixa més la molla de pa que la crosta, si tots els additius són perjudicials per la salut, o si la llet sense lactosa conté sucre afegit. Descobrirem els resultats d'alguns estudis científics sobre aquestes qüestions amb l'objectiu de desmuntar falses creences entorn a la salut i l'alimentació. I també aprendrem a distingir, per exemple, entre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, a interpretar correctament la informació de les etiquetes dels aliments o a entendre per què les dietes miracle no funcionen.
0: Memòria de Josep Carné. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
3: Ahir, amb música i interpretació de Falsterbo Marí.

0: La Generalitat de Catalunya ha convocat 1.587 noves places per accedir als Mossos d'Esquadra. Si vols una professió en futur, compromesa amb les persones i amb projecció per créixer, aprofita l'oportunitat. Els Mossos i Mosses fan molt més que protegir. Formen part d'una policia moderna, preparada i propera. Treballen per la ciutadania des del compromís, la professionalitat i la responsabilitat. Pots presentar la sol·licitud telemàticament. Tota la informació a mossos.gencat.cat.
1: Amb Electrodomèstics Calvet i la marca Beko podràs trobar els productes més eficients del mercat. Amb les rentadores Beko estalviaràs energia i consumiràs molta menys aigua i detergent. Les rentadores eficients Beko amb autodosificació fan servir només la quantitat justa de detergent en funció de la bugada. És el moment d'estalviar llum, aigua i detergent. Beko amb Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
2: Carrer Méndez Núñez 57, Figueres.
3: MRV. Enviaments urbans, nacionals i internacionals. Més de 500 agències a Andorra, Espanya, Gibraltar i Portugal. Telèfon d'informació gratuït 900-300-400. 900-300-400. MRV.
4: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegendes reals que formen part de la nostra cultura popular. En Jaume Escala.
1: Rondalla contada pel Pastafang de Mataró a l'any 1919. De què ve el besuc? Hi havia un mariner d'una bellesa excepcional, tant que la sirena, que és la reina, se'n va enamorar i li va demanar per casar-s'hi. El mariner s'hi va avenir. La sirena li va imposar una sola condició, que no es recordés mai més que havia estat un home com els altres i que mai no els ajudés per res ni volgués saber-ne res d'ells. Van fer unes noces que hi van assistir tots els peixos de la mar, que els tenien per reis i senyors. Passat molt de temps que vivien en santa pau i harmonia, es va escaure que un germà del mariner, marit de la sirena, es va trobar en greu perill de negar-se per una gran maror que la sirena va moure expressament per veure fins on arribaria l'amor que el seu marit li tenia. El mariner, en veure que el seu germà estava a punt de negar-se, demanà a la seva muller que apaivagués la maror, però ella encara va fer enfurir més la mar. Va poder més que el mariner la força de la sang que totes les riqueses i opulències reials, i decididament va salvar el seu germà per damunt de la prometença que havia fet a la sirena. Ella, tota enfurida, va convertir el seu espòs en besuc i el seu cunyat en un pagell. Per això el pagell i el besuc s'assemblen tant, perquè són germans. Els qui es diuen pagell de llinatge són descendents i familiars d'aquests vells mariners. I diuen que no hi ha ningú que s'anomeni pagell que es dediqui a cap ofici de mar. Puig que els parents van jurar que mai més cap dels familiars no es dedicarien a la feina de la mar. El mariner encantat es deia Quimet, i d'ací com també apliqui aquest nom al besuc.
0: Rondalles a peu d'escala.
2: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina. Radio Vila Sacra! Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc. Radio Vila Sacra! No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
3: Perquè ho tinguin en compte.
4: Amb la col·laboració de BN Group.
5: Imagina, crea, sorprèn-te.

0: comportament del consumidor és extremadament complex i difícil de predir, ja que són múltiples els factors que influeixen en el procés de decisió de compra. Malgrat que, inicialment, es pensava que aquest procés era un acte exclusivament racional, el 80% dels actes de compra responen més a motius emocionals o impulsius que a processos racionals o premeditats. Bonària Agrupa treballa amb un model d'integració vertical complet que li permet fer arribar els seus productes directament al consumidor sense cap intermediari. És a dir, controlant tots els processos de la cadena de valor, des del naixement del bestiar fins a la seva distribució i venda directa a través dels seus propis establiments. És el que es coneix com a De la granja al plat. El grup operatiu Think Local va néixer amb l'objectiu de comunicar de forma efectiva els valors associats, la integració vertical de l'empresa a través dels seus establiments, millorar-ne la imatge i estimulant el consum de productes de proximitat. El grup de treball l'integren les empreses Bonària, Andreu Alimentació i l'IRTEC com a centre de recerca.
1: A l'IRTA comptem amb més de 30 anys d'experiència en l'estudi del comportament del consumidor, avaluant doncs, diferents factors que poden influir en la seva presa de decisions i en el seu comportament de compra en quant a alimentació. Aquests aspectes són, per exemple, aspectes relacionats amb el propi consumidor, com podrien ser les seves creences o les seves expectatives.
0: El projecte s'ha plantejat en diverses etapes, en les quals s'han avaluat en profunditat la imatge de marca Bonària, la percepció dels seus espais de compra, tant físics com en línia, i també tots aquells aspectes que poden influir en l'experiència global de compra. Al llarg de tot aquest procés, s'han identificat diverses accions de millora que, després d'un procés exhaustiu de selecció i validació, s'han implementat en els establiments, aconseguint així un procés de cocreació amb el consumidor complet, des de la idea fins a la seva implantació.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La proliferació d'incendis, cada cop més virulents i amb més superfície cremada, fa pensar als especialistes que cal una nova cultura del foc. Com actuar en cas d'incendi i abans com evitem els focs, com ens preparem. De la mateixa manera que cal saber com actuar en cas d'inundacions, també hem d'aprendre a comportar-nos davant un incendi de grans dimensions. Víctor Resco es portaveu del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes y profesor de Ingeniería Forestal y Cambio Global de la Universidad de Lleida. Benvingut.
2: Hola, moltes gràcies.
1: L'estiu passat va ser extremament dur per a la península pel que fa als incendis forestals i enguany s'està repetint la situació. Àvila, Madrid, Castelló, Lleó... La pregunta que ens fem és, estem preparats per fer front a incendis tan devastadors?
2: Bueno, jo crec que el resultat està a la vista de les circumstàncies. Està clar que no estem preparats per a afrontar aquest tipus d'incendis, però perquè són uns tipus d'incendis que no es poden afrontar, o sigui, tenen una intensitat, una envergadura i una agressivitat, doncs, bueno, que fa molt difícil la seva contenció. Aleshores, hem de canviar una mica el xip. La resposta no passa per fer front a aquests incendis, sinó per anticipar-nos i mirar que no passin.
1: Clar, estem veient incendis que evolucionen molt ràpidament, que agafen grans dimensions i que és molt difícil de poder-los controlar. Per això és tan important la prevenció, no? Ens falta una cultura del foc, educar-nos davant aquesta emergència?
2: Sí, necessitem augmentar la cultura del risc. Aquest és un dels pilars en els quals hem de treballar més per a donar una resposta efectiva al problema dels incendis forestals i que contribueixi a la mitigació. Estem parlant d'una banda, doncs, que el ciutadà, doncs, quan adquireix una casa, una vivenda, quan lloga una casa, doncs, està adquirint un risc, sigui conscient o no. Aleshores, doncs, bueno, s'ha d'informar d'aquest risc i prendre les mesures possibles per disminuir els possibles riscos, no? Però també estem parlant d'una tasca que ha de realitzar l'administració, doncs, d'una manera, d'una banda, aportant informació, desenvolupant, doncs, aquests mapes de zones inflamables perquè els ciutadans puguin ser conscients, però també desenvolupant, doncs, els plans de prevenció municipal, els plans de prevenció a escala regional, de muntanya, etc. No? Aleshores, diem que és la cultura del risc és algo que té dos components, el component ciutadà i el component de l'administració.
1: Hem d'aprendre segurament on construïm, també en quina mena de materials construïm. Hi ha dos moments crucials, senyor Risco. Quan ja està declarat el foc, com protegim la nostra seguretat, si ens confinem, ens desallotgem, i abans que es declari l'incendi, com minimitzem aquest impacte de les flames que tard o d'hora es poden produir en una situació d'emergència climàtica com la que estem vivint, no? Ja se sap que els incendis de l'estiu s'apaguen abans a l'hivern, no? Prevenció.
2: Sí, bueno, el problema que tenim moltes vegades és que s'ha construït on no tocava i en altres ocasions s'ha construït a un lloc que abans estava rodejat per cultius agrícoles, per conreus agrícoles, i aquests conreus, doncs, a mesura que s'han anat perdent, doncs, han estat substituïts pel bosc, no? I això és el que posa en perill moltes d'aquestes urbanitzacions, pobles. Aleshores, què és el que podem fer per protegir-nos? Bé, doncs, ser conscients del risc. Aleshores, la zona més propera a la casa, 10-30 metres més propers a la casa, doncs aquí no hi hauria d'haver res de combustible. Si hi ha llenya, doncs, que estigui fora de la paret de la casa, que no hi hagi, doncs, herba seca, alguna que pugui fer que l'incendi, doncs, que propagui cap a la casa, no? Perquè la principal font d'ignició no és tant que el front de flames impacti contra la casa, sinó que són més aviat, doncs, les partícules incandescents, no? Les pinyes, les fulles, les escorces que van volant, que van sobre la casa, i això és el que inicia l'incendi. Aleshores, bueno, en aquests 30 metres de la casa no hi pot haver res que favoreixi que si cau una d'aquestes partícules incandescents propagui cap a la casa, els canalons han d'estar nets, les finestres, doncs, han d'estar, en el cas de l'incendi, han d'estar baixades, han d'estar tancades, les persianes baixades. Després, bueno, a partir d'entre els 30 i els 100 metres, doncs, bueno, podem tenir algun arbre, podem tenir una mica més de vegetació, i a mesura que ens anem allunyant de la casa, doncs, bueno, podem tenir més concentració del que diríem material del combustible, no? Aleshores, bueno, hem de pensar en aquesta espècie d'anells concèntrics, el més a prop de la casa, prohibit tenir material combustible, perquè realment és el que pot posar en risc la nostra vivenda.
1: Amb mesures de prevenció a casa nostra i pel que fa al medi natural, estem veient que tenim un territori despoblat, el territori rural, s'ha abandonat l'activitat agrària i hi ha grans extensions de terreny forestal abandonada, sense vigilar. Tot això es converteix en una mena de bomba de rellotgeria, per això també és vital una bona gestió dels boscos.
2: Sí, necessitem millorar la gestió dels boscos i, bueno, la gestió del territori, no? Abans comentàvem com els centres urbans, abans estava a la seva perifèria, abans hi havia conreus i això, doncs, protegia aquestes cases. Ramaderia extensiva és una altra opció, la gestió forestal, la implantació de cremes prescrites, que serien, doncs, com les cremes tradicionals que han fet sempre els pastors, però, bueno, doncs, tamisades per la ciència i transformades en un projecte d'enginyeria. Aquestes cremes prescrites el que fan és que consumeixen el combustible en un incendi de baixa intensitat, perquè els incendis, recordem que porten 400 milions d'anys a la Terra, és a dir, d'incendis sempre n'hi hauran. No podem decidir si volem que n'hi hagi d'incendis o no, perquè n'hi hauran. El que sí que podem decidir és si són incendis de baixa intensitat que no fan mal, o recrear-los amb aquestes cremes prescrites, o si no fem res, doncs, bueno, doncs aleshores tindrem aquests incendis que estem tenint ara, no? Aleshores, bueno, és important, doncs, gestionar, que aquesta gestió sigui a gran escala, no? És a dir, com a mínim hauríem de gestionar, doncs, tres vegades els que se'ns crema, el que voldria dir, doncs, a nivell nacional, entorn a un milió d'hectàrees, aproximadament el 5% de la superfície forestal.
1: El president del govern ha expressat la necessitat d'un pacte d'estat climàtic. Què hauria de contemplar?
2: Bueno, un pacte d'estat climàtic el que hauria de contemplar és un programa marc d'adaptació al canvi climàtic, perquè recordem que el canvi climàtic és una cosa que sacseja tots els sectors econòmics de la nostra societat, el turisme, l'agricultura, les xarxes d'energia, no és només els incendis o les inundacions, no? Per tant, un pacte per l'adaptació al canvi climàtic ha de ser un programa molt ampli, molt més ambiciós que el que s'ha plantejat actualment. I després una altra cosa, si volem fer front al problema dels incendis forestals, jo crec que sí que necessitem aquest programa marc d'adaptació als diferents sectors, però després cada sector, cada tema necessita un pla individual, perquè l'extensió, l'ambició que ocupa, la profunditat que ocupa els incendis en la proposta actual de pacte d'estat, doncs em sembla que es quedarà curta. És una proposta que em sembla molt poc ambiciosa, doncs precisament això, perquè toca massa pals, però en cap d'aquests pals, doncs, arriba a la profunditat necessària. Per tant, necessitem dues coses, el programa marc d'adaptació al canvi climàtic i després un programa específic per a cadascun de les situacions que volem abordar.
1: Preparar-nos per als grans incendis forestals que estem patint i que tot fa pensar que continuarem patint en el futur. Víctor Resco de Dios, catedràtic d'Enginyeria Forestal i Canvi Global de la Universitat de Lleida i portaveu del Col·legi Oficial d'Ingenieros de Montes. Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Ràdio Vila-sacra. Tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut. Si realment estima Girona, apunta.

Radio Vila Sacra. Informació, música, entreteniment. El bon entenedor, Ràdio Vila-sacra.

0: année.
1: Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.
2: És la fidelitat, és compromís,
3: és sinceritat,
2: és estima,
3: és confiança.
2: Amic, mitjans de proximitat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els expliquem que l'Institut de Medicina Legal de Catalunya alerta de l'increment de casos de víctimes de tràfic d'humans que arriben als jutjats i que han de valorar. L'any 2025 van atendre a 32 víctimes. És un 68% més que l'any anterior, explica'ns Núria Alcalà.
2: Sí, en el que portem de 2026, l'Institut ja ha arribat a les 14 valoracions, pel que es preveu que la tendència es mantingui a l'alça. L'Institut ha fet balanç de les actuacions de la seva unitat especialitzada, pionera a l'Estat, que elabora els informes pericials claus a les investigacions de tràfic d'éssers humans. En concret, en els últims 3 anys, l'Institut ha constatat un augment de casos d'explotació sexual en els quals més d'un 90% de víctimes són dones i en situació especialment vulnerable. Eneco Barberia, director de l'organisme.
3: És una unitat que ha de tenir una triple perspectiva, una perspectiva de gènere. La majoria de les víctimes són dones, concretament víctimes de l'explotació sexual, una visió transcultural, moltes de les víctimes són migrants, i una visió de drets humans, ja que són conculcats per aquest tipus de delicte.
2: Però a la unitat també hi arriben víctimes d'explotació laboral, mendicitat i criminalitat forçada. Des de la seva creació l'any 2022, ha atès un total de 116 víctimes.
4: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
0: Per la màgia del moment.

0: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra.
1: És maco, això, eh?
2: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
3: Sí, sí, sí, sí. Seguim.
4: Dius que et preocupa el meu futur, que vols el millor per mi, però no et dona la gana reciclar. Passes de separar les teves deixalles. És més fàcil posar-ho tot a la mateixa bossa. El meu futur també va en aquesta bossa?
5: No reciclar llaunes, brics i plàstics provoca esgotament dels recursos naturals, despesa d'energia, permanència de residus en el medi ambient. Reacciona. Recicla llaunes, brics i plàstics al groc. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya.
6: Toc, toc. Connecta't al territori.
7: Volem compartir petons que connecten.
8: Exclusives Ràdio Vila-Sacra.
7: Connectem petons.
9: El secret de l'amor. Josep Maria, 83 anys. Francisca, 78 anys. 59 anys casats.
10: Vam estar una mica a tindre fills perquè era tan jove, vaig pensar. Acabava de sortir al col·legi, sa mare sempre dic, si comencem a tindre fills, pobra criatura, ja la desembarco per tota la vida, no? Però començarà un any i pico, i ja l'últim any em diu, bueno, escoltem, no diuen, què, els companys, què, no saps com se fa això per fer fills, no haver-hi anat a una escola, i conya i tot això, l'últim va dir, bueno, som-hi, i així és l'anar, i va tindre els dos, vam dir, prou, ja està bé, perquè els temps eren molt durs, no?
11: La meva mare es va quedar viuda amb 27 anys, i el meu pare en tenia 32, i clar, ella va... Era una dona molt llesta i va tenir sort que em va poder a mi donar estudis i preparació, perquè si no, no... I no es va casar mai més, ni res, ni res. Aquell egoisme de que m'havia criat ella, i li semblava que ja era d'ella. En part, sí, però ja no, la cosa estava repartida. Però bé, bé.
10: Bueno, vam estar bé els primers anys, perquè total, nosaltres vam fer un parament dormitori, tot nou, això sí. I la sort va ser la seva habitació, i molt bé, anava tot molt bé. Però, esclar, potser la sogra, com que era viuda molts anys, tenia mica de salets, aquestes coses, i a vegades, pues, no anaven les coses com de volia, no? Millor, al principi, com vam tindre els nanos, pues ja la millor dèiem, bueno, avui anem a veure el Holiday on Ice. Ah, però els nens que dormin, eh? Bueno, els nens, au, a dormir, llavors, al cap d'un rato, què dormiu? Però, iaia, no els diguis si dormen, que no, si es desperten no podem sortir. Ah, però si no dormen no podeu sortir. I així era de sempre, no? Bastant dura, també. I a l'última vegada vau dir, coix, que serà poble d'ells? Sí, doncs t'aguantes, si estan desperts t'aguantes. Nosaltres ens anem. Vam marxar.
6: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
12: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-Sacra enamora.

És escoltar aquest inici i visualitzar Whitney Houston en braços de Kevin Costner en una de les escenes més icòniques del guardaespatlles. Ella, una artista amenaçada per un fanàtic anònim. Ell, un exagent dels serveis secrets de la Casa Blanca que vetlla per la seguretat de grans estrelles. La pel·lícula va suposar l'estrena de Houston com a actriu i com a intèrpret en 6 de les cançons de la banda sonora. Dues d'elles van estar nominades als Oscars, però la que es va endur tots els èxits va ser aquesta. And

Aquell 1992, el tema va mantenir-se durant 14 setmanes en la primera posició de la llista Billboard, i els més de 19 milions de còpies que se'n van distribuir l'acrediten com un dels senzills més prolífics de tots els temps i el més venut per una dona en tota la història. Whitney Houston va fer famosa la cançó la dècada dels 90, però no era seva, sinó de Dolly Parton, una de les grans figures del country americà.

0: La va escriure el 1973 i ja llavors va ser tot un èxit que va encapçalar els rànquings musicals de diversos països. Però 10 anys més tard, Parton va tornar a revifar l'èxit de la cançó fent-ne una segona versió que va gravar per a la banda sonora d'una pel·lícula que aquí es va traduir com La casa més divertida de Texas. En aquell llargmetratge, inspirat en un musical homònim de Broadway, la cantant de Tennessee compartia cartell amb Burt Reynolds i interpretava la cançó enmig d'una de les escenes romàntiques de la pel·lícula.
1: So you know how hard this is for me to say. I love you. Will you marry me?

0: Fins aquí, doncs, tenim una cançó interpretada per dues grans veus femenines en el marc de dues pel·lícules ensucrades. El que no es podien imaginar ni Whitney Houston ni Dolly Parton és que aquesta declaració d'amor etern que elles cantaven, la tardor de 2002, es convertiria en el tema central de la campanya política de qui s'havia erigit com el gran enemic dels Estats Units, Saddam Hussein.
1: Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours.
0: I és que mentre el govern de George Bush planificava la invasió d'Iraq com a resposta als atemptats de l'11S, Hussein es preparava per la seva reelecció com a cap de govern. Havia arribat a la presidència el 1979 i exercint un mandat dictatorial va ocupar aquesta posició durant més de dues dècades. I per refrendar el seu càrrec uns anys més, va organitzar un procés de votació on ell era l'únic candidat. Sense cap adversari que li pogués fer ombra, l'estratègia de campanya no tenia massa secret. Així que per acontentar l'electorat iraquià, va focalitzar l'atenció en un tema musical. La cançó escollida va ser la versió de Whitney Houston d'I

convertida en el tema central dels anuncis de campanya, sonava nit i dia a la ràdio i a la televisió estatals. Quan el segell discogràfic de la cantant americana se'n va assabentar, va presentar una queixa davant la missió iraquiana de les Nacions Unides. Però la campanya ja s'havia acabat i Hussein ja tornava a ser el president del país. Quan Whitney Houston va decidir incloure la cançó al repertori que preparava per al guardaespatlles, va haver d'afrontar el repte de convertir-la en un tema que abraçava el soul i el pop que es barrejaven en el seu estil característic. I és evident que se'n va sortir i amb escreix. Al ser preguntada per la versió de Houston en una entrevista, Dolly Parton va comentar que ella estava impressionada per la forma com havia interpretat la seva cançó i confessava que poc li importava que hi hagi gent que es pensi que el tema és de Whitney Houston i no seu, ja que cada cop que la cançó sona, qui s'embutxaca els guanys pels drets d'autor és ella.

0: volen saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
6: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu...
7: Per tu
8: i per tots.
7: Escolta'ns.
8: T'agradarà. Amb molta il·lusió.
6: Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
9: Ràdio Vilasacra. Millor lloc del món.
10: Connecta amb Ràdio Vilasacra.
11: Què dius ara?
12: Sí, sí.

0: Un bon pla per aquest estiu que ens ajudi a fer oblidar la calor pot ser passar una bona estona amb un joc de taula. La firma Devir acaba de llançar One Round, una proposta cooperativa de caire lingüístic en què cal omplir una anella de paraules. És un reportatge d'Adrià Clotet amb el muntatge musical de Miquel Guiu.
1: La dinàmica consisteix a relacionar conceptes amb una única pista, posant a prova la capacitat de comunicació, intuïció i creativitat de cada grup. Amb partides de fins a 12 persones i una durada d'uns 15 minuts, One Round està pensat per jugar en grup o també de manera individual en format competitiu. Benja Morín, director global de comunicació de Devir, explica com s'hi juga.
2: El joc consisteix en que un dels jugadors fa com de capità i la resta han d'endevinar on han de col·locar la paraula que ell diu. Per exemple, el capità diu pizza, no? Doncs la resta han d'endevinar dins del cercle de paraules que hi ha on hauria d'anar aquesta paraula.
1: I ens assegura que és molt senzill.
2: El joc s'adapta a tu, fa que t'hi sentis completament còmode. A més, és superfàcil d'explicar. Als 2 minuts tu ja estàs jugant. Les partides són molt curtes i a l'estiu és increïble. El pots jugar a tot arreu, a la platja, a la piscina, en una taula petita, que agafa fins a 12 jugadors.
1: A més, presenta diferents possibilitats si sou prou jugadors.
2: És una modalitat molt divertida, jo diria que fins i tot és la meva favorita, que és la modalitat per equips. Podeu enfrontar-vos un equip contra un altre, llavors és divertit perquè quan un equip falla la resposta, la paraula, l'altre equip té l'oportunitat d'agafar el rebot intentant endevinar-la i llavors l'equip que aconsegueix abans l'objectiu és el que guanya.
1: La temàtica també és lliure.
2: Si tu t'ajuntes amb els teus amics i sou superfans del futbol, doncs podries fer una partida One Round només amb temàtica de futbol, no? O si, per exemple, doncs, us agrada fer una partida exclusivament parlant de cinema, el podeu adaptar a la vostra llengua, a la vostra manera de parlar, als vostres temes, i això al fons és molt especial.
1: I finalment, la compenetració amb els companys de joc és un punt a favor.
2: Per donar una bona pista, el que has de fer sempre és mirar molt bé el taulell i que la paraula que diguis, quan tu te la reflexiones, només pugui caure en un forat, que no generi dubtes de que pugui caure en altres llocs. Tenir una mica de telepatia i pensar en què diries tu si et diguessin aquella paraula en aquella situació.
1: L'estiu és una època ideal per desconnectar i passar una bona estona amb un joc de taula, amb la família o els amics.

0: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
1: També m'agrada registrar.
0: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, Vilasacra.
2: Si no capital del món, ets la dunes liláceas que tenen, entre altres gràcies, la d'ignorar allò que són. Cebes fetes al caliu, amb quin delit les espolses. O crues picants i dolces, de tas fàcil o agressiu. Vilasacra, capital de blats, ordis i cibades, amb ceres atrafegades que n'omplen el davantal. Forta i clara, amb la salut més bona que la collita, tot i ser la més petita capital que hem conegut. La Canal Pla té l'arrel i un dia fou la primera flor dels monjos de Sant Pere que la vetllen des del cel.
3: Aixeca els ulls al cel. Tinc confiança. Si lluites sense fe, seràs vençut.
4: Primer el van voler eliminar i després el van intentar col·lapsar. La realitat és que segueix més viu que mai. Més viu que mai.
5: És Cavity.
4: Més viu que mai.

0: yo no sé qué voy a hacer, o me curo de este mal, o me voy a enloquecer. Ay, qué debilidad.
1: Gràcies per sintonitzar-nos i convertir aquest espai en el teu lloc preferit. Ràdio Vila Sacra, sempre amb tu.
2: I és que de Ràdio Vila Sacra, només Ràdio Vila Sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Som com som, amb Purificació Barceló.
1: Un protocol genètic sobre diferents àmbits de salut ajuda tant en la prevenció com en el diagnòstic i tractament de la fibromiàlgia. Es diu Fibromialgen i l'ha desenvolupat Genomic Genetics. Consisteix en anàlisis genètiques personalitzades sobre aspectes com ara el metabolisme, la vulnerabilitat davant dels tòxics, les característiques immunològiques o la química cerebral. I en funció dels resultats, s'adopten estratègies tant de tractament com de nutrició. José Ignacio Lao, director mèdic de Genomics Genetics.
2: Caracteritzar a cada persona, independientemente del diagnóstico, que tenga su diagnóstico clínico de fibro, lo que hacemos con este estudio es ver de la forma más objetiva posible cómo se comportan a nivel molecular, a nivel bioquímico. Abarcamos distintas combinaciones genéticas que determinan las diferencias metabólicas que tienen estas personas. Por otro, el sistema inmunológico. Las personas que padecen estas enfermedades, el sistema inmunológico funciona de forma aberrante. Tienen una tendencia a desencadenar una inflamación de forma exagerada. Como estamos individualizando las características, llegando a las peculiaridades a nivel molecular de cada persona, pues lo que hacemos es diseñar estrategias que van desde orientarles en la alimentación a seguir hasta suplementación, incluso tratamientos, porque miramos también la farmacogenética.
1: El programa també es pot aplicar a casos de fatiga crònica o hipersensibilitat química. En menys d'un any s'ha aplicat a més de 200 pacients de tot el món, alguns dels quals han aconseguit reduir els símptomes més discapacitants de la malaltia.
3: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia. 100% Empordà.

0: sopars a la fresca, revetlles, concerts. És temps d'estiu.
1: I també és temps de madurar el fruit, de deixar que la terra faci la seva màgia.
2: Un cava que parla de la nostra història. Castell d'Or, escollit per segon any consecutiu com el millor celler de Catalunya als Premis Binari.
1: Perquè cada brindis d'estiu mereix l'essència del nostre territori. Castell d'Or, quan el temps és art.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
5: Ara sentirem un poema d'aquells tan bonics i divertits que dubtarem si és una poesia o un embarbussament.
6: Hola, em dic Àlex. El meu poema es diu Anna Crioca, de l'autor Miquel Desclot. L'he triat perquè sempre m'han agradat els animals i també quan el vaig llegir em va agradar molt. Anna Crioca, un ànec i una oca damunt d'una roca. Embullen la troca i toca qui toca. Ni l'ànec que soca, que sembli una lloca, ni l'oca estan oca, que arribi a tan oca.
5: Ens ha agradat moltíssim aquest poema, Àlex. O és un embarbussament? Vosaltres què penseu? Fins al proper Embaladits. Adeu.
6: Adeu, Embaladits.

cançons a peu d'escala. Grans èxits de la música de tots els temps, explicats i interpretats per Jaume Escala. Cançons a peu d'escala.

Guantanamera és una cançó popular cubana que va adaptar Julián Orbón, basada en uns versos del poeta cubà José Martí. La versió més coneguda és la que va gravar el cantant de folk nord-americà Pete Seeger, que la va popularitzar a 35 països diferents després d'una estada seva a Cuba i escoltar-la en una trobada d'amics. Les arrels de la melodia es poden trobar en un origen popular anomenat el Pasacallo. Quan hi havia festes populars, alguns fragments, segurament la Guantanamera, Guajira Guantanamera, és el que la gent ballava pel carrer i després potser li van afegir aquests versos. El tema que va acabar sent una barreja del que s'anomena allà Son Montuno i Guajira. La Guajira és un tema conegut, ric per la seva percussió. I estarà enregistrada per molts d'altres artistes. Joan Baez, Los Lobos, Luciano Pavarotti, en Pau Donés i també Celia Cruz la van gravar junts en disc. Entre d'altres,

0: cançons a peu d'escala.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Parlem de viatges i també d'on viatgem nosaltres. Destinació de proximitat i reserva d'última hora. Aquest és el patró de molts catalans, aquestes vacances. Un estiu marcat per les tensions geopolítiques, la calor i l'encariment dels paquets turístics. Climent Sabater.
3: Amb el conflicte a l'Orient Mitjà al cap, molts viatgers opten enguany per reservar en l'últim moment i a destinacions properes, com apunta el vicepresident de la patronal de les agències de viatges, ACAVE, Jordi Vinyoles.
4: Viatgers que ara ens estan venint d'última hora ens demanen més viatges per Europa, més viatges a les illes.
3: En una llarga distància en retrocés i guanyen pes destinacions de Llatinoamèrica amb les capitals europees en segon terme, condicionada la tria per les altes temperatures.
4: Ha baixat el turisme el que són aquests capitals europees a l'estiu, perquè aquest turisme de ciutat, doncs amb la calor es fa més feixuc de poder gaudir.
3: Els catalans viatgen malgrat la pujada de preu, sobretot dels vols i de destinacions de curta distància per l'alta demanda.
4: En destins com, per exemple, puguin ser a casa nostra o les illes, degut a que han sigut destins refugi, que gent que no ha fet llarga distància està aprofitant per viatjar-hi, han pujat els preus.
3: A banda de buscar destinacions més properes, l'altra forma de reduir despeses és retallar la durada del viatge.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Si ets una persona amb respostes, aquí tens el teu mitjà. Contestador. 972 51 12 68. WhatsApp. 656 19 70 62. Nosaltres sí et volem escoltar. Sumat a les més de 5.000 trucades rebudes des de 2019 i escolta't per antena.
7: Allà bé.

0: tanca els ulls.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.

0: Tanca els ulls.
1: Després d'un matí de platja, res de sofà. Chaotic World. Totes les tardes tardeu a Croquits, el primer i únic per la mainada. A partir de 7 anys, amb jocs, acrobàcies, sempre amb l'atenta mirada dels monitors i els pares prenent alguna cosa sota l'aire condicionat. El trampolí park més gran d'Europa us espera a tots. A la sortida Girona oest de l'AP7. chaoticworldgirona.com. També Instagram.
2: Informem, eduquem, entretenim, preservem la memòria col·lectiva i recuperem el patrimoni, entre moltes altres coses. La ràdio és un mitjà de comunicació que ha perdurat al llarg dels anys.
3: Quin plaer arribar a casa i no a una sauna, perquè l'aire condicionat no pensa.
4: Airtone és un sistema que s'afegeix a la climatització de casa o de la feina i que es pot, per exemple, encendre des del mòbil abans d'arribar-hi. Algú havia de repensar la climatització? Airzone.
5: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
6: L'Ajuntament de Figueres actualitza l'acord per poder traspassar l'escola d'hostaleria a la Generalitat. El ple tracta la modificació de les compensacions econòmiques pactades amb la Fundació Miquel i la Generalitat, però no aprova encara la venda de l'edifici, que requerirà nous expedients patrimonials. Instal·len lectors de matrícules i càmeres de videovigilància amb intel·ligència artificial a pau. L'objectiu és facilitar als Mossos d'Esquadra la cerca i el filtratge d'imatges. Cada cop més pobles prenen l'iniciativa, Vila-sacra també ho té fa un temps. Figueres crea 316 places de zona verda al Poble Nou per prioritzar l'aparcament dels veïns. La nova àrea regulada entrarà en servei al setembre i comprendrà el perímetre delimitat pels carrers Empordà, Salvador Dalí i la Via Empuritana.
5: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
7: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
8: I parlant d'emocions.
9: 27.
10: Vale. Fem salut.
11: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut.
6: El programa de les matinades dels dissabtes a la una.
12: Joan, dorms?
13: Sí.
12: És que estava pensant que ja sé com fer la reforma de la casa. Renovarem tot el terra, les rajoles de la cuina. Canviarem la banyera per un plat de dutxa amb columna d'hidromassatge.
13: Sí, Maria. Ja ho farem demà.
12: Sí. Demà anirem a Fries.
14: La Maria ho té clar. I tu? Com ho tens? Tot per a materials de la construcció a Fries Materials, a la zona comercial de Vila-sacra.

Moltes persones, escoles i associacions ens demanen com visitar les instal·lacions de Ràdio Vila-sacra. Fàcil, demana visita al 656 19 70 62 i podràs venir i

0: De oca a oca y tiro per quien toca.
1: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.
2: Volem saber com et lleves.
3: Ràdio Vila-sacra des de bon matí.
4: Aquesta és la diferència.
5: Pues no me n'entero.
6: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
3: Ràdio Vila-sacra des de bon matí.
4: Aquesta és la diferència.

0: diferencia.
1: Oh.
2: Ole.
1: Oh.
2: Ole.
1: Oh.
2: Ole. Hola, molt bon dia.
3: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
4: Quina il·lusió sentir-te. Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu?
5: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina, dic, ai, oh, això corre, corre, amb l'ordenador, escolta, jo me n'entego de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
3: Intenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
5: Veig el lluentor que fa permet-se un dia mac. Ara vindran els ais lluïs.
3: M'ho imagino.
6: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
3: Petó!
6: M'alegra tant de sentir-te que escolta.
7: Cada dia fem un pas endavant.
4: Bueno, pots comptar.
3: Molt bé, doncs.
8: És K25.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Hola a tots, som l'Hugo, la Laia, en Jofre, la Júlia, en Joan i en Dylan. Tot seguit, escoltarem l'obra Sinfonia del Rioja del gran músic austríac Joseph Haydn. Diuen que aquest músic tenia un gran sentit de l'humor. Va anomenar el rellotge pel seu ritme de tic-tac, tic-tac, del segon moviment amb el fagot i instruments de corda. Que original! Esperem que la gaudiu tant com nosaltres.

0: Doncs què, quina pel·li anem a veure?
1: Jo triaria aquesta, té bones crítiques i a més la fan en català.
2: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Atenció, si teniu intenció d'agafar un vol a Barcelona a partir del 4 d'agost, perquè hi ha convocada una vaga indefinida del personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force al Prat, que és l'empresa encarregada d'atendre aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o United Airlines, entre d'altres.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, grallers i tabalers de Vila-sacra, gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, xarxa de municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
9: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
10: Bon dia. La calor intensa deixarà de ser l'única protagonista de la previsió meteorològica, ja que aquesta setmana vinent aniran creuant diverses bandes d'inestabilitat. Encara es mantenen els avisos de calor nocturna i s'extenen a gairebé tota la meitat sud del país, ja que bufarà vent de component marítim i arran de la costa hi haurà núvols baixos amb una marcada xafogó. Al llarg del matí arribaran núvols alts pel terç oest i la nuvolositat de la costa es trencarà. Durant la tarda i vespre creuarà un front d'oest a est del país progressivament. S'esperen ruixats i tempestes a la meitat oest i al Pirineu, que podran ser de moderada o elevada intensitat i portar associada calamarsa o pedra. En aquest sentit, s'ha activat un avís per intensitat de precipitació a punts de ponent, les Terres de l'Ebre i el Pirineu. No es descarta també que al final del dia alguns ruixats puguin arribar al terç est. La calor recularà una mica més i la màxima no superarà els 32 graus a la costa i els 34 a 36 graus a l'interior. La inestabilitat es mantindrà a mitjà termini, amb ruixats en punts de muntanya a les tardes, mentre que als matins la nuvolositat seria variable. I de cara a dijous, un front podria deixar precipitacions a més zones de Catalunya. La temperatura tendirà a normalitzar-se a mitjans de la setmana i la posa en suspensió se'n retirarà progressivament. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
11: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
12: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: encetem un nou fascicle del show de la Xandi Show. Que encetem per afegir-lo a la ja col·lecció d'altres fascicles que hem fet al llarg dels mesos, que hem fet al llarg dels anys, per afegir-los a tots aquests arxius d'una vida que ara mateix compartim. Una vida que compartim o bé perquè sí o potser perquè no. Però que sigui com sigui, així és. Avui, millor que ahir, o potser no tant. Però junts. Que, en definitiva, és el més important. Sense tonteries de duro, sense frases fetes de pela. Clar i en català, com deia aquell. Estem esperant descobrir noves coses en el dia d'avui, d'aprendre noves coses en el dia d'avui, de saber noves coses en el dia d'avui. Pensar en noves coses i fer-ho el millor possible, sense estalviar-nos ni un xic d'esforç. I el més important, no envejant a ningú. El dial de la ràdio, en l'actualitat, és ampli i l'oferta és tan professional que seria pecar d'egoisme demanar-vos que estiguéssiu al nostre costat. I no. Nosaltres no som ni egoistes ni envejosos. Per tant, busque, compare y si encuentre algo mejor, cómprelo. Molt bon dia, Albert.
1: Bon dia, Xavi.
0: Què tal estàs?
1: Pues malament.
0: Què et passa?
1: Mira, estic molt dolgut, Xavi.
0: Per què?
1: He tingut una setmana per mi turbulenta.
0: Què dius ara?
1: Sí. He tingut que viure una de les experiències més lamentables de la meva vida, Xavi.
0: Carai.
1: He sigut víctima.
0: Víctima?
1: Sí, de la legalitat intransigent.
0: De la legalitat intransigent?
1: Sí, bueno, mira, una multa de trànsit, humanament injusta, legalment exacta. Mira, Xavi, he pagat... Espero haver estat en nom de la justícia perdonat, però t'he de dir una cosa, Xavi.
0: Digue'm una cosa, Albert.
1: Sento en les meves entranyes l'impotència d'un robatori.
0: Què dius ara?
1: Sí, i en aquest cas, legal.
0: Què dius ara mateix?
1: Mira, ja ho he dit.
0: Carai. Però a veure, legal però injusta.
1: Sí. O sigui que tothom sàpiga que la llei no ha de ser forçosament justa.
0: No sé si m'ho podries...
1: No.
2: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.

0: còmics.
1: I parlant d'emocions.
0: 49.
2: En el 107 de la FM.
0: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que reivindica l'aportació de les dones en l'àmbit de la salut i la medicina a Catalunya entre els segles XV i XX.
1: L'obra Dones sàvies, herbolàries, llevadores, infermeres, metgesses, d'Elisenda Albertí, fa un recorregut històric per la vida de dones que, malgrat les restriccions socials i culturals de l'època, van exercir professions relacionades amb la cura i el benestar. I descobrirem les seves aportacions i com van poder desafiar les normes establertes per superar les limitacions que la societat els imposava a causa del seu sexe, unes limitacions que, de vegades, les conduïen fins i tot a ser acusades de bruixeria. Es tracta, en definitiva, d'un llibre que vol reflectir la contribució de les dones en l'àmbit de la salut al llarg dels segles i com van ser clau, fins i tot, a la definició del nostre actual sistema sanitari.
2: Això és la caixa de sorpreses. La

0: escolteu l'altra ràdio.
1: Vinga.
2: Som d'aquí.
0: Des de l'Alt Empordà al món, avui Vilanant.
3: Detura't a Vilanant, l'antiga vila abundant encerclada de masies. Sempre vila, sempre anant, sense moure's, endavant, lligant la garba dels dies. Enfila el campanaret, mira el pla d'Avinyonet i de Nevat a les Eres, de Tarabaus, el verdet dels boscos que passen set, de Lledó, les oliveres. Si ets bon caminant i si saps endevinar el camí que passa entre les alzines, veuràs com s'estenen i filtren la llum del matí totes les branques fadrines. Sense passera ni pont, el camí per tu respon i et ve a dir, seu i reposa. Mentre els arbres fan el son, podràs escoltar la font que un etern leitmotiv glossa. Una espina et farà mal si puges al vell casal, que ja ha encetat l'agonia. Sal, alcova i finestral són ombres del funeral i l'absolta, l'elegia. Obre els ulls i clava'ls lluny per veure del sol l'encuny sobre la terra que basta i sentiràs que s'esmuny la melangia que et puny en mirar la plana casta. Adeu, Vilanant, adeu, i no te'n sàpiga greu del que en tu mor i en tu vibra. Si l'estada s'ha fet breu, hem collit un esqueig teu per fer-lo viure en el llibre.
4: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vilasacra. Ho entens?
5: Ai.
6: I ara?
7: Vaja.
8: Ai, deixeu-la. Ai, deixeu-la. Saludem por si ya a todo el mundo, yo voy por lo mío y está. Oye, ¿eso para qué sirve?
9: Rumba, samba, mambo.
10: Es complicada la vida.
11: Oye, ¿no será la envidia, que es muy mala?

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Iaia.
2: Mana.
1: Què fas amb aquestes ulleres? Que marxes de festa?
2: Beneit. Que no saps que hi ha un eclipse?
1: Un eclipse?
2: Sí.
1: I aquestes ulleres són per mirar l'eclipsi?
2: Esclar, home. El 12 d'agost es farà fosc una part de Catalunya.
1: I a quina hora?
2: A 8:45. Que no ho sabies?
1: Doncs fas bé de dir-m'ho. Ja estaré al cas.
2: Aquesta canalla sempre esteu despistats. Busqueu unes ulleres i busqueu un bon lloc per poder-ho veure.
1: I anirem junts, iaia?
2: I tant que sí. Ja pots preparar la furgoneta, que el 12 d'agost hi anirem junts.
1: Saps què farem, iaia? Miraré el web eclipsicatalunya.cat, que allà ens ho explicaran tot.
2: Bé, quan era molt petita, em vaig veure un de parcial.
1: Ah, sí?
2: Però era molt petita, petita, que no me'n recordo molt gaire. El plan va durar molt poc. I jo ja no me'n recordo gaire perquè era molt, molt petita.
3: Això és la caixa de sorpreses.
4: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els treballadors fan de mitjana 486.000 hores extres no remunerades cada setmana a Catalunya, segons Comissions Obreres. El sindicat assegura que així els empresaris s'estalvien 11,6 milions d'euros setmanals. En total, hi ha més de 157.000 persones que prolonguen la seva jornada laboral, la meitat de les quals ho fa sense cobrar. La secretària d'aquest sindicat, Belén López, retreu a les patronals que acusin els treballadors d'absentisme mentre s'estan fent tantes hores extres.
2: Aquest problema que ells diuen que hi ha, una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada, que són, en un cas, retribuïdes, i en un ampli cas, no retribuïdes, i que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
1: Segons Comissions, aquestes hores extraordinàries les fan sobretot dones i joves del sector serveis. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per auditar el que considera un abús.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.

0: No hi ha res tan nostre com sentir la ràdio amb un bon cafè a la mà, com segurament fas tu ara mateix. Nespresso ret homenatge a l'origen de la nostra cultura cafetera. Un cafè de torrat natural, amb un caràcter tan inconfusible com el nostre. Disponible a Nespresso.com o a les nostres boutiques.
1: Avui haurem d'estar al lloro, que fins i tot dins del tren una pallissa et poden donar i a sobre haurem de callar. No sigui que sigui a nosaltres el que ens arribin a jutjar. Que tal com veiem el panorama, jo avui no em trauria el pijama, que la cosa treu fum i qualsevol dia ens tallaran la llum. I nosaltres a callar i a pagar, que sempre ens queixem i tot no es pot demanar. Menys mal, carinyets, que ens tenim a nosotros.

0: a l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra i ja està.
1: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
2: Això és la caixa de sorpreses.
3: Vostè està amb un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
4: Hola. Ha estat una sorpresa. I ens ho passarem bomba. De veritat. Bueno, pues lo primer de tot, que us he trobat a faltar, com penso que tothom, no? I ja està. És una abraçada molt forta.
5: M'he trobat a faltar molt. Molt. No t'ho pots imaginar. Tot va molt bé. Molt. Molt. Una abraçada també per vostè, perquè estic molt agraïda de sentir-los i la companyia que em fa. Un petó.
6: Molt de gust de tornar-te a retrobar, eh? Bueno.
5: Hola, que bé, quina il·lusió. Bueno, saludo a tothom, eh? A tothom. M'encanta, m'encanta que estigueu aquí. Que bé, que bé, que bé. Bueno, que ens veu molta companyia, eh? Aquí estamos, eh? Vull dir que ànim, eh? Ànim. Bueno.
1: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. Al 107 FM, ara i sempre, la teva
7: Ràdio
1: veu.
7: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
8: Sabies que l'explotació de la torba emet més del doble de CO2 que tot el trànsit aeri del món? Per fi pots cuidar les teves plantes reduint la teva empremta de CO2 amb Vital Garden, el substrat sense torba que gràcies a la seva formulació ofereix el màxim desenvolupament de les plantes protegint el planeta. Vital Garden.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Cada dia amb la cultura.
2: Jo, cultura.
3: Cultura.
4: Molta cultura.
5: Cultura.
6: Cultura. Tenim una cita con la cultura.
7: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
8: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
9: Sempre al costat de la cultura.
10: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
11: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure, la cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. És fàcil, ràpid i comodíssim. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions i els codis postals de les poblacions on ja està actiu el servei a bonpreuesclat.com. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat.

0: Fes-te soci del grup cultural Club i tindràs el control dels esdeveniments, futurs i presents, a través de l'espai control del web, de forma fàcil i senzilla.
1: Pilla que te pilla. Demana-ho al 656-19-70-62 i vine amb nosaltres al proper arròs.
2: Entra a formar part del club més privat que mai s'ha creat.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al Pati Antigues Escoles, a les 11 hores de la nit ball, amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El temps.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
10: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
11: Molt bon dia. Comencem aquest primer dilluns del mes d'agost aquí a comarques de Girona amb un dia que es presenta relativament tranquil, amb un matí que tindrem el pas de molts núvols als íprims i que la nuvolositat anirà guanyant terreny, sobretot a tota la Costa Brava. Al migdia també es presenta una miqueta càlid, sobretot, per exemple, a la mateixa ciutat de Girona, que esperem arribar als 33 a 34 graus. En canvi, l'aixafogó no marxarà de tot el litoral. Amb una tarda on la nuvolositat anirà guanyant terreny, sobretot a l'interior, i haurem d'estar pendents de l'arribada de les precipitacions que avui sobretot afectaran a les comarques de la Cerdanya i del Ripollès, perquè aquí aquests ruixats que arribaran ja a les darreres hores de la tarda aniran acompanyats de tempesta i podran descarregar amb molta intensitat.
12: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
13: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i Lots Estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
14: Bon preu i esclat.
15: Ara toca raonar.

Hi ha diferents maneres de fer, diferents formes, estils, idees, i això no sempre vol dir que unes siguin millors que altres. No. Sembla també raonable que cada persona entén el seu gust segons ha conegut, ha crescut, segons ha sentit o viscut al llarg de la seva existència, sigui aquesta més llarga o més curta. No us sembla? Les modes, com la vida, passen sense donar-nos compte. I la majoria del que ahir era desitjat per tothom, avui potser ha quedat en l'arxiu de la memòria més oblidada. I aquí no passa res, tot continua endavant. Unos que vienen, otros que se van, deia la cançó. Unes coses queden i altres se olviden. Per cert, algú recorda el nom de tots els concursants del programa d'Operación Triunfo, que va tenir més de 10 edicions i més de 160 concursants? Dic de tots. Algú sap on paren la majoria dels concursants d'Eurovisión de tots els concursos realitzats al llarg de la història? A qui recordes tu d'Eurovisión? Si de cop et preguntessin el nom d'un grup musical de la història que tothom hagi sentit parlar el dia d'avui, quin creus que tothom reconeixeria? Si et pregunten què recordes de la música dels últims 5 anys, a qui concretament i quines cançons recordes dels últims 5 anys? Creus que alguna cosa del que ara sona amb música serà recordada en 10 anys? Quina? I per quin motiu ho creus? Dels que van ser número 1 popularment en els últims 10 anys musicalment parlant, a qui recordes exactament? S'escolta actualment? Caldrà potser fer una llista de tota la música que ens ha quedat dels últims 10 anys i també fer una llista del que queda des de que Johann Sebastian Bach, des de que Ludwig van Beethoven o Amadeus Mozart, entre molts altres que encara sonen i es recorden, fessin popular l'habilitat de crear música. Ràdio La Sacra, sí, ja tenim aquesta àmplia llista organitzada per hores, organitzada per estils, mesuradament seleccionat al moment del dia en què ha de sonar, sense barreges d'estils musicals i sempre amanit amb una mica d'això, una mica d'allò, l'informació que ens cal saber a cada moment i, per suposat, el sentit de l'humor que mai ens ha de faltar. Sí, fins que el cos aguanti. Esclar, de forma lliure i totalment gratuïta.

0: Si ets una persona amb respostes, aquí tens el teu mitjà. Contestador. 972 51 12 68. WhatsApp. 656 19 70 62. Nosaltres sí et volem escoltar. Suma't a les més de 5.000 trucades rebudes des de 2019 i escolta't per antena.
1: Sona bé.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Busca'ns.
4: Som el fruit de la nostra terra, de la tradició i l'esforç. El fruit de les coses que estimem, de les que somiem. Som fruit de la nostra història. Cada gust, cada so, cada olor és la nostra essència. Una terra on no hem deixat mai de treballar. Un lloc on ens hem arrelat. On hem construït qui som a través de l'esforç, el sacrifici i la superació. Allà on alguns només hi veuen aigua, nosaltres hi veiem un mar de sensacions que ens permeten reviure aquell record més profund d'allò que estimem, l'Empordà.

La infinitat de tonalitats, formes i textures ens desperten el nostre instint més creatiu. Cada dia treballem per continuar esculpint la nostra feina, perquè tu n'ets l'essència, el fruit de la nostra història.

0: Propostes comercials, sensacionals.
1: T'apassiona el món audiovisual? A ITES Hub Audiovisual impartim cicles formatius, formació especialitzada i formació contínua en audiovisuals. Inscriu-t'hi a ites.es.
2: 100% Empordà.
3: Saps que mentre escoltes la ràdio pots investigar el càncer? Encara que mai hagis trepitjat un laboratori. Perquè col·laborant amb Cris contra el càncer impulses la investigació. Dona a criscàncer.org i uneix-te a la generació que cura el càncer. La generació Cris.
4: Atenció professionals de l'hostaleria i restauració. Solucions Hostaleria. Especialista en solucions de paper per hostaleria. Més de 20 anys d'experiència donant solucions per als restaurants. Distribuïdor oficial Europochet a la província de Girona. Informis. Solucionshostaleria.com.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Quina sort estar tranquil. Recordi bé aquesta combinació.

0: Ostres, Sílvia, la teva empresa no para de créixer.
1: Sí, i saps què m'ajuda? Confiar en proveïdors que sé que no em fallaran, com Vera i el seu servei de connexió garantida.
0: Doncs al meu negoci sempre tenim talls d'internet que afecten la productivitat.
1: Passa't a Vera. Tindràs un sistema de connexió de seguretat que s'activa si hi ha cap interrupció. A més, el seu equip d'experts està a la teva disposició a qualsevol hora del dia, sense esperes ni robots.
0: Truco al 1543 perquè m'informin. Vera, fibra, mòbil i energia.
2: Pots anar a Google, escriu Ràdio Vila-sacra en el cercador i veuràs la gran diferència.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: I parlant d'emocions...
2: 44. Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: Rebrotar el futbol a Vilabertran. El poble de Vilabertran vol tornar a gaudir del futbol. No tant per celebrar gols o victòries sonades, que potser també, sinó per recuperar l'activitat esportiva a través d'un col·lectiu històric del municipi, l'Agrupació Esportiva Vilabertran. Figueres, Generalitat i Estat reforcen l'acústica amb 90.000 euros extraordinaris. L'Ajuntament eleva de 320.000 a 355.000 euros una aportació que no s'actualitzava des del 2023, mentre que la Generalitat hi afegeix 25.000 euros i l'Estat s'incorpora al finançament amb 30.000 euros. L'Ajuntament de Figueres està treballant en la instal·lació d'una gran pista de gel a la plaça Josep Pla durant la propera campanya de Nadal. En una nota que us avança, com sempre, Ràdio Vila-sacra, el consistori informa que la proposta neix a petició de Comerç Figueres i que té com a objectiu dinamitzar el centre de la ciutat durant la campanya de Nadal.
2: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Benvinguts a Ràdio Vila-sacra, emissora líder a casa dent. Demà m'enxamparàs.
1: T'imagines conèixer els volcans des del seu interior?
2: Vine a descobrir Espai Cràter, el nou centre de referència en volcans, ciència i societat a Olot, la Garrotxa.
1: Reserva la teva entrada a espaicrater.com.
2: Espai Cràter, un viatge al centre de la vida.

0: Aquest estiu descobreix el Teatre Museu Dalí de nit, on podràs gaudir d'una nova experiència visual i sonora a l'aire lliure. Visita el de nits envoltat d'una atmosfera relaxant i inspiradora. De l'1 al 23 d'agost, entre 2:15 i les 12, i deixa't sorprendre per la màgia dels seus espais. Reserva la teva entrada a salvador-dalí.org i brinda amb nosaltres amb una copa de cava per un estiu de somni.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Que feu una feina extraordinàriament positiva. Si un repassa els programes de la temporada actual, veu l'amplitud de mirada que té aquí, l'imprescindible que és per poder conèixer que aquesta nova longevitat és una realitat que si un veus la immensa i crua soledat de les persones grans, convertir la longevitat en una oportunitat, la salut de les dones, l'Alzheimer, la intel·ligència artificial, és a dir, són totes les temàtiques que preocupen i que ocupen a les persones grans. Per tant, programes com el que feu cada setmana tots vosaltres són una referència per les persones grans i pels que ens dediquem a aquests temes a Catalunya.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca.
4: Repetiràs.
6: Informació, música, entreteniment.

0: Barcelona és molt més. És gaudir de més de 100 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un munt de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Barcelona és única.
1: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
2: El programa dels dilluns a mitjanit.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Marroc confirma l'entrada de 40.000 migrants a Ceuta i 11 morts al seu territori. Amb aquest primer balanç oficial de Rabat, que queda curt, segons les xifres espanyoles, ja pugen a 83 els morts en aquesta crisi. El país magribí atribueix l'entrada massiva a les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. Tenim una enviada especial a Ceuta, la Cèlia Cernades.
2: El gruix dels 40.000 migrants que ara el Marroc reconeix que van travessar la frontera, 50 o 60.000, segons les autoritats espanyoles, van tornar, de fet, a casa al cap de 24 hores. Tal com van venir, van marxar. El govern del Marroc atribueix aquest episodi migratori excepcional a la desinformació i les màfies. Efectivament, marroquins amb qui he parlat aquests dies confirmen que va ser a través de les xarxes com els va arribar el rumor que la frontera estava oberta. La qüestió és qui i com es va llançar i difondre aquest rumor. Diverses veus d'ONGs i polítics demanen, doncs, que s'investigui com es va articular l'episodi d'entrada de migrants més important de la història de Ceuta. Molts han marxat, però en queden. En queden amagats en roques enmig del mar, en cotxes abandonats i entre els espigons de platges, com és el cas de l'Osama.
3: I live here in the beach. Sleep!
4: Visc aquí, a la platja, sí. Dormo, menjo, nedo, només això, i em dutxo, sí. No vull tornar al Marroc, vull viure aquí, a Espanya. La policia és bona gent i els soldats també. No ens fan tornar al Marroc, només ens diuen, va, aneu al Marroc, si voleu.
3: Go to Marroc, talk to you, just go to Marroc.
2: També hi ha molts migrants i menors d'edat dins i fora d'una nau industrial al costat del Tarajal que s'ha habilitat per ells, pels menors, com és el cas del Mohamed, que té només 14 anys.
5: Parlo altres llengües. Espanya em necessita molt.
2: La incertesa i les llargues hores d'espera en boscos, platges i carrers, sense menjar i sense suport, està començant a passar factura. A la platja del Trampolín, on s'amunteguen centenars de subsaharians mirant el mar, hi ha hagut incidents les últimes hores. Mitjans locals apunten que hi ha migrants que ja estan fugint a la península en embarcacions petites.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Davant un futur tan canviant com incert.

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'aquesta setmana és un llibre referent sobre el TOC, el trastorn obsessiu compulsiu.
1: Es tracta de l'obra Desbloquea tu cerebro, del prestigiós psiquiatre expert en TOC Jeffrey Schwartz. L'obra ajuda a identificar els símptomes d'aquest trastorn i resumeix la tècnica que va desenvolupar Schwartz per intentar-hi fer-hi front. Concretament, el llibre explica el procés en quatre etapes que haurien de seguir els afectats per TOC per minimitzar-ne els símptomes i recuperar la qualitat de vida. Bàsicament, el llibre destaca la importància que els afectats reconeguin i acceptin que pateixen el trastorn, intentin identificar-ne els efectes i puguin adquirir hàbits que els permetin revertir-los. Una obra de referència que ofereix una visió molt completa sobre les característiques del TOC i com afecta la vida d'aquells que el pateixen.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.

0: Necessites motius per gaudir dels vins catalans? Te'n dono 5. 1. Descobriràs varietats de raïm que s'estan recuperant. 2. Apostar pels nostres vins és apostar per la proximitat i la sostenibilitat. 3. Perquè no te'ls acabaràs. 12 DOs i centenars de cellers que elaboren vins per tots els gustos. 4. Perquè són patrimoni històric i cultural. 5. Perquè són de gran qualitat, reconeguts arreu del món. Catalunya, on el vi és cultura.
1: La música, sense cap dubte, la nostra, la de Ràdio Vila-sacra.

Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.

0: Crits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits! Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema dedicat a una àvia molt especial. Una àvia que viu al fons del mar. Quin tipus d'àvia deu ser? El sentim?
2: Hola, sóc la Lilla Zou. El poema que he escollit es diu La meva àvia i ho ha escrit Ted Hugues i Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè parla sobre una àvia i m'ha fet recordar la meva. La meva àvia. La meva àvia és un pop de bona mida que viu al fons de l'oceà i s'arrossega la seva parentela quan ve amb nosaltres a sopar. Sol sortir en nit de pluja i vent, quan el món va de bòlit com una brossa en l'huracà i ve amb un personal insòlid. Arribem amb fortor de mà, llefiscosos i escatxidosos, amb ulls menuts com caps d'agulla, o grossos com anissos. Hi ha un calamar, hi ha una medusa i hi ha també un llagostí. Vejam, vosaltres, què faríeu amb una parentela així? També hi ha cracs articulats com peces de rellotgeria, que amb les pinces parteixen galetes i pastisseria. Una gamba escarritxa quan xerrupa la llet. El pare es mira de reu la mare que deu patir en secret. Remouen les llargues antenes fent grinyolar el silenci. Nosaltres somriem perquè l'àvia no es pensi. Què hi ha de nou? Pregunta el pare. Al fons de l'oceà? L'àvia es posa de cop vermella, com si volgués plorar. Se li emboliquen els tentacles, se li fa petita la taula. Els ulls se li disparen com llampecs i no li surt ni una paraula. Dues grosses gotes dels ulls li cauen dins el plat. El pare, doncs, no vol forçar-la i mira de fer el despistat. Quan els parents de mar són fora, ningú sabria que han vingut. Les llagrimes de mar i les humanes tenen igual virtut. Ted Hugues, Miquel Desclot.
1: Moltíssimes gràcies, Lilla, per recitar aquest poema tan misteriós. Una àvia o una sirena? Encara no ens ha quedat clar. El que sí tenim ben clar és que les àvies són meravelloses. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.

0: banda sonora de la teva vida.
1: Si vius una situació difícil, atura't i truca al 900-925-555 de prevenció del suïcidi. 900-925-555.

0: Truques i ens dius alguna cosa?
1: 972-51-1268.
2: Tu recordes on eres fa 20 anys?
3: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Hola, bon dia. Sóc en Carles Coll. M'agradaria poder-vos comentar una cosa. Carles Coll, el músic de Figueres. Escolta'm, per què no em feu un truc, sisplau, i en parlem? Mira, el meu telèfon és el 649. Moltes gràcies. Salut.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!
7: Repetiràs.
8: Ganes de clàssics?
9: Tota la seva hora, la selecció mesurada al detall a Ràdio Vila-sacra.
10: El bon entenedor, Ràdio Vila-sacra.

0: no sé res.
1: Imagina, crea, sorprèn-te.
2: Aturem-nos un moment i respirem.
3: I parlant d'emocions.
4: 16. Si ets exigent i vols casa teva amb estil i qualitat, i apuntes...
3: Jo recordo, i segurament ho he comentat, no sé quan ni com, ni me'n recordo ara mateix en quin moment, però ho he comentat que recordo un professor que em comentava que hi ha coses que es tenen de naixement i que no es poden comprar, ni es poden manipular, ni es poden desitjar. Em deia aquest professor que, per exemple, tens imaginació o no la tens? No pots anar a la botiga i dir-li doni'm un quilo d'imaginació. Vull dir, hi han coses que per molt que les envegis, les tens o no les tens?

0: Associació Remplant Flinfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.
3: El present és aquell temps alhora fugaç i permanent. L'únic que vivim. Però en què és impossible pensar-hi perquè llavors ja has passat o encara ha d'arribar. Viure el present és una proclama tan buida o plena de significat com nosaltres vulguem. Ens ho podem prendre com prosa i com poesia. En trobareu la programació completa al web casadecultura.cat.

0: Escolta amb la millor música. La xarxa de comunicació local.
1: Sabies que...
2: Les persones que fan servir lents tenen més probabilitats de ser contractats. La gent que porta ulleres té més probabilitats de ser contractats si les fan servir a l'entrevista de feina, segons un estudi. I és que aquest estudi va determinar que les ulleres fan que la gent es vegi més professional i especialista. La investigació del British College of Optometrists va determinar que menys d'un terç dels britànics creu que les ulleres fan que les persones tinguin un aspecte més professional.
3: Continguts en xarxa.

0: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra. És així de maca.
1: És la millor recepta. Aquí, actuar amb seny és la millor recepta.
2: Vine a sentir.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: La cultura és un punt de trobada entre rel i moviment, entre identitat i comunitat, entre un puf i el silenci, entre expressió i vincle, entre diversitat i territori, entre qui crea i qui reinventa. Som el punt de trobada entre tu i allò que t'inspira.
2: Pensa en un producte.
3: Chaotic Wall, pels petits i també pels grans. Cada dia és una festa. Més de 150 llits elàstics, camp de futbol de gespa artificial, bar, restaurant, festes d'aniversari, comiats de solter, escoles, empreses. Estem a la sortida Girona Oest a l'AP7 i també a Facebook, Instagram i a chaoticwallgirona.com. El trampolí parc més gran d'Europa us espera a tots.
4: Recordem, WhatsApp 601-00-11-22, les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, per assessorar les víctimes de violència masclista sobre els processos policials i judicials.
5: Recordem, WhatsApp 601-00-11-22.

I can see the sun up high. They were calling us down.

0: Ràdio Vila-sacra. Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
3: Jess?
4: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
5: Radio Vila Sacra!
4: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon, però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
5: Radio Vila Sacra!
4: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
6: Perquè ho tinguin en compte.
7: Amb la col·laboració de BN Group.
8: Imagina, crea, sorprèn-te.
9: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
4: Vols deixar-nos un missatge?
5: Hola, això és meravellós. De les coses més agradables i més balsàmiques per l'ànima. Dormo amb un aparell que té anys, a la coixinera, al coixí, al costat del coixí, sempre allà, sempre. La necessito, no podria passar sense la ràdio. Des del 99 no tinc tele, però no m'atreguis la ràdio per res.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Arrenca una vaga indefinida dels treballadors de Crown Force, l'empresa encarregada dels serveis d'assistència en terra de diverses aerolínies a l'aeroport del Prat. L'aturada coincideix amb un dels períodes de més moviment de les vacances d'estiu. Només el cap de setmana passat, a l'aeroport de Barcelona, s'hi van programar prop de 3.300 vols, és gairebé un 5% més que en les mateixes dates de l'any passat. Així explicava les reivindicacions de la plantilla Esther García, que és membre del comitè d'empresa de la CGT a Crown Force en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però que la gent no pot més, la plantilla no pot més.
1: Crown Force presta assistència a nombroses companyies aèries nacionals i internacionals que operen a les terminals T1 i T2 del Prat, com Air Europa, Lufthansa o Qatar Airways, entre altres.
3: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.

A Cellers Maset sabem que ara valoren més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.

0: informació, música, entreteniment.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Els robatoris de cable de coure s'han duplicat aquest any. Segons dades d'ADIF, durant el primer semestre s'han registrat 152 robatoris. És el doble que en el mateix període de l'any passat. Aquests robatoris han provocat incidències a la xarxa de Rodalies, però també afecten altres espais, com ara obres en construcció i subestacions elèctriques. La directora del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer Maimó, denuncia que quan es clausura un punt il·legal de compra de coure robat, poc després se n'obre un altre.
3: Si que se n'han tancat, se'n van tancant, però igual que es tanquen, se n'obren. També hi ha moltes vegades que aquests lladres el que fan és que el material no es queda a Catalunya ni tan sols a l'estat espanyol, perquè molts d'aquests grups són grups organitzats d'altres països d'Europa i el que fan és un transport directe en els seus països d'origen.
2: L'augment del preu del coure és un dels factors que hi ha darrere d'aquest increment dels robatoris. Entre les causes hi ha l'augment de la demanda, per exemple, pels centres de dades d'intel·ligència artificial i els cotxes elèctrics. El coure s'ha triplicat de preu en els últims 10 anys i aquest 2026 es manté per sobre dels 12.000 euros la tona. Els robatoris de cable de coure s'han duplicat aquest any. Segons dades d'ADIF, durant el primer semestre s'han registrat 152 robatoris. És el doble que en el mateix període de l'any passat. 12.000 euros la tona. 12.000 euros la tona. 12.000 euros la tona.
4: Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.
5: En el 107 de la FM.
0: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
6: Ràdio Vila-sacra! Ole tu que matas!

0: Arriba l'estiu i arriba l'Aqua Brava.
1: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
0: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
1: A partir de 16 anys, Aquax Jump.
0: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
1: Aqua Brava, a Roses, un oasi de diversió.
2: Te'n recordes, te'n recordes.
3: Ràdio Vila Sacra.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials, amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Vine a Empúria Brava. Bars, restaurants, discoteques, comerços, amics, amigues i concerts al costat del mar, gratuïts. A l'estiu tot és millor a Empúria Brava. Comissió de Festes d'Empúria Brava, Ajuntament de Castelló d'Empúries i Empúria Brava.
9: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Tens passió i estima per la natura? Vols protegir i conservar els nostres boscos, els rius, el mar, el cel, la fauna? Ara tens l'oportunitat de fer-ho. Obrim 127 noves places per agents rurals, amb el 40% de les places reservades per dones. Els agents rurals volem preservar el medi natural amb tu i per tu. Vols formar-ne part? Informa-te'n a interior.gencat.cat/festa-agent-rural. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
2: Vespres de gala, Dalí de nit.
3: Visites nocturnes d'Esgala.
4: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
3: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Reserves. A Salvador, Guió Mig, Dalí.org.

0: vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol saber més de tu, vol estar amb tu, o no?
1: Ho sento, a Ràdio Vila-sacra el rotllo és un altre.
2: Aquí sensacions, i els fantasmes als castells.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Incendis per arreu, invasió a Ceuta. Carai, la que ens està liant el Trump i els seus amics per no llepar-li el cul i fer-se amb el control del món.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.

0: Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. Abacus patrocina aquest espai.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, guapo, escolta'm. Primer vull dir que tothom em va trucar perquè diem que la Immaculada que ho va fer tan bé amb el piano. Oh, diu, que maco que ho va fer. Que estigui contenta, que mira. I després vull dir una cosa que podem matar, però la diré. La Carmen Sánchez, he escoltat una gravació d'ella cantant cançó espanyola, fantàstica. A veure si logres que la posi. Que jo em pensava que era d'una professional, d'una artista. I ella, i t'ho dic en sèrio, eh? I era d'ella, sí, sí, digue-li, a veure si ho fa. Bueno, després, avui he tingut un somni que m'ha fet molta gràcia. I somia que anava per una carretera amb un cotxe. I he sortit com una moto. Que jo dic, mira aquesta moto, dic que està ben al costat aquí darrere nostre. I llavors s'ha posat davant del cotxe. Però era una moto petita, com tipus Vespino, eh? I llavors, jo he vist que feia una cosa rara i dic, hi havia travessat un carro, amb dos cavalls amb un carro, i dic, què t'hi jugues, dic, això ara que surten i és un atraco. I era un atraco, surten els aquells del carro, i llavors ha baixat un d'aquells de sapats de cara i diu, va, tots els diners. He posat i dic, ai, dic, jo els tenia per fer-me unes ulleres. I me'ls he agafat, ai, dic, i les claus? Dic, no me les agafi. I no, les claus me les ha deixat. I llavors m'ha deixat 15 euros. I he pensat, mira, li diràs allò perquè, mira, m'he passat la nit així, per, així mira, com un corrugiment. Bueno, doncs, i gràcies a tothom que em va felicitar. Adéu, guapo!
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs. Què? On et ve de gust que anem a dinar avui?
6: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
4: I això?
6: Cal saber triar en temps estranys.
7: Eva, quins oients que tenim.
8: Doncs sí, oients sensacionals.
7: Clar que sí.
9: Què vols?
7: No, increïble. Abraçada gegant.
9: Us estimo.
10: Comença a haver-hi nivell.

0: Construccions metàl·liques Roica Inox, empresa dedicada a la serralleria en general i relacionada amb la construcció. Truqueu al 972 840 412. 972 840 412.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: En marxa un segon pavelló amb 160 places per atendre l'allau de persones sense sostre que aquest estiu han arribat a la ciutat per buscar feina a la campanya de la fruita. Estarà operatiu durant dues setmanes fins al 17 d'agost, quan es preveu que l'afluència comenci a baixar a Estela Bosoms.
2: Les 160 places se sumen al centenar que hi havia fins ara i que s'han quedat molt curtes per acollir l'arribada excepcional a Lleida de persones que aspiren a treballar la fruita i que no tenen on viure. Al voltant del recinte firal s'han arribat a concentrar fins a 240 homes dormint al ras. Per això, per primera vegada, s'obre el pavelló 4 perquè hi puguin pernoctar, també dutxar-se, sopar i esmorzar. Carlos Enjuanes és tinent d'Alcaldia d'Acció Social.
3: Són persones que arriben amb diferents situacions per un objectiu concret, que és treballar en campanya, però nosaltres hem de garantir tant l'atenció digna d'aquestes persones, la seguretat de les persones i també la convivència al respecte amb l'espai públic.
2: Aquest any, a finals de juliol, l'oficina de la Paeria havia atès el doble d'usuaris que en tota la campanya agrària dels anys anteriors. Des de l'entitat Fruita amb Justícia Social, Llibert Reixac celebra que el dispositiu s'ampliï, però assegura que el procés de regularització feia previsible aquesta situació perquè els qui s'hi han acollit necessiten ràpidament un contracte per poder renovar els papers.
4: Això sabíem que podia passar, que molta gent arribés a les Terres de Ponent en busca d'aquest contracte necessari i que, per tant, sabent el context polític especial que hi havia aquest any, creiem que s'hauria d'haver fet una millor planificació.
2: L'entitat també reclama a l'Ajuntament i a la Inspecció de Treball que, més enllà de les intencions, de veritat actuïn contra els empresaris que contracten temporers i no els faciliten allotjament tal com marca el conveni.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Davant un futur tan canviant com incert.
7: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segons, a través de les ones.
8: Sentiràs la diferència.

0: Forn de Nulles. Els pans de sempre i les seves especialitats com el pa d'olives de Calamata, el de xocolata, de nous, el pa dels avis i, en temporada, el seu reconegut pa de calçot. Forn de Nulles. Llargues fermentacions i productes de qualitat com les coques de forner, els seus croissants dolços i salats i brioixeria artesanal.
1: Forn de Nulles. Sant Sebastià de Nulles.
0: Un forn que has de conèixer. L'experiència s'ho val. Pa amb gust de pa.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
3: Què tenim?
4: Que què tenim? El que sí que és segur és que no tenim feines.
5: No tenim unes rodalies de cens.
6: Aglomeracions, retards, avaries...
7: Per això anem a peu fins a l'altra punta.
8: Tampoc no tenim clar a quina velocitat hem de conduir.
9: Jo sempre vaig fent marxa enrere, per si de cas.
10: No tenim ni un rival de cent a la Lliga.
11: No diguis Lliga fins que no sigui el sac i ben lligada.
10: Ei, per descomptat, no tindrem mai una pensió de jubilació.
12: A no ser que arribem als 100 anys.
13: Si no en tenim ni per pagar els funcionaris.
10: Sí, doncs mira, em sap un greu.
12: Doncs ja ho veieu, costa trobar algú que tinguem.
13: Es diu quelcom, no?
12: Pregunta-ho al Tribunal Suprem.
13: És clar, com que ja no tenim llengua vehicular pròpia...
14: Tu vés bevent, que t'ensenyaré el que sí que tinc.
15: Ets.
16: Ràdio Vila-sacra.
17: I parlant d'emocions...
18: 57.
19: Recordes, te'n recordes.
20: Ràdio Vila-sacra, la

0: Camí dels Cavallers, amb Montse Quadreny.
1: Castell d'Arbeca.
0: Situat a uns 4 quilòmetres del nucli de la població d'Arbeca, a la comarca de les Garrigues, les restes que en queden han estat rescatades i dignificades durant aquests últims anys. Actualment és propietat de l'Ajuntament d'Arbeca. Les primeres notícies que en tenim són de l'any 1158. El castell, que té el seu origen en una fortalesa àrab conquerida a la meitat del segle XII, va ser construït per ordre del duc de Cardona, Joan Ramon Folc IV, i estava guarnit i proveït d'una riquesa incalculable. Va ser la mansió senyorial de la casa més poderosa dels segles XV i XVI del Principat, els Cardona, que hi van residir durant 200 anys fins a la Guerra dels Segadors. Successivament, la senyoria de la vila va passar a mans dels Cornells d'Aragó i els Comtes del Pallars i va retornar a la casa dels Cardona l'any 1388. Amb la senyoria dels Cardona ve l'esplendor del castell, pel qual van passar figures històriques tan destacades com el rei Joan I el Caçador, Felip el Formós i el rei Felip II. La llegenda.
2: Diu que el castell d'Arbeca tenia tantes finestres com dies té l'any. De tots els castells de Catalunya, aquest va ser el de més bellesa i el més envejat. A part de les seves 5 grans torres, el castell d'Arbeca tenia 365 finestres, cada una amb la seva reixa daurada. Els senyors, cada estació de l'any, residien en una cara diferent de la mansió, a tenor del fred o la calor. Diu la llegenda que el duc de Cardona va fer tallar les mans a l'arquitecte perquè mai més pogués repetir una edificació tan sumptuosa. En veure's espunyat, el constructor va dir que, encara donant ell les ordres, podria dirigir les obres d'un altre palau. Va ser per aquest motiu que el duc li va fer llevar els ulls i la llengua.
0: No us perdeu el mirador que hi ha dalt, la paret més alta que queda del castell. Des d'allí veureu una panoràmica sorprenent, amb tota la plana d'Urgell al peu i enfront les muntanyes del Montsec. I acabarem amb una curiositat. Les olives de la varietat arbequina les va portar de Palestina el duc de Medinaceli, senyor d'Arbeca, al segle XVIII. La promesa d'un ral de brilló per cada olivera plantada en va impulsar el cultiu arreu de la comarca de les Garrigues. A partir de l'any 1762, en què es va començar a plantar les oliveres arbequines, la pedra del castell va anar desapareixent. Es va destinar a la construcció del molí nou, que va arribar a tenir 14 premses. Si pareu atenció, veureu que moltes cases del poble estan reconstruïdes en pedra del castell. Per saber-ne més, consulteu els webs castellsdelleida.com o arbeca.org/castell. Hi trobareu també el règim de visites, amb visites guiades fixes cada diumenge o dies entre setmana amb reserva prèvia. La durada aproximada de visita és d'una hora.
3: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

0: decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: Viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
4: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X-Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
3: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
4: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
3: T'esperem a Aquabrava, a Roses.
5: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
6: I parlant d'emocions.
7: 91.
8: Radio Vila Sacra.
9: Radio Vila Sacra.
10: Radio Vila Sacra.
11: Radio Vila Sacra.
12: Radio Vila Sacra.
13: No trobaràs res igual, perquè ens preocupem de que ningú ens pugui igualar.
14: No trobaràs res igual, perquè no seguim modes i anem al nostre aire.
15: Ràdio Vila-sacra.
16: Ràdio Vila-sacra.
17: Ràdio Vila-sacra.
18: No trobaràs res igual, perquè no hi ha res igual en joc.
6: I parlant d'emocions.
7: 76.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Després d'un matí de platja, res de sofà. Chaotic World. Totes les tardes tardeo a Croquits. El primer i únic per la mainada. A partir de 7 anys. Amb jocs, acrobàcies, sempre amb l'atenta mirada dels monitors i els pares prenent alguna cosa sota l'aire condicionat. El trampolí park més gran d'Europa us espera a tots. A la sortida Girona oest de l'AP7. chaoticworldgirona.com. També Instagram.
1: Ara toca calma.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Que el grup social ONCE ha tancat l'any 2025 amb més de 7.000 treballadors a Catalunya, 80.000 a nivell estatal, i el 60% d'aquests treballadors són persones amb discapacitat. D'aquesta manera, i sense comptar l'administració pública, el grup social es converteix en el tercer generador d'ocupació de tot l'estat. Marc Esparza.
2: Una ocupació que es pot mantenir de forma creixent per l'augment dels ingressos que tenen a través de les vendes de loteries, del que recapta Illunion els treballs que realitzen en concursos públics, i també a la captació de fons que arriben a la Fundació ONCE. Àngel Ávila, sotsdelegat de l'ONCE a Catalunya.
3: Treballant i aportant el nostre granet de sorra a la societat, ha convertit aquest grup en el tercer major empleador a nivell de tot l'estat, i de fet l'exemple és que un de cada 500 treballadors que treballa a Catalunya treballa al grup social ONCE.
2: Això es reverteix en les necessitats dels afiliats. D'aquesta manera, les persones amb discapacitat formen part activa de la societat a nivell laboral.
3: Acaba transformant no només vides, sinó que també el fet de que tu donis treball, aquest treball cotitza la Seguretat Social, aquest treball paga els seus impostos, amb el qual també tornem a la societat part de que ens dona en aquest sentit també.
2: A Catalunya durant el 2025 es van destinar 82 milions a inversió social directa.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: Cada dia fes clic i escolta el que passa a casa teva.

0: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Ràdio Vila-sacra, tot un programa de programes.
2: Un programa amb molta potència.
3: Oloraràs la seva força.
2: Un programa amb ironia.
4: Continuo estic tomant-se la broma?
2: Un programa...
5: per tenir-lo sempre a mà.
2: Un programa...
6: d'un sabor excel·lent.
2: Un programa on
7: no importa què passi.
1: Tot un programa de programes.
2: T'agrada?
3: Sí!
8: Ningú no et dona tant.
2: Sens dubte. No sé si m'entens.

0: L'enginyer francès Gustave Eiffel va ser l'home dels ponts de ferro a Catalunya del segle XIX, just abans d'aixecar la famosa Torre Eiffel a París. La historiadora de l'art Lluïsa Menós repassa i documenta els més de 80 ponts que va fer des de la línia de tren Girona-Portbou el 1876 fins al pont portàtil sobre el llarg del Parc de la Ciutadella durant l'Exposició Universal del 1888. Ho fa en el llibre L'enginy d'Eiffel a Catalunya.
1: Documentació d'Eiffel, molts plànols, fotografies, perquè es conserven fotografies dels ponts quan estaven in situ. És un llibre que el seu objectiu, en certa manera, és fer atractiu un patrimoni que potser, de bones a primeres, costaria d'entrar. Va ser l'home dels ponts, sí. En deixa uns 85.
0: L'enginyer va treballar en tots aquests ponts, dels quals només se'n conserven 3 de Girona abans de construir el seu edifici més famós, la Torre Eiffel. Va ser el 1889 a París i no a Barcelona, a la qual, segons una anècdota històrica que l'autora posa en dubte, Eiffel podria haver ofert instal·lar-la l'any anterior.
1: Sí, sí, la poso en dubte, clar. Si resulta que hi ha un document que certifica això, doncs magnífic, aleshores treballem-ho, no? Però jo com a mínim treballant aquest tema dels ponts, jo no m'he trobat documentat això de la torre que l'oferís.
0: L'enginy d'Eiffel a Catalunya forma part d'un projecte de recerca i divulgació del patrimoni metàl·lic del país.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.

0: arxiu de notícies per a la història. Notícia del 10 de febrer del 2026.
1: Comença a Los Angeles un important judici contra Meta i Google sobre l'addicció que causen algunes de les seves aplicacions com Instagram i YouTube. Una jove de 20 anys acusa les grans companyies tecnològiques d'haver perjudicat la seva salut mental des que era una nena. Washington, Oriol Serra.
2: El cas de KGM, la noia de 19 anys que ha denunciat diverses xarxes socials per l'addicció premeditada que considera que li han provocat, és el primer de tres casos programats per la justícia nord-americana. KGM ha arribat a un acord de compensació amb TikTok i a un preacord amb Snapshot, però no ha desistit a tirar endavant la denúncia contra YouTube i Meta. Se'ls considera casos test i tots comparteixen un denominador comú, els algoritmes a partir dels quals funcionen les xarxes que han causat ansietat, depressió, abusos i, en el pitjor dels casos, suïcidis. John DeMay és un dels pares i mares concentrats davant del Tribunal de Los Angeles. El seu fill, de 17 anys, es va treure la vida arran d'una extorsió sexual a Instagram.
3: Les xarxes socials són una addicció absoluta per la gent jove. No lluitem només contra l'extorsió sexual. Hi ha fentanil pels pares, vídeos sobre com suïcidar-se que les xarxes donen a la gent jove, que només busquen autoajuda i una resposta.
2: El procés judicial podria suposar un precedent pels centenars de casos que ja són en mans dels advocats que treballen per a les associacions de pares de les víctimes.
0: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
4: A veure,

Tenim milers de raons per ser optimistes. El que manté el català, la que el vol aprendre. La que porta la nostra cultura arreu del món. El que la manté viva. El que s'organitza per transformar el seu barri. La que es mou per construir un país. Tenim milers de raons per ser optimistes. Tu n'ets una. Fes-te soci d'Òmnium Cultural.

0: viatge en el temps.
1: Saps que desitjo quan la meva neta bufa les espelmes? Que creixi sana, amb parcs on jugar, menjar saludable i més persones que pantalles. Però això no depèn només de la seva família, depèn de totes i tots. Transformem el seu entorn. Alimentem un altre demà.

0: Doncs bé, és moment nosaltres de posar-nos de mans a la massa, com vulgarment podríem dir, a l'hora de, per exemple, si volíem fer bunyols, però no farem bunyols. Amb el nostre cuiner avui ens aporta doncs un àpat que realment dona molt de sí, i si es fa bé és molt bo. Bon dia, Ventura, molt bon dia.
1: Bon dia, estimats oients.
0: Escolta'm, dona molt de sí aquest plat que ens explicaràs ara, eh?
1: Sí, és una mandonguilles amb gambes.
0: Ah, escolta'm, no. És un d'aquests plats que si hi ve gent, no hi ha problema, bueno, eh?
1: Després també, si vols, també pots fregir quatre patates fregides, si vols.
0: Sí, sí,
1: jo,
0: sí.
1: Jo, patates
0: sí.
1: Quadrades, sí? Fregides, i els hi poses. També ho pots afegir, eh?
0: Molt bé, molt bé.
1: O posar-hi els pèsols, o el
0: sí,
1: que sigui.
0: Bueno,
1: en fi.
0: Molt bé.
1: Mira, ja mirem. Mira, fem la picada, meitat de porc i meitat de vedella. Segons la quantitat, de les persones.
0: Sí.
1: Jo dic mig quilo per fer per 4 o 5 persones.
0: Molt bé, molt bé.
1: Després, una llesca de pa, alls, julivert i una copa de conyac, mitja copa.
0: Molt bé.
1: La llet, llet, mig got.
0: Llet normal. De la, de
1: tot
0: les...
1: barrejat per fer que farem per fer les albòndigues.
0: Escolta'm una cosa, Ventura, la llet, doncs, és igual que sigui descremada, que sigui...
1: És igual, per dir,
0: sí,
1: hi poses l'ou, la llet, l'oli, l'oli, o sigui, la llet, ja ho he dit,
0: sí.
1: la d'allòs de pa,
0: el
1: que
0: pa,
1: es fa remullar.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, allò de la llet és igual, perquè si poses el pa a remullar per fer,
0: ah, val, sí,
1: per fer les mandonguilles,
0: sí,
1: ja hi ha una mica de llet.
0: Clar,
1: ja, no, que ja,
0: ja,
1: no
0: la
1: tem.
0: Ja la poses estovant,
1: ja,
0: allà,
1: ja la poses estovant,
0: eh? Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Després hi ha la farina, l'oli, la ceba, sal, pebre i les 6 gambes.
0: Molt bé.
1: Gambes que pot ser d'aquestes congelades mateix, ja, no?
0: Molt bé, molt bé.
1: I una mica, ja això mateix. I una mica de pèsols, si vas, allò 200 grams de pèsols de 6.
0: És que els pèsols donen un gust especial a
1: perdona,
0: tots els àpats,
1: perquè
0: eh?
1: El pèsol sempre don d'allòs, que sigui més dolç.
0: Ah, pues clar,
1: per això has de posar, has de mirar de posar-hi la sal amb el pebre perquè quedi una mica més.
0: Sí, no quedi tan i tan dolç, no?
1: No quedi tan dolç, sí.
0: És que l'arròs mateix hi poses una mica de pèsols i canvia de gust, però totalment,
1: canvia,
0: eh?
1: Canvia una mica de gust, sí, sí.
0: Estava realment boníssim. Vinga, anem a fer aquestes mandonguilles.
1: Les mandonguilles es quedarà, agafarà la carn picada, l'ou, l'all, el julivert, a la mica de conyac i bosc, el pa aquest que has posat a mi, allò amb la llet,
0: amb la llet. Escolta,
1: tot remenat, tot remenat.
0: Gaire, per exemple, amb aquesta quantitat de carn, quant de pa posem? Una llesca
1: de pa.
0: Però una llesca de què? És que pot ser de mig quilo, de quilo?
1: Bueno,
0: pot
1: una llesca de pa de quilo, va.
0: De quilo?
1: Li talles,
0: no,
1: una,
0: mica, menys,
1: li talles una mica la conna, diguéssim,
0: sí,
1: del pa,
0: sí,
1: a la crosta,
0: sí,
1: i allò el pa ben remullat, ben passat amb la picada.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: I si veus que et queda molt, molt clara, hi posa una mica de pa torrat.
0: Val.
1: Hi posa una mica de pa torrat perquè quedi una mica més dura.
0: Ah, molt bé, fantàstic, doncs sí, és molt bé.
1: Com ja els tens fetes, les fregeixes, les fas boletes i les fregeixes.
0: Sí.
1: I a part, fas una mica de sofregit de ceba i tomàquet.
0: Sí, sí.
1: Hi posa una mica de vi blanc, com ja està la ceba de tomàquet feta, i posa les mandonguilles, que vagin fent xup-xup,
0: sí,
1: una mica d'aigua, i a part, les gambes, les agafes pelades, o sigui, pelada, la gamba pelada,
0: sí,
1: i la talles a tallets petits.
0: Ah, tallets petits, ja està bé.
1: D'una,
0: sí,
1: gamba fas 6 talls,
0: val, sí,
1: cada gamba,
0: sí,
1: segons,
0: sí,
1: la gamba aconsegui,
0: uh-huh,
1: i li poses. També la pots fregir una mica, si vols, perquè agafi una mica més de gust.
0: I per estirar-ho tot a dintre.
1: I per estirar-ho tot a dintre.
0: Ah, molt bé.
1: I amb el pèsol,
0: sí,
1: el pèsol bonit, el fas el pèsol bonit i el poses el pèsol també a dintre les mandonguilles.
0: Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
1: I després tot barrejat i anar fent xup-xup fins que està.
0: Molt bé. Escolta'm, Ventura, m'ha quedat una cosa per preguntar-te. Has dit quan tinguin les mandonguilles, posant-hi tots els productes que ens has dit, a l'hora de posar-los a fregir, i posem una mica de farina perquè no se'ns enganxi,
1: sí,
0: o no?
1: Mira, com es fa la carn picada que es fan amb boletes,
0: sí.
1: Vas fent així amb boletes, bueno, que es fan així amb la mà, que es fan amb boles,
0: sí.
1: Amb farina.
0: Amb farina, una miqueta de farina.
1: Perquè després la farina va bé perquè es passeja una mica la salsa.
0: Val, molt bé.
1: Queda
0: molt
1: la
0: bé.
1: Salsa una mica més espessa,
0: sí.
1: Ja no queda tan clara.
0: Val, molt bé, molt bé, molt bé.
1: Per mala sort queda clara, doncs sempre hi ha la dosa de fer una mica de llet o una mica amb aigua, amb farina, i li poso una mica.
0: Escolta, Ventura, si aquí volguéssim algú fer una birgueria a més de fer una picada, no hi cal? O tu alguna vegada t'hi has arriscat
1: sí,
0: a fer una picada?
1: Sí, sempre la meva dona em fot crits perquè a vegades no faig picada. sí, pots fer una picada.
0: Sí?
1: Sempre queda més bé d'una mica d'ametlla, d'ametlla, all i julivert,
0: sí.
1: Que també hi pots posar un carquinyoli si vols,
0: està bé, està
1: i si
0: bé.
1: No tens ametlla i alguna cosa perquè hi poses avellanes o de dos o nou.
0: Val.
1: Feia la picada que hi hagi, sobretot hi hagi l'all i el julivert.
0: La llet julivert i després una miqueta de grana seca.
1: De grana seca.
0: I una miqueta...
1: Perquè ja els diu ametlla, perquè sí. El que passa és que l'ametlla és el més car que hi ha.
0: Clar.
1: Això és com a vegades es fa moltes coses amb pinyons, però pinyons al preu que va,
0: sí,
1: hi ha molta gent que no n'hi posa. Jo panses i pinyons per fer alguna cosa.
0: Sí. I a vegades, amb el car que és, i després, si te'n queden una mica, si no els ho poses d'una manera molt concreta, es remullen, eh?
1: Es remullen. Si no, els has de posar amb una... O sigui, amb una bossa,
0: sí.
1: I encara dintre un pot de vidre ben tancat.
0: A la nevera o no?
1: No, igual, pots tenir a la nevera o fora, és igual, a fora mateix.
0: No cal la
1: però
0: nevera.
1: Però sobretot amb una bossa,
0: sí,
1: i cada posada així amb una bossa, i sí. Després a dintre amb un pot petit, hermèticament
0: sí.
1: Tancat val. El pot.
0: Sí, perquè esclar, el que són cars és el que dius tu, i després resulta
1: no,
0: que
1: t'obre una mica... No, fer, sí. Resulta que aquell pinyó, o aquella ametlla, o aquell d'allò se t'ha... Queda...
0: Ja no val res.
1: Ja no val res.
0: No. Molt bé, Ventura, anem a repetir per la nostra audiència, doncs, aquests ingredients.
1: Vinga, la picada, ja ho dic jo, segons la quantitat, mig quilo jo poso per 5 persones o 6. S'hi posa la picada de meitat de vedella, meitat porc. Una llesca de pa, ai, julivert, mitja copa de conyac. La llet, ho he dit, però, esclar, la llet no cal posar-hi. Jo he posat llet aquí perquè la llet ja s'hi posa per posar la llesca de pa,
0: sí,
1: per remullar-ho.
0: Sí, remullar.
1: I després es fa la farina, l'oli per fer les albòndiques, ceba, pebre, oli, la ceba, sal, pebre, i la tomaca per fer el sofregit, per fer les mandonguilles.
0: Sí.
1: I a part les 6 gambes.
0: Molt bé. Molt bé. I que si aquí volem afegir-hi...
1: I si
0: doncs...
1: vols afegir-hi el pèsol, que ja dius, posar una mica de pèsol, i també, si és que ho vols fer-ho, per fer-hi, perquè allargui més, per fer-hi més plat, fas unes patates quadrades, una mica fregides i posades a dintre.
0: Molt bé, d'aquelles que tu dius sempre, si és trencades, esquerdades...
1: No, si és amb allò, pots fer-ho quadres igual.
0: Sí? Normals, val, molt bé.
1: Perquè després d'aquelles esquerdades, o més és directament... i es fa sense fregir, per fer l'estofat. Però allò que és per acompanyament, perquè hi hagi un plat més...
0: Que ho faci més plat, no?
1: Més plat. Et fots una amanida abans i després això és el segon, i quedes com un segon.
0: Molt bé, Ventura, gràcies.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
3: La vida és meravellosa. Creiem que el millor sempre està per venir i cada moment és una celebració. Vine a viure, a riure i compartir amb els teus. Aquí, els records es creen amb cada most i la felicitat es serveix en cada

0: Què fas quan et trobes malament?
1: Vaig a un metge amb titulació.
0: I quan no hi ves bé?
1: A un oculista professional.
0: I què fas quan sents malestar emocional?
1: Vaig a un psicòleg o psicòloga col·legiat. Així m'asseguro de tenir atenció especialitzada. Professionals amb fonamentació científica i seguretat legal i deontològica.
0: Connecta amb la teva salut mental amb garanties. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

0: 107 de la IFM. Missatge rebut per e-mail el 18 d'octubre del 2023 a les 15:11 de la tarda.
1: Maria Albert de Vilajuïga ens escriu el següent missatge per correu. Hola. Us escolto sovint i m'agradaria saber si teniu alguna cançó de Harry James. Si la podeu posar, la dedicaria al meu pare en el seu 76 aniversari, que us escolta sempre al migdia. Moltes gràcies.

0: Radio Vila Sacra. Radio Vila Sacra. Radio Vila Sacra. Radio Vila Sacra. Radio Vila Sacra.
1: Digue'm.
2: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
1: Dispensem?
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: El programa Catgirem de la Generalitat redissenya 170 tràmits perquè tinguin menys entrebancs burocràtics. Les millores s'han aconseguit mitjançant la digitalització de formularis i l'aplicació d'intel·ligència artificial en les gestions. Roger Santaló.
5: Les reformes s'han fet en camps com l'educació, amb una nova app a la borsa de docents per accelerar la cobertura de baixes, o en la sanitat, on 6.000 persones han estalviat d'anar a l'hospital per donar el consentiment per ser operats, perquè poden tenir el document i acceptar-lo a través de la Meva Salut. Sandra Galvé és anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
6: És un procés en el que el pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i el professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
5: La Generalitat preveu simplificar 40 tràmits més fins al 2028 amb aquest pla, que té un cost de més d'11 milions d'euros.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Adéu, Andreu! Toco el dos! Fins demà, bacallà! Adéu-siau!
9: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
10: Adéu, adéu!
11: Gent Ràdio Vila-sacra, gent amb civisme total.
12: Adéu.
11: Ser cívic és tenir servei.

0: Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
2: El festival Fem Muga arriba a la seva tercera edició per continuar reivindicant el tram mig del riu Muga i el seu ric patrimoni històric, natural, cultural i ambiental. Aquesta iniciativa apropa la riquesa del territori a través de xerrades divulgatives, concerts d'artistes locals de l'Alt Empordà, tallers, excursions i activitats per a infants i joves.
0: Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
2: Per fer la celebració encara més comunitària, els actes s'acompanyaran de moments de germanor i diversió. El dijous començarem el festival compartint un sopar d'entrepà. El dissabte en retrobarem amb un esmorzar i tot el diumenge al matí gaudirem dels inflables i d'una refrescant festa de l'escuma. Finalment, clourem el tercer Fem Muga amb una visita guiada a l'embassament. El festival es consolida com un espai de trobada per fomentar la conservació del riu i el respecte pel medi ambient, recordant la importància de la Muga com a eix de la història, la indústria i la cultura de l'Alt Empordà.
0: Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
3: Més informació al web vila.amb.alta.cat/festival-mig/fem-mig/muga.

0: un clic que et fa avançar. Mm. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila Sacra, sí!
2: Com?
0: S'acaba un altre dia i comença a viure en el nostre record. En el meu, en el vostre i en el de les més de 20.000 persones que avui han creuat les meves portes. En els records de qui garanteix cada dia que tot funcioni perquè la resta s'ho pugui passar d'allò més bé. O de qui es pensava que no podria pujar enlloc per la seva diversitat funcional i va acabar gaudint com el que més. Ai, com podríem oblidar això? Si aquí sempre passen coses increïbles a cada racó. I el que encara és més increïble és que tota l'energia que fem servir per crear aquests moments és totalment sostenible. Com aconseguir dibuixar el somriure més necessari, oferint experiències úniques a famílies amb infants que pateixen malalties greus. O aconseguir que el record que t'emportes sigui l'única empremta que quedarà per sempre. Un dia així esgota qualsevol. Què puc dir? Gràcies a tots els que m'habiten, a tots els que veniu i a les persones que sempre hi sou. Gràcies per donar el millor de vosaltres. Espero cuidar-vos tant com vosaltres em cuideu a mi. I ara arriba el meu moment preferit. Un altre dia per davant per seguir creant records infinits. Estic orgullós de ser una bicorp i d'haver signat l'Agenda 2030 per garantir que el meu impacte repercutirà positivament en les persones i el planeta. PortAventura World. Made to be. Made to remember.
3: Molt bé, no?
4: Recordeu visitar la web vilasacra.cat per a qualsevol informació municipal.
5: Mare meva, quin somni!
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar a llops d'un drac!
6: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit.

0: Les formes diuen que cal mantenir-les, però el millor és poder sorprendre amb elles. Pareu bé l'orella.
1: 2, 1, 2, 3...

0: sempre i una mica diferents. Ben tornats a La Figuereta, un programa de Castells de cap per avall.
1: El programa de l'estiu. Divendres i dissabtes, quan menys, tu esperes.
2: Què vols fer-hi? Som Ràdio Vila-sacra.
3: Per totes les coses que toques, colores, que sents i que plores. Per anar de la mà, per créixer, menjar, caminar i respirar. Tenim un pla.

0: vols viure? Tenim un pla. Agenda 2030. Pirineus 2030. Uneix-te al pla.
1: Generalitat de Catalunya.
2: A Ràdio Vila-sacra.
3: Calma.
2: Ara ens toca.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai. I ara...

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat t'hi el podràs sentir indefinidament.
1: Iaia!
2: Mana!
1: Què fas amb aquestes ulleres? Que marxes de festa!
2: Beneit, que no saps que hi ha un eclipse?
1: Un eclipse?
2: Sí!
1: I aquestes ulleres són per mirar l'eclipsi?
2: Esclar, home! El 12 d'agost es fa fosc una part de Catalunya!
1: I a quina hora?
2: A 8:45! Que no ho sabies?
1: Doncs fas bé de dir-m'ho, ja estaré al cas.
2: Aquesta canalla, sempre esteu despistats. Busqueu unes ulleres i busqueu un bon lloc per poder-ho veure.
1: I anirem junts, iaia?
2: I tant que sí. Ja pots preparar la fogoneta, que el 12 d'agost hi anirem junts.
1: Saps què farem, iaia? Miraré el web eclipsicatalunya.cat, que allà ens ho explicaran tot.
2: Mira, quan era molt petita, em vaig veure un de parcial.
1: Ah, sí?
2: Però era molt petita, petita, que no me'n recordo molt gaire. El plan va durar molt poc. I jo ja no me'n recordo gaire perquè era molt, molt petita.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Aquest mes de juliol ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut 3 episodis llargs de calor. Pràcticament no ha plogut i aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris. Per exemple, l'Observatori Fabra i el de l'Ebre, 2 dels més antics del país, han registrat el juliol més calorós de la seva història. I aquest estiu ja hi ha hagut 15 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus en algun punt del país, un menys que en tot l'any passat. Ho ha explicat aquesta emissora la cap de l'equip de serveis climàtics del Meteocat, Anna Rius.
2: Fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta al rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus. I el 2025 van ser 16 dies, vull dir que aquest any ja portem el mateix que l'any passat.
1: També fa molta calor a les nits. Hi ha una estació del barri de les Corts de Barcelona on ja s'ha igualat el rècord anual de 36 nits tòrrides que es va assolir l'any passat. I a més, gairebé no hi ha hagut pluges al juliol.
2: Ha sigut dels més secs des de 1950. Moltíssimes estacions han recollit menys d'un litre. És un dels mesos que hauria de ser més plujosos a punts del Pirineu i fins i tot en aquells llocs el dèficit és molt important.
1: Precisament aquestes altes temperatures han fet que molta gent canviï el seu destí de les vacances. Hi ha zones que en surten perjudicades, però també hi ha alguns destins, com els que cauen en la franja on es podrà veure l'eclipsi del 12 d'agost, que aquest any es veuran beneficiats. Els hotels esperen batre rècords i superar el nivell de reserves de l'estiu passat, tot i que els visitants prioritzen zones menys caloroses o opten per viatjar fora del pic de l'estiu. Lluís Manel Dorca és propietari de l'hostal Estrella de Rupit.
3: Aquest any podem notar el tema de la calor cada vegada afecta una miqueta més. Això, el canvi climàtic, no ens havia trobat mai que fes tanta calor. I, bueno, però la gent va vinguent, no hi ha problema, ara tenim el mes d'agost, la projecció és bona.
1: A les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona preveuen fregar el 95% d'ocupació gràcies a l'eclipsi. I a Lleida les previsions també són molt bones. Sentim el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre.
4: Especial singularitat té el sector del turisme actiu, que estan notant, detectant un increment d'un 20% de la demanda respecte a l'any anterior, sobretot en les activitats d'aigua. Pensem que estem patint un estiu molt calorós i això convida a gaudir de les activitats d'aigua i, a més, tenim molta aigua.
1: Pel que fa als càmpings, preveuen una ocupació del voltant del 85% i recorden que els últims anys s'ha desestacionalitzat la temporada i al setembre també tenen molts clients. Ara bé, no tothom pot fer vacances, encara que tingui feina. Segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es pot permetre una setmana de descans fora de casa. Una situació força habitual, per exemple, en el cas dels treballadors autònoms i de les famílies monoparentals. Ho han explicat la Maria Serra, una estudiant i autònoma de 24 anys, i l'Olesia Gul, una refugiada ucraïnesa que viu sola a Barcelona amb la seva filla.
5: Si ets jove i vius a Barcelona i has d'estudiar, fas coses d'hostaleria o de nens. Per tant, vacances com a tal jo fa molts anys que l'estiu no faig. Treballes els estius per poder sobreviure durant l'any.
6: Mires a otros y te sientes como un fracaso. No descansas, no estás feliz, al revés. Estás como muy no hecho y moralmente esto baja mucho.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
7: Si vols viure tranquil i amb alegria, Ràdio Vila-sacra tot el dia.

0: fer més fàcil el dia a dia. La Diputació de Girona ajuda a progressar els ajuntaments, les entitats, les empreses i els ciutadans amb què es relaciona i els fa més fàcil el dia a dia. Diputació de Girona.
1: Com se't presenta la setmana astrològicament? L'astròloga Montse Vall de Pérez recull setmanalment el més destacat de cada signe. Escolta'ns. Per consultes, podeu trucar al 647 93 41 72.
2: I parlant d'emocions...
3: 15.
4: 'On et ve de gust que anem a dinar avui?
5: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
4: I això?
5: Cal saber triar en temps estranys.

0: day to you all with love from the Bluebird Bells.
1: Som de mar.
2: I de muntanya.
1: Som del sud.
2: I també del nord.
1: Som de ciutat.
2: I de poble. I som de plaça.
1: I també d'avinguda.
2: Som del barri.
1: I som sempre bons veïns. Som a prop. Som d'aquí. Informació, música, entreteniment. Bon preu i esclat us ofereix aquest espai.
3: Bé, no?
4: Hola a tothom. Per fer referència a un estat d'ànim, en comptes de dir tinc un bajón, es pot dir estic fosa, tinc fluixera... En molts casos, la fluixera ens hi va molt bé, però en la majoria de contextos ens hi va encara més bé una onomatopeia. Xof! Avui estic xof. I ara ve la pujada. Quin subidón! Que no, cordons! Quina eufòria o quina flipamenta! Sí, flipamenta ens ve de l'anglès, to flip. Però amb aquesta terminació en menta. Tan col·loquial i tan catalana per formar noms. Acaloramenta, empipamenta, ens és irresistible. Feu el favor de no traduir literalment ens hem enfilat o engorilat.
5: Sabies que en català podem trobar un munt de paraules que provenen de noms propis? Per exemple, durant el segle XVII va existir un francès sense el qual, avui dia, els canelons de Sant Esteve no serien tan bons. Estem parlant de Louis Béchamel, inventor de la salsa béchamel i amant de la bona cuina. També hi ha altres paraules com decibel, creada per Graham Bell, la paraula tàper, d'Earl Silas Tupper, o Alzheimer, que ve d'Alois Alzheimer, descobridor de la malaltia.

Que bo! Anar a viure a un poble, a un entorn rural, amb una escola personalitzada, petita, però molt gran. Tenir un hort, plantar, caminar, pensar que les coses importants potser són lluny, però les essencials són a prop. Tenir un sentit de pertinença, que els nens facin encàrrecs als grans, que els grans ens ensenyin el que saben, com ara, i aquesta és la meva experiència, poder-li preguntar a la veïna quan és que es planten les faves. Hi ha molts pobles a Lleida que esperen omplir-se de vida. Hi ha una casa que necessita reparacions, que busca habitants i que et donarà salut en el sentit més ampli de la paraula. Recordo el dia de la reunió familiar quan vaig fer aquesta proposta. Poble petit, gran vida, vaig dir. Vine a viure als pobles de Lleida.

0: La Sacra.
1: Digue'm.
2: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
1: Dispensem?
3: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
4: Qui diu que si ets de rock no t'agrada la clàssica? Que si ets de petits concerts a la natura no és de ballar fins que surti el sol? I ara, per què has d'escollir si ho pots tenir tot? Viu la cultura, viu l'estiu. Viu Costa Brava Girona Festivals. Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona.
5: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Dio regala una experiència inoblidable des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia la tens des de l'aire.
6: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
7: Quan arribem, quan
8: és normal passar quan pregunten per cinquena vegada quan arribem. Però no que sofessin un accident perquè has passat de la ITB. La ITB salva vides, cuida el medi ambient i evita greus conseqüències. Si no passes, passarà.

0: Torno a recordar telèfons.
1: Contestador 972 51 12 68 i WhatsApp 656 19 70 62.
0: Hem d'aprofitar que tenim uns telèfons i que la gent pot parlar lliurement per expressar el que vulgueu.
1: Contestador 972 51 12 68.
0: Sí, sí.
1: I WhatsApp 656 19 70 62.
0: I tenim una feina molt important encara per fer, de multiplicació, per aconseguir arreplegar oients que poden escoltar, que possiblement no saben què escoltar a aquesta hora perquè no els agrada res, i tal i Pasqual. Ens ajudes a multiplicar? Els hi dius?
2: Multiplica.
0: Doncs multiplica per nosaltres. Promociona'ns, publicita'ns.
2: Multiplica.
0: Afegeix-t'hi i opina sempre que vulguis.

havíem de sortir amb l'avió a les 2:20 d'aquesta matinada amb Air Europa. Des de 3:45 que estem dalt de l'avió, ens anem cap a la pista per agafar i ens diuen que avió, que hi ha una cosa que falla. Ens tornen a posar a portar cap a l'aeroport i des de les 3:45 que estem esperant que ens diguin alguna cosa a la sala d'espera, sense informació, sense absolutament cap tipus d'atenció. Això és un vol Dakar-Las Palmas i allà havíem d'agafar una connexió amb la mateixa Air Europa-Las Palmas-Barcelona. I bueno, i dormint en uns bancs, l'aeroport d'aquí Dakar és un aeroport superantic, amb uns bancs com els de Renfe d'abans, tots de metall, vull dir... I bueno, moltes gràcies.

0: Encara no has tastat el licor crema d'arròs de segadors del Delta?
1: Licor crema d'arròs de segadors del Delta. Un licor suau i exquisit per compartir en moments especials amb la família i els amics. Tasta'l.
0: Licor crema d'arròs segadors del Delta. Sabor únic i original.
1: L'autèntic esperit del Delta de l'Ebre.
2: Escoltes, Ràdio Vila-sagra, perquè és la més maca.

0: som aquí. Salutacions a Marc i salutacions a les persones doncs, que en aquests moments, els oients, que estiguin a punt d'escoltar aquest espai que oferim des d'aquí la ràdio amb la nostra cuinera, la Paquita Forç. Bon dia, Paquita.
1: Hola, bon dia a tothom, bon dia.
0: Doncs bé, nosaltres amb la Paquita intentarem doncs, portar-los receptes de cuina. Potser que vostès les fan d'una manera, la Paquita els explica de la seva manera i després com ens posem a la cuina que hem de posar-hi el nostre toquet d'invenció. Avui, Paquita, quina recepta ens aporta?
1: Avui porto all cremat de pescadors.
0: All cremat de pescadors,
1: sí,
0: a la mena.
1: Sí, amb rap.
0: Ah, amb rap, vale. All cremat de pescadors amb rap, amb rap.
1: Amb rap, sí,
0: molt bé,
1: clar, no.
0: Molt bé,
1: molt bé. Pot passar a ser sol,
0: no, eh? Perquè està passant avall de pescadors.
1: Però molt és molt senzill.
0: Sí.
1: I queda boníssim, boníssim, boníssim.
0: Doncs molt bé. Paquita, anem a explicar-nos doncs, els ingredients que tenim.
1: Sí, doncs mira, és una cabeça d'alls,
0: sí.
1: Ets de comptar, perquè poso 12 grans, però és una cabeça. 8 talls de rap, que siguin macos i no massa prims. 4 llesques de pa de barra del mig. Eh? 12 ametlles, de 12 a 15 ametlles torrades. Mig litro de brou de peix, que si no en teniu hi podeu posar aigua tranquil·lament, però com que ara venen també aquests paquets de brou de, sí, peix, que ja venen i queden molt bons, mm-hmm, són molt bons, vull dir que
0: val la pena posar,
1: canvia,
0: no?,
1: molt de l'aigua, mm-hmm, eh? Sí. Un quart de litro d'oli, sal i una mica de pebre blanc.
0: Molt bé. Pocs ingredients i un bon gust que tindrà doncs, aquest plat, eh?
1: Molt bo. Però molt, que és que queda molt bo. Mira, poseu una cassola al foc amb l'oli. Fregiu els alls, però sobretot que no us quedin cremats, eh? Així que agafen color automàticament les ametlles i el pa torrat. El pa que se fregeixi amb l'oli aquest, perquè s'hi posa bastant d'oli, eh?
0: Vale, amb l'oli i els alls.
1: I els alls.
0: Els alls anem pelant
1: ametlles,
0: un per
1: sí,
0: un, Paquita.
1: Un per un, sí. Eh? Sí, però no cal que els atrinxeu, eh?
0: Vale, va,
1: sencers mateix, perquè ja van, tot va al turbix,
0: va,
1: això.
0: Va, molt bé.
1: I llavors, quan teniu el pa, que ja acaba de ser quasi, ja ho veureu amb el fregil, quasi ros, llavors hi tireu les ametlles.
0: Ah, molt bé.
1: Aquí mateix. I llavors, el caldo. Tot que bulli per quedes, res, 5 minuts.
0: Uh-huh.
1: I llavors tot ho poseu en un pot per passar tot pel turbix.
0: Ah, molt bé.
1: Sí,
0: molt bé,
1: tot ha d'anar al turbix. I llavors la mateixa cassola servirà. Com teniu això ja ben triturat, passeu, ho torneu a la cassola i llavors teniu el rap preparat amb sal i pebre, que no s'hi posa res més, eh?
0: Mm-hmm.
1: Sal i pebre i en el caldo aquest. I llavors quan hi tingueu el rap, penseu que el rap normalment sempre en treu de caldo, de suc.
0: Mm-hmm.
1: Però hi ha vegades no en treu prou. Si vosaltres veieu que la salsa us ha quedat un pèl de respessa, i podeu tornar a posar una mica més de caldo.
0: De caldo, d'aquell de peix.
1: Eh?
0: Molt bé, sí, sí.
1: Però no ha de ser gaire caldo, eh, aquest plat.
0: Vale,
1: o sigui, sí.
0: Que quedi el just.
1: Lo just, eh?
0: Uh-huh.
1: I simplement que tot junt bulli 10 minuts i cap a taula. Mira, si n'és de senzill.
0: A veure, aquest és un plat d'aquests per... Si te presenta algú d'incògnit i,
1: no,
0: tinguis,
1: no, i
0: tinguis
1: i boníssim,
0: una miqueta de rap al congelador,
1: exacte,
0: en tot cas, no?
1: Perquè sí,
0: fred
1: sí,
0: sempre
1: sí, sí,
0: millor, no?
1: I tant.
0: Però si
1: no. Però si queda molt bé, també. Vull dir que el principal que diguéssim és saber-lo congelar com totes les coses i després saber-lo descongelar.
0: Això mateix. Com el descongelem, el rap?
1: Jo el tinc ben comprovat. El descongelat és el dia abans que ho haig de pensar. I
0: en
1: treu-ho del congelador i ho poses...

0: Així es tenien que descongelar amb aigua.
1: Sí, o bueno, jo el llagostí, tot lo de closca, sí.
0: Jo m'ho vaig quedar parada, perquè...
1: No, no,
0: a veure,
1: no, no.
0: Doncs jo petita sempre ho havia fet, o ho sí. havia vist de fer, és dir, deixar-los sobre el marbre sí. i que es deixin descongelant enllà.
1: No, no, no, no, no. La, si són els llagostins, si és escamarlà, si és tot això, tranquil·lament ho pots descongelar al moment i amb aigua.
0: Sí, sí.
1: Sí. Jo... No, no, és que és així. Ara, el rap canvia. M'entens? El rap, lluç, aquestes coses canvia. És molt millor que es desglaci, sí, diguem-ho així, sí. per si sol,
0: per
1: saps?
0: Per mateix, molt bé.
1: Perquè ja treu ell l'aigua, que pot haver agafat de la, del congelador, i llavors queda amb un altre sabor.
0: Però el que li comentava, m'adonava sí. la sensació que, esclar, té que quedar molt aigualint, no?
1: No, no.
0: I, bueno, doncs, qui ho aconsellaven
1: no,
0: així?
1: No, perquè haver-hi closca... Quan pensa que quan el ten, jo hi ha vegades inclús no el descongelo bé. Per exemple, per fer els llagostins al cunyac, com te vaig explicar, doncs els atrec, els poso en la llera que diguéssim, els esbandeixo, els hi tallo els morritos i ja els poso amb sal i pebre i la mica de cunyac i a la nevera. I tu veuràs que en una hora... estan fantàstics. Sí,
0: sí. És que a vegades el que diu com està vostè, saber descongelar de la manera que s'ha de fer també és molt important.
1: És el tot.
0: I bé, aquesta casa doncs, de congelats sí. va passar doncs, el sistema que es tenia de descongelar
1: no, no,
0: aquest
1: però,
0: tipus
1: però
0: de...
1: Però te va dir tot lo de closca.
0: Sí, sí, sí, jo sí. Tot
1: ah, és que
0: I després,
1: no.
0: a veure, per coure'ls, sí. doncs he d'agafar un bon grapat de sal,
1: sí.
0: Posar-lo a la parrilla i posar-los després sí. aquests. Però després tornar-los a treure,
1: sí.
0: treure la sal aquella...
1: El Clar.
0: I tornar-los a posar amb una altra sal. I ho has pensat, tot això no hem pas fet mai, eh?
1: Sí, no, però la closca, a mi, un cuiner molt bo, me va dir que no cregués mai que salés les coses de closca. Ja n'hi pots posar de sal. Diu, no pateixis, perquè abans no penetra en la carn, i com que lògicament la closca ja no es menja...
0: Clar, clar, clar.
1: Però el sabor de la sal li dona en el peix. Ho entens?
0: Sí, sí, sí, però va bé sí, sí. que sàpigues puntualment
1: coses,
0: això, eh?
1: Aquestes coses, sí. Però, és clar, aquestes coses també s'han de cebre, perquè tu dius, per exemple, un llit de sal.
0: Sí.
1: Clar. És, i llavors en el forn.
0: En el forn o en la parrilla, ja comentaven, eh?
1: Sí, sí, bueno, sí, sí, doncs, sí. No, en el forn queda molt més bé. Llavors, quan tu tens aquest llit, o sigui, que ja veus que el peix ja és cuit, llavors treu-lo i posa-lo en una altra plata.
0: Sí.
1: M'entens? I pot acabar-se de coure tranquil·lament. Sí. Llavors hi poses, o bé, oli...
0: L'oli i la sal.
1: L'oli abundant. No, no, sal ja no n'hi posis
0: no,
1: més.
0: No, bueno, aquí deia
1: no,
0: que sí.
1: No, perquè aquí queda, ja queda amb un llit de sal, pensa-te... que ja queden sabrosos, eh?
0: Sí, sí, però aquí caurien això, molta sal.
1: Sí.
0: Aquí anem a fer un repàs, doncs, d'aquesta recepta,
1: sí.
0: a treballar dels ingredients, i si m'ha quedat algun punt per poder-lo comentar, el que hem de comentar, anem cap als ingredients.
1: Doncs mireu, 12, una cabeça d'alls, 8 talls de rap, ja poden ser macos i no els feu massa prims, eh? 4 llesques de pa de barra del mig, eh?
0: Grosses, grosses.
1: Sí, no, no han de ser petites perquè és el que dona l'espès. De 12 a 15 ametlles torrades i pelades, eh? Ben bé mig litre de brou, de moment hi poseu mig litre. Però ja veureu vosaltres, sempre heu de procurar que us en quedi de brou. I llavors el quart de litre d'oli, tampoc li estolvieu, perquè és clar, és tot el que diguéssim que dona la sal i el pebre blanc. Pebre
0: molt
1: blanc
0: bé.
1: O pebre de l'altre, m'entens? Perquè
0: el
1: això és per posar, això és per fer, per preparar el rap.
0: Ah, val.
1: El rap, sal i pebre a part, que diguéssim, i el tens a la nevera.
0: Paqueta, però vol dir que no seria més el posar-hi pebre negre?
1: També, sí.
0: Perquè
1: és
0: que el pebre blanc... Jo
1: no,
0: mai...
1: no té sabor.
0: No, no té gust de res, eh?
1: Jo et parlo amb sinceritat, però ni pica.
0: Vull dir que no...
1: I en canvi, si és pebre negre d'aquest bo, vull dir que val la pena. Jo quasi sempre, sempre, sempre agafo del negre.
0: Paquita, com hi fem aquest tipus de menú? Vostè què aconsellaria aquí? Posar-hi una amanida o fer un vermutet?
1: No, exacte, algo així.

0: perquè queda un senyor plat, eh?
1: No, clar, és que totes perquè aquestes llesques de pa...
0: Dos talls de rap que siguin macos.
1: Sí, sí, sí.
0: I la salsa aquesta... I és que queda boníssim.
1: I bueno, aquestes llesques que ho empasseix tant, no?
0: Ah, exacte.
1: Després d'unir-ho.
0: Home, clar, per això llavors et dic que més aviat és la que fa que vegi que no quedi pastarada, uh-huh, eh?
1: Que també.
0: Hi ha d'haver una mica de caldet, uh-huh, eh? Però tampoc no massa, eh?
1: No, no, és que allò quedi, de que dir el punt, caldo, que quedi el punt.
0: Que quedi el punt.
1: Molt bé, doncs sí. Vostè aquí es decanta tant per amanida com per pica-pica.
0: Un bon amanit, inclús amb ous, amb formatge, un amanit una mica condimentat,
1: d'aquests
0: complerts,
1: sí.
0: I això et queda... Bueno, quedes
1: un plat boníssim.
0: I molt fàcil de fer,
1: sí,
0: perquè
1: sí,
0: més fàcil no pot ser.
1: Sí, ràpid. Vull
0: I
1: dir,
0: ràpid,
1: escolta'm,
0: sí.
1: És
0: sí,
1: aquells
0: sí.
1: Que, escolta'm, és de... Amb un prispalas tens a tothom contenta i a l'alegre.
0: Oh, i tant, amb una hora i mitja ho tens fet.
1: I tots tips, i tots tips, eh?
0: Però Paquita? de sobres. I
1: molt
0: tant.
1: Bé, Paquita, doncs ja pràcticament per a l'edició del dia d'avui, ho sí? Deixem aquí. I bé, com sempre, agrair-li moltíssim doncs, aquesta estona que ens acompanya i sempre ens aporta doncs, a la sabidoria que té vostè a la cuina.
0: No, més que res més, jo tota la vida és que m'ha agradat tant i tant. Uh-huh. Soc tan feliç que diguéssim com me demanen un arròs. Vull dir que tot i això, tot ho trobo bé.
1: Molt bé, Paquita, doncs moltíssimes gràcies.
0: Gràcies.
1: Fins la propera setmana.
0: Gràcies a vosaltres i hasta la setmana que ve, si Déu vol.
1: Adéu, bon dia.

0: Sacra. Bé, la ràdio, amigues i amics, no s'entendria sense música, i la música que ha sonat sempre a les ones, i per això tenim un especialista en aquesta casa, que és en Josep Pons.
1: Home, un petit especialista, eh?
0: Un gran especialista, perquè ara m'estava explicant que havia comprat el primer disc de pedra.
1: Sí.
2: Tots els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Vila-sacra.
1: Si voleu sentir alguna melodia d'aquelles que fa temps que no se senten, que estan en el pou de l'oblit, doncs poseu-vos en contacte amb l'emissora i feu la petició, que jo ja procuraré complaure totes les peticions que m'arribin.
3: Volver-te a besar, volver-te a tener...
4: Comença a haver-hi nivell.

0: I parlant d'emocions,
1: 33.
2: Que bo.
3: Si busques autenticitat,
4: Ràdio Vila-Segur. Ràdio
3: Vila-Segur. Perquè t'assessorem i t'oferim troballes que ni t'imagines.
5: Déu-n'hi-do.
6: M'imagino que si no t'has cagat mai en la dena, segur que has sentit algú que deia «Ca condena». Però què cordons és la dena? Per què ens hi caguem? Dena és sinònim de desena. Una desena és un conjunt de 10 coses. El que passa és que si la gent diu «cago en dena» és per evitar dir «cago en Déu». Si ens posem pedants, podem dir que dena és un eufemisme de Déu. A veure, els eufemismes són maneres d'insultar o de renegar una miqueta més suavitzades. En català tenim altres eufemismes. Per exemple, per evitar dir «collons», que sona com a molt fort, a vegades diem «culleres», «cordons». En tots els casos, comences amb el «cu» de «collons», però acabes evitant la paraula dient-ne una altra.

0: història pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
1: Gent Ràdio Vila-seca.
2: Els ciberestafadors creen pàgines web que s'assemblen molt a les de marques reconegudes o bé que venen productes molt barats. Difonen les pàgines a través d'anuncis a les xarxes socials. Per tant, davant de qualsevol promoció, descompte o regal molt cridaner, desconfia sempre. Si veus una oferta que és massa bona per ser veritat, és una estafa. Revisa sempre el perfil de l'anunciant abans de clicar un enllaç a les xarxes socials. Si vols comprar el producte, accedeix a la pàgina oficial de la botiga a través del navegador. Evita fer transferències o pagar amb criptomonedes.
3: Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
4: Bé, no?
5: Hortosa Empordà.
4: Fruites i verdures són la nostra especialitat.
5: La millor qualitat, el millor preu.
4: Ens trobarà a la carretera Nacional 2, quilòmetre 9, Hostalets de Llers.
5: I a Mercabarna, pavelló B, 2009.
4: També al telèfon 972 50 56 76.
6: Què necessites avui?
7: Bé, i què voleu fer aquests dies?
8: Anar a una piscina caribenya.
9: Dormir en un hotel del Far West.
10: Volar a llops d'un drac.
7: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit.

0: Proximitat.
1: Participació.
0: Educació.
1: Informació.
0: Connexió.
1: Companyia.
0: Cultura.

0: ha qui es paralitza davant del canvi i qui sent un impuls imparable. Tu tries.
1: Ràdio Vila Sacra. Canvi que es nota.
2: Toc, toc. Què? Doncs això.
3: Ones de llibertat a Ràdio Vila Sacra, 24 hores al dia.

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui, vaja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Realitza els teus tràmits amb l'administració mitjançant internet, des de qualsevol indret, sense temps d'espera ni desplaçament i amb les mateixes garanties. Certificat de vida laboral, cita prèvia DNI i passaport, declaració de l'IRPF, certificat de naixement, recerca d'ocupació i molt més. Accedeix al 060.es.

0: El fum dels incendis forestals suposa un risc important per a la salut, per a les partícules que arriben fins als pulmons, especialment per a les persones vulnerables i els infants. Aquesta contaminació encara és més nociva que la provocada pel fum del trànsit, segons un estudi d'IS Global. Anna Alari és investigadora en epidemiologia i autora de l'estudi.
1: Si assumimos que las partículas finas procedentes de los incendios tienen la misma toxicidad que las partículas en general, se subestima casi en un 93% el número real de muertes atribuible al humo de los incendios.
0: La recomanació és protegir-se de l'exposició al fum, fer servir mascaretes i consultar un metge si cal.
2: Pensa.
3: O millor escolta altres llocs, o mira la tele que això no t'ho explicarà.

0: Propostes en xarxa.
1: Sabíeu que a la Vall de Boí hi ha 8 esglésies i una ermita declarades Patrimoni Mundial per la UNESCO? Podeu aprofitar per descobrir l'Alta Ribagorça i, de passada, visitar el seu conjunt romànic. El que més destaca del conjunt romànic de la Vall de Boí és precisament el seu estil arquitectònic. Són construccions dels segles XI i XII que seguien el model del nord d'Itàlia, anomenat romànic llombard. Les seves característiques principals eren la funcionalitat, un acurat treball de la pedra, campaners de torre ben esvels i una decoració exterior a base d'arquets secs i bandes llombardes. Si aquests elements us sonen, és perquè probablement hagueu visitat o vist imatges de les esglésies de Sant Climent i Santa Maria de Taüll, Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d'Arill la Vall, Sant Feliu de Barruera, la Nativitat de Durro, Santa Maria de Cardet, l'Assumpció de Coll i l'ermita de Sant Quirc de Durro. El romànic de la Vall de Boí és excepcional precisament perquè en un espai reduït concentra totes aquestes esglésies d'un mateix estil. Construccions que s'han conservat al llarg dels segles gràcies a l'aïllament de la zona. Per això tenim la sort de poder-les visitar i transportar-nos així al passat a través del patrimoni que va molt més enllà de l'arquitectura. Durant tot l'any podeu gaudir de la màxima expressió del romànic català a la Vall de Boí. Trobareu tota la informació i possibles rutes als webs vallboí.cat i centreromànic.com.

0: Al llarg de tot un segle, la ràdio ha estat testimoni directe i banda sonora de vida per unes quantes generacions de ciutadans de ciutats i pobles de Catalunya.
1: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida.
2: Ràdio Vila-sacra, 107.0.
3: I parlant d'emocions.
4: 46.
5: Exacte.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Molts són els afortunats que poden marxar a passar uns dies fora de casa a l'estiu, però molts d'altres no tenen aquesta sort. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, el 28,8% dels catalans no es poden permetre fer vacances almenys una setmana. És a dir, aquest estiu, per cada 10 catalans, pràcticament 3 no poden marxar de vacances.
2: Desafortunadament no me'n vaig de vacances, em quedaria a Barcelona.
3: No, ho tenim limitat.
4: No, estaré per aquí en Barcelona. Toca treballar i, bueno, solamente tengo una semana de vacaciones. No tengo más.
5: Yo no, yo me quedo aquí porque me tengo que quedar. Tengo que trabajar y aquest estiu estaré aquí.
1: Segons les enquestes d'IDESCAT, els registres han millorat. Destaca el 28,8% actual comparat amb el 43% que hi havia l'any 2013. Tot i la millora, moltes famílies no es troben en una situació favorable. De fet, es calcula que el 47% de la població de Catalunya actualment té alguna dificultat per arribar a final de mes.
6: Ràdio Vila-sacra Empordà 107 FM.
7: Ja coneixes l'actualitat. Ara

0: Ràdio Vilasacra.
1: Bé, la ràdio, amigues i amics, no s'entendria sense música, i la música que ha sonat sempre a les ones, i per això tenim un especialista en aquesta casa, que és en Josep Pons.
2: Home, un petit especialista, eh?
1: Un gran especialista, perquè ara m'estava explicant que havia comprat el primer disc de pedra.
2: Sí.
3: Tots els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Vilasacra.
2: Si voleu sentir alguna melodia d'aquelles que fa temps que no se senten, que estan en el pou de l'oblit, doncs poseu-vos en contacte amb l'emissora i feu la petició, que jo ja procuraré complaure totes les peticions que m'arribin.
4: Informació, música, entreteniment.

Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.

0: cuina empordanesa es distingeix per la varietat de sabors i contrastos. El mar dona un excel·lent peix i marisc, típic dels plats de la costa. La plana, fruites i productes de camp i horts. I la muntanya, les carns, els formatges i els productes silvestres. La barreja de tots ells és la materialització de l'anomenada cuina de mar i muntanya. Però la seva essència radica en la utilització de productes autòctons de molt bona qualitat. La carta del restaurant és un exponent d'aquesta qualitat, on la gastronomia catalana s'expressa en cadascuna de les receptes, en perfecta harmonia amb la restauració dietètica, baixa en calories, i vegetariana que respecta els sabors mediterranis i empordanesos, acompanyada d'una selecció de vins d'acollida pròpia i resumit en una proposta gastronòmica creativa amb serveis a la carta i menú del dia. També menús temàtics segons temporada i cuina de mercat. Tot això té un objectiu únic, el benestar i la satisfacció del visitant.
1: En el 107 de la FM...
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Doncs bé, és moment nosaltres de començar a preparar la nostra cuina i ja tenim el nostre company en Ventura Cantó aquí. Bona. Al nostre costat. Bon dia.
1: Bon dia, estimats oients.
0: Doncs vinga, avui anem a saber doncs, quin és el plat que ens
1: avui
0: prepararàs.
1: Avui farem sardines rebossades.
0: Sardines rebossades?
1: Sí,
0: què
1: sardina.
0: Dius ara?
1: Sí, sí.
0: Ah, doncs vinga, va, sardines rebossades.
1: 12 sardines.
0: Sí.
1: Farina, oli, pa ratllat, ou, sal, pebre, llimona, oli, vinagre. Per a l'escarola, ceba tendra, olives blanques i negres, i en ous.
0: Escolta'm, aquí hi ha moltes coses, per fer bueno, sardines rebossades.
1: Això serà per després per acompanyar les sardines.
0: Home, molt bé.
1: La vinagreta que farem i tot això de l'enciam i tot, l'escarola. Es pot fer amb enciam igual, eh?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Vinga, començarem. Les sardines netes, que també tots poden fer la mateixa pescaderia, allò obertes, saps? Allò obertes.
0: Sí, que te les treguin l'espina.
1: Sí, amb l'espina fora.
0: L'espina
1: sí,
0: fora. Escolta'm, tu t'agrada, una pregunta així ja com a cuiner, t'agrada netejar-te'ls a tu o te prefereixes que te'ls facin a la pescaderia?
1: Jo, si faig sardines per fer la brasa, no les netejo.
0: Ah, val.
1: Les faig enteres.
0: Ah, val, perquè és clar, la sardina és una cosa
1: a la,
0: que...
1: A la grotesca, que diuen.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I després,
0: sí.
1: Després vas menjant, si ho faig per casa,
0: Sí,
1: per,
0: sí, t'entenc,
1: ja. Si després has de fer-ho rebossat o enfarinat, fregides a pagès diferent. Vinga, les sardines netes, i sense l'espina i obertes.
0: Sí.
1: Doncs ja, per les sardines, faig 6 sardines amb farina i ou, fregides.
0: Sis.
1: De les 12.
0: Amb farina i ou.
1: I ou.
0: Escolta'm, el rentes el peix, tu, abans?
1: Sí, una mica, només una mica rentat, jo prou, que no gaire.
0: Ah, perquè s'aconsella que no es renti gaire, el peix,
1: sí, perquè... No, a la sardina, per regla general,
0: sí.
1: Si es fa a la brasa, sí que no s'ha netejat.
0: Ah, val.
1: Perquè té aquell gust amarg. I de les cames, una mica d'escames que té, que és el que dona el gust del que és a les sardines, tal com feien al mar. Allà és igual que els que van a buscar els pescadors, jo me'n recordo els que anaven a buscar el calamar, feien el calamar sortida de mar, allà a la llum.
0: Ah,
1: saps aquells llums que portaven?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Doncs a sobre la llum, perquè era calenta, feien el calamar allà a sobre.
0: Ui, és que devia ser boníssim,
1: a mig de mar, ui, a la brutesca, en què et deia.
0: Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Però com les sardines, que dius que tu,
1: igual,
0: si les feu a la brasa, doncs també
1: igual,
0: a la brutesca.
1: Igual.
0: Molt bé, te vaig tallat un parell de vegades,
1: no passa res.
0: Aventura,
1: passa res.
0: Però vinga,
1: no passa
0: seguint.
1: Res. Doncs ja hem dit, aquesta sardina enfarinada amb ou i fregida. I després les altres 6 sardines enfarinades amb ou i pa robat, i pa ratllat.
0: Val,
1: sí, les... amb 6 amb pa ratllat i 6 amb ou, tal com venen.
0: Molt bé.
1: Com ja estem totes fetes allà posades 6 i 6, agafes l'escarola ben neta, tallada, com vulguis una mica, la tallada a la meitat, o el que siguis. La ceba tallada a julien, olives blanques i negres, i poses els ous per sobre.
0: Val.
1: I després fas una vinagreta amb l'oli, vinagre, sal, pebre i mitja llimona esprimida.
0: Val, tirada, això de la llimona també deu ser gustos,
1: sí, també
0: Ventura?
1: Sí, sembla el gust. Hi ha gent que no els agrada. La meva dona no li agrada posar llimona al peix.
0: Jo sóc un altre,
1: Jo perquè diu que... Diu que li feu i ja podia tirar raó, però jo sí, jo m'agrada.
0: Bueno, hi ha molta gent que, inclús en l'arròs, sí o sí, li
1: també
0: vol la llimona.
1: Posen, també hi posa llimona, sí, sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Perquè inclús vegades a l'arròs pensa que hi ha pasta i hi posa un tall de llimona. La mateixa,
0: sí,
1: el mateix arròs.
0: Sí, sí, sí.
1: Per un tall de llimona. I ho fan perquè hi ha gent que els agrada.
0: Jo noto que, com dius, doncs, la teva senyora, que doncs, m'hi treu tot el gust que pugui
1: tenir. Sí, sí, no hauria de pas, no. No
0: mira,
1: jo
0: sí,
1: jo la llimona, sempre la llimona sempre m'ha agradat.
0: Bueno,
1: i a més la pensa que la llimona i l'ai és molt saludable.
0: Ui tant.
1: Jo tenia un llibre fa molts anys, com ja vaig començar de cuiner, tenia un llibre de la llimona i els ais, que era bona inclús pel càncer.
0: Ah, molt bé, no?
1: Perquè jo sé que tenia una meva tia que el dematí tenia càncer, pobreta. I va... El dematí li feien prendre ais tendres.
0: Ah, tendres?
1: Ais crus, ho diguéssim.
0: Ah, val.
1: Ai.
0: Sí,
1: pel dematí.
0: Sí,
1: va durar alguns anys, no va poder, però és igual.
0: Sí, però...

0: Sí, tota l'aigua és com un antibiòtic fortíssim.
1: És, i ho porta, aquest llibre ho porta. Perquè em sembla que abans no se'n parlava tant d'això del càncer. Abans hi havia un mal dolent.
0: Sí, i, bueno, i això de l'all sempre s'ha sentit a dir si no ve bé per al càncer.
1: L'all és molt saludable.
0: Sí, per al dolor, que sí, per a l'artrosis. Sempre s'ha sentit a parlar que l'all és molt
1: com treballava beneficis. L'empresa aquella càrnica, que havia sabut, jo hi havia un company per esmorzar sempre portar aix tendres. Fotim les grapades a aix tendres i ja feia una cosa. Però aix tendres així, ja ras, de cop, menjava. Bueno, ja, doncs ja ho hem dit.
0: Molt bé, Ventura.
1: O sigui, el sal, el pebre amb la d'allòs es posa per sobre l'amanida per acompanyar aquestes sardines, diguéssim, rebossades amb bou o les altres rebossades amb pa, pa ratllat.
0: Escolta'm una cosa, però aquí, si això és per un sopar, quedarà molt poca cosa, no? Perquè,
1: esclar,
0: amanida i les sardines soles, aquí què? No podem posar-hi una altra cosa?
1: Després hi pots menjar alguna cosa de carn o el que sigui per acompanyar.
0: Potser un puré de patates, no? O alguna cosa...
1: O algo de carn per acompanyar després a darrere.
0: Ah, val.
1: Per posar un tall de llom fregit o el que vulguis.
0: De totes maneres, les sardines, jo penso que fetes així... No les he provat mai, Han de ser, però
1: jo dic 12 sardines.
0: Sí.
1: Per més o menys, si fos per 4, són 3 sardines per cap.
0: Sí.
1: En fas més, i entre les sardines i l'amanida així, ja, també va bé.
0: Sí, bueno, no. Una miqueta així, com si diéssim una mitja dieta, perquè ara la sardina és saludable, l'amanida també,
1: i
0: bueno, és allò que diuen, que de tant en tant s'ha de fer un tipus de dejuni intermitent, això seria
1: sí, també
0: un plat
1: també
0: que serviria per fer una miqueta
1: també va bé, també, de dejuni. Tant.
0: De totes maneres, les sardines, principalment com a la brasa, és un plat exquisit.
1: I te'n fots 10 o 12 i te'ls menges estupendament.
0: Exquisit.
1: Perquè
0: que...
1: penso una cosa, jo, com abans, hi havia el barat mateix, que el barat obert. Boníssim.
0: Sí.
1: Però saps que ara el barat, perquè tot és de factoria o coses així, no m'agrada.
0: Té un altre gust.
1: Ja no és aquell blau d'abans d'aquell barat.
0: Sí.
1: No m'agrada, mira.
0: A veure, el barat és també un tipus de peix que també el netegen, si vols.
1: Igual que la sardina, és peix blau.
0: I veure, doncs, sí que era molt gustós.
1: Jo abans un barat així obert, un barat ben obert, a la planxa, el que fos, a la brasa mateix, amb baix julivert,
0: Aquest tipus de peixos, com el barat sí que no porta gaire escata, però els altres peixos que es posen a la brasa, com és el peixell o el besugo, tu treus l'escata o prefereixes posar-ho a l'escata?
1: Si és el peixell mateix, sí que és l'escata.
0: Els atreus?
1: Sí, perquè el peixell per regla general és un peix bas. És el peix més bas que hi ha.
0: Què dius ara?
1: I tant.
0: Oh, sí, doncs mira que es va pagar,
1: Sí, bueno, ara, mira, el bacallà abans era de pobre i ara és de ric.
0: Sí.
1: Però el peixell, per mi, és el dels més d'allòs que hi ha per mi,
0: Perquè aquest peix, on el deuen també en piscifactories, però si no, que és un peix que està molt a prop de la platja, o què passa?
1: Aquest dia vaig comprar unes sardines molt maques,
0: sí,
1: precioses, però en un supermercat.
0: Sí.
1: No et diré quin, però és igual. Doncs eren tipus com el peixell. No valien res.
0: Què dius ara?
1: T'ho juro.
0: Molt bé, Ventura. Gràcies per aquesta estona, Fogons i Davantal, i fins la propera. Bon

Ràdio Vila-sacra no segueix modes. Ràdio Vila-sacra no t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar. Ai, car-

0: Ministrius de llars.
1: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
0: Ministrius de llars.
1: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

hores per somiar. Persèpolis, de Marian Satrapi. Publicat per Reservoir Books. A partir de 14 anys.

0: No escoltar aquesta emissora si saps massa de música. Al quedar enganxat sentint sensacions, podries aprendre que no sabies tant de la bona música.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: Ara, és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
1: Què?
0: Busca tranquil·lament.
2: Oh, va.
3: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
4: No? Si no s'ho creuen.
5: Sí.
4: Sí. Si no s'ho creuen.
6: Ui.
3: Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
3: Lliurement.
7: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vilasacra.
4: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.

Tot sovint ens passen coses bones. Només hem de parar-hi atenció, saber valorar-les. A Montcorb fem pernil cuit des de fa més de 100 anys, fidels a la idea que, per menjar bé, hem de menjar bo. Arrelats a Sils, seguim l'ofici de l'alta xarcuteria des de 1913. Montcorb, el gust de les coses bones.

0: No escoltar aquesta emissora si s'està cuinant. Al quedar enganxats, sentint sensacions, s'us podria cremar el sofregit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: 8 de cada 10 ofegats a Catalunya entre el 2019 i el 2022 eren nens entre 5 i 6 anys. La majoria menors de nacionalitat estrangera que van morir en platges, rius o en altres aigües naturals. Són dades d'un estudi pioner de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya que reflecteix una relació dels sinistres també amb desigualtats socials, econòmiques i d'accés, per exemple, a cursos de natació o de prevenció. Eneco Barberia és el director de l'Institut de Medicina Legal.
3: La recerca que recentment hem publicat a la revista espanyola de Medicina Legal analitza 39 defuncions de menors per ofegament a Catalunya entre els anys 2019 i 2023 i apunta algunes desigualtats a nivell de l'origen de les víctimes mortals dels ofegaments.
2: L'estudi detecta deficiències en la coordinació entre administracions, el sistema sanitari i centres educatius.
1: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
4: Ha estat un any diferent, però malgrat tots els obstacles, li has posat ganes, il·lusió, enginy, creativitat i música.

0: emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
2: dofins,
1: lleons marins i el nou Adventure Splash.
2: Si estuvo grans, plens d'emoció.
1: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i promocions i preus especials per a famílies a Marineland.es.
3: Cada dia amb la cultura.
4: Jo, cultura.
5: Cultura.
6: Molta cultura.
7: Cultura.
8: Cultura.
9: Tenim una cita con la cultura.
10: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
6: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta. Sempre al costat de la cultura.
11: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
12: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure. La cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

0: ara, actualitat esportiva.
1: A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis pes, nosaltres ens movem per tu. Vichy Catalanos ofereix els esports.
2: El Barça tornarà avui d'Anglaterra després de que s'anul·lés el partit que havia de jugar avui contra el Preston North End de la segona divisió anglesa. Els anglesos no tenien prou jugadors del primer equip disponibles per disputar-lo. D'altra banda, el club blaugrana no es desviurà pel fitxatge del davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i vol renovar Ferran Torres, però hi negociarà al setembre i amb una oferta que, tot i millorar el seu sou, no serà de primer davanter. Ho explicaven ahir a la nit al programa El Club de la Mitjanit, on també van afegir que el club busca ofertes per Marc Casado i Roni Bardaggi i vol millorar el contracte del lateral dret del planter Xavi Espart.
1: Esports. Ràdio Vila-sacra.
2: Hi ha el Campionat Europeu d'Esports Aquàtics que es disputa a París, medalla de bronze per Iris Tió aquest matí a la final de solo lliure femení de natació artística. Tió ha nedat quan faltaven pocs minuts per les 10 i ha obtingut una puntuació de 284,5 punts al darrere de l'alemanya Clara Bleyer, medalla de plata, i de la bielorussa Vasilinka Kandoshka, que s'ha endut l'or representant l'equip d'atletes neutrals. Tió no ha pogut aconseguir l'or en una modalitat, la de solo lliure, on és la vigent campiona del món, però de tota manera es mostrava satisfeta.
3: Estic molt contenta de com he nedat, perquè he lluitat fins al final i tenia moltes ganes de, a part d'estar molt concentrada, poder disfrutar la coreografia, i ho he aconseguit, i així que estic molt contenta i orgullosa.
2: La nedadora barcelonina s'ha endut aquest bronze després de sumar dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Poc més tard, avui el mallorquí Jordi Càceres també ha aconseguit la medalla de bronze a la final de solo lliure masculí, al darrere de l'italià Gabriele Minac, plata, i del britànic Ranjo Tomlin. Or, sentim Càceres.
4: La veritat que ho he disfrutat moltíssim, tenia moltes ganes de nedar, que fa un any que no nedàvem aquesta prova, des del Mundial de Singapur, i ha estat com tornar un any enrere, i la veritat que estic molt content i molt satisfet amb el resultat.
2: Ahir la nedadora de Sant Andreu de Llavaneres, Carla Lorenzo, va quedar quarta a la final del duet mixt tècnic, fent parella amb Jordi Càceres.
1: Esports.
2: I en ciclisme, Tadej Pogacar participarà a la Vuelta, que se celebra del 22 d'agost al 13 de setembre. El ciclista eslové ho farà per primera vegada des del 2019, tal com ha anunciat el seu equip, el dels Emirats Àrabs Units, AX.
1: Esports.
2: Tercera etapa del Tour de França femení, amb un recorregut de 156 quilòmetres i mig, amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny. El nom d'ahir va tornar a ser el de Lorena Vives, que es va endur la segona etapa en final als carrers de Ginebra. La neerlandesa, que ja va guanyar la primera etapa, es va tornar a imposar l'esprint i va sumar la seva setena victòria en un Tour, cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Sentim la portadora del mallot groc.
5: No, cada sprint és emocionant. Si comptes un petit error, l'esprint s'acaba i no pots enllestir la feina per l'equip. Per mi sempre són emocionants i també hi ha nervis a l'esprint.
2: Després d'aquesta victòria, Vives amplia fins als 14 segons la diferència a la general amb la ciclista de Maurici, Kim Lecourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi va entrar 19a en aquesta segona etapa i ara està 13a a la posició general, a 28 segons de Lorena Vives. Una Blasi que, això sí, ha mantingut el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour de França. L'altra catalana, Mireia Benito, a més de 2 minuts de la líder, ocupa la 58a posició a la general.
1: Esports.
2: En bàsquet, l'Ilerna Lleida ha anunciat avui el retorn del pivot sud-sudanès, volem dir, Kurt Kuat, per una temporada, que tornarà al club provinent del Dreamland Gran Canària. Kuat ja va jugar al Lleida al curs 2023-24 i va ser una de les peces importants per l'ascens del club a l'ACB, sent el jugador més valorat al final a la final A4. En motor, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, va guanyar ahir el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot del Lluçanès s'ha convertit en el pilot més jove de la història que guanya una prova del Mundial en dues categories. El sentim.
6: A priori, l'objectiu des d'abans de començar la primera prova era aprendre en els ratllis del Mundial. Anar per primer cop al Mundial i fer aquests ratllis tan difícils és complicat, però bueno, si continua sent la mateixa estratègia, no? Aprendre, intentar acabar tots els ratllis, perquè doncs si el primer dia ja xoques i no pots veure tots els trams, és un problema. De moment ho hem estat fent així, hem acabat tots els ratllis amb una especial victòria a Finlàndia i doncs a Xile puntua doble, que és un afegit, i el campionat està totalment obert encara.
2: A la general del campionat, a falta d'una prova al Paraguai, Membrado, pilot de Ford, s'ha situat a 22 i 26 punts dels líders respectius a les dues

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes. Tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: L'experiència de shopping més refrescant t'espera a l'Espai Gironès.
1: Aquest estiu escapa't a l'espai. Gaudeix amb la moda de Primark, Zara, Feia o Mango i amb l'oferta dels nostres restaurants i cinemes.
0: I les millors rebaixes de Girona també les trobaràs a l'Espai Gironès.
1: Oberts fins a les 10 de la nit i amb pàrquing gratuït.
0: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com.
2: I parlant d'emocions...
3: 5.
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
5: Catalunya ha registrat 544 morts al mes de juliol que es podrien atribuir a l'efecte de les altes temperatures. És la xifra més alta de totes les comunitats autònomes i, de fet, doble la d'Andalusia, que és la segona més mortalitat. A Espanya s'han detectat 2.026 morts al mes de juliol que podrien tenir relació amb la calor extrema vinculada a diferents patologies d'aquestes persones. Això suposa pràcticament el doble que el juliol de l'any passat, segons constata el sistema de monitorització de la mortalitat diària. Aquest registre va començar a fer estadística que és el 2015, i la xifra d'aquest juliol només la supera la del juliol de l'any 2022. La majoria de les víctimes tenien més de 65 anys i el 60% eren dones.
4: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
6: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
7: Continuem i ui, el que tenim ara.

0: Benvinguts al Música amb accent obert, la música en català de sempre, la d'ahir, la d'avui i la de demà. Us l'oferim Jordi Sugranyes, qui us parla.
1: I un servidor, Jordi López, a l'altre costat de la peixera.
2: Si t'enganxa, ja t'ha enganxat, eh? No en surts d'aquí. És un món que no s'acaba, no? Hi ha molt de tema per trobar. No ho acabarem mai.

0: Sacra.
1: Recordem que davant qualsevol indici o situació de violència masclista cal trucar al telèfon 900 900 120 900 900 120, i pot trucar tothom. És una línia gratuïta, confidencial, no deixa rastre i opera les 24 hores cada dia de l'any en múltiples idiomes.
2: I parlant d'emocions,
3: 41.
4: Anem a temes a Disney.

0: la de l'Empordà, a Exideclà.
1: A vegades busquem fora el que ens falta. I sí, ja ho tenim aquí.
2: Sí.
1: Busques feina? Comença a treballar a Amazon en qüestió de dies. Apren a la feina encara que no tinguis experiència prèvia en logística. Aviat podries guanyar un bon salari com a mosso o mossa de magatzem a prop de casa. La teva propera feina t'espera. Sol·licita-la.

0: Dret dels col·lectius vulnerables a acollir-se a la tarifa social del cànon de l'aigua per reduir la seva factura. Si a casa teva tothom està a l'atur, reps una pensió mínima o et trobes en risc d'exclusió residencial, et pots beneficiar d'un 100% de bonificació si no superes els 9 metres cúbics d'aigua al mes. Si el superes, en gaudiràs d'un 50%. Sol·licita la tarifa social del cànon de l'aigua al 012 o a la web h.gencat.cat. Fem possible la igualtat. Generalitat de Catalunya.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
4: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i a més vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.

0: mica de cuina, un gram de poesia, una onça de tendresa, un petricó d'entusiasme, una terça de solidaritat, una mesura d'il·lusió i un pessic d'amor.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Una recepta per l'esperança.

Planeta Nou. Què vols de mi? Guitarres en primer pla i una tornada que és molt pertorbadora. Què vols de mi? Què vols de mi? Una mica més, fins que no quedi res.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Ara escolteu La història secreta. Doncs imagina't.

0: Jo no sé res.
1: Imagina, crea, sorprèn-te.
2: La fem entre tots.
3: No tinc per què parlar castellà jo en la meva terra. I no em dono la gana. Com que no em dono la gana, no ho faré. Em posaran a la presó, em posaran una disciplina, però jo no tinc per què parlar en castellà.
4: Sorpresa a Radio Vilasacra. Vols matar.
5: La més musical de l'Empordà.
6: Ràdio Vilasacra.
7: Cosa que no tothom pot dir.
8: Què? Què?

0: Besitos.
1: Patunets.
2: Ràdio Vila-sacra.

Fem cada dia des de Puigcerdà un trosset de Cerdanya al plat, trinxat, parafetge, xarcuteria, amb les receptes de tota la vida, a la teva botiga o súper. I si vols que t'ho portem a casa, entra a botiga.carli.cat.

0: ara tot català.
1: Un viatge en el temps.
2: És tota una satisfacció escoltar temes com ara aquest.

0: sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí.
3: Eternament.
0: Ai.
2: L'opció dels que en saben.
4: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra. Tot un arxiu audiovisual de sensacions. Res més que això.
2: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
5: Quin plaer arribar a casa, i no a una sauna, perquè l'aire condicionat no pensa.
6: Airzone és un sistema que s'afegeix a la climatització de casa o de la feina i que es pot, per exemple, encendre des del mòbil abans d'arribar-hi. Algú havia de repensar la climatització? Airzone.

com un pèsol, eixerit com un gínjol, efectivament, d'algú molt trempat. Tant el gínjol com el pèsol són bons candidats. Un moment, us heu parat a pensar que els catalans, quan fem una juguesca o una aposta, ens hi juguem un pèsol? Un pèsol és la prova definitiva del valor que donem a les coses petites. Un pèsol podria ser l'equivalent a un lingot d'or. Per què estem eixerits o contents com un gínjol? L'etimologia és incerta, però ens agrada fantasiejar. Sabíeu que amb la fusta del gínjoler es fan les tenores i les gralles? Instruments ben alegres, per dir-ho d'alguna manera. Potser per això, quan algú és alegre i molt despert, diem que està content com un gínjol. A mi m'agrada més la teoria d'atribuir característiques positives a les coses petites. Els gínjols i els pèsols són tan eixerits que quan cauen a terra salten i reboten.

Quan veniu a Festival de Peralada, podeu gaudir d'una experiència que us endinsa la lírica i la dansa, el patrimoni històric i cultural, a la gastronomia, a l'enoturisme, a l'esport, al relax i al descobriment d'un meravellós territori com és l'Alt Empordà. Aquest és el món que envolta el Festival de Peralada i ens agradaria compartir-lo amb vosaltres.

0: Segueix i estimes la música en català?
1: Em vull mullar.
0: Tens casa teva? A musicalitat.cat i discos.cat. Les botigues en línia amb tota la producció musical de casa nostra. Troba el CD o LP que més t'agradi i el tindràs a casa teva en només dos clics. No deixis que s'aturi la música en català. Entra a musicalitat.cat

0: notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Viatges i turistes que surten o arriben de vacances, maletes amunt i avall i moltes ganes de descansar o de viure grans experiències. Llorenç Llop.
2: Molts afortunats marxen de vacances i altres tornen a casa.
3: Hem fet un crucero por el Mediterráneo, por Francia e Italia.
4: Sí, bueno, soc d'aquí, vaig cap a la Costa Brava, ara cap a Figueres.
5: Sí, vinc a buscar la meva dona i els meus dos fills, que han estat a Burgos uns dies, i ara fa dies que no els veig, així que tinc moltes ganes de veure'ls.
6: Un poco depre, un poco depre, però bueno, és lo que hay. Hay que volver a la rutina.
2: Durant aquesta operació de sortida, només a Catalunya hi ha 125.000 places amb origen o destinació en territori català. L'eix principal per volum de viatgers és la línia que va des de Figueres-Vilafant a Madrid, passant per Barcelona. Aquest trajecte ofereix més de 45.000 places en aquest període de 4 dies. En el conjunt de la temporada d'estiu, tenint en compte tota la xarxa del país, del 30 de juny al 15 de setembre, l'oferta arriba als 21 milions de places en tots els trens.
7: Fuimos a hacer un crucero, el de... el que va por el Mediterráneo.
8: Lisboa. Sí, aviam què tal, no hi he estat mai, o sigui, aviam què tal.
9: Ara marxem, sí, a Sicília.
10: Pues volem fins a Venècia, de Venècia agafarem un cotxe i ens anem cap a Eslovènia.
11: Pues descansar de tanto trabajar.
1: Agost és el mes turístic per excel·lència i comença amb bones perspectives d'ocupació. Les reserves freguen al ple total tant a les destinacions de costa com a la capital catalana. Les millors xifres esperen al voltant del 15 d'agost, però Lleida i Tarragona tenen també destacada la data de l'eclipsi del 12 d'agost. Repassem dades a les quatre demarcacions catalanes en les cròniques de la Pepa Sant Genís, el Joan Sisquella, la Judit Huerta i el Llorenç Llop.
12: Les previsions turístiques per aquest mes d'agost són molt bones. Al Pirineu l'agost és el mes que registra més visitants i aquest any preveu una ocupació que arribarà al 100% a partir sobretot de la segona setmana. Com ha fet excepcional, la Plana de Lleida registrarà ple d'ocupació amb l'eclipsi del dia 12, quan normalment a l'agost l'ocupació a la plana és molt baixa per les altes temperatures. Josep Castellarnau, president de la Federació d'Hostaleria de Lleida.
13: Aquesta setmana encara és la de consolidació, però que serem a un 70-80% i a partir de la setmana que veu entre 90 i 100. Fins al 25. El Pla de Lleida, gràcies a aquest eclipsi solar, doncs faran 3 o 4 dies 100% d'ocupació.
12: I les altes temperatures afavoriran un dels principals atractius del Pirineu a l'estiu, els esports d'aventura. Preveuen un 20% de l'augment de les activitats relacionades amb l'aigua. Florido Dolcet és el president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura del Pallars Sobirà.
14: Jo crec que aquest mes d'agost estarem sobre un 80% d'ocupació i veurem les reserves aquestes d'última hora com venen i amb aquest increment de la demanda d'aquest 20%, sobretot amb les activitats aquàtiques.
12: Lleida preveu superar aquest estiu els 580.000 turistes.
15: A la demarcació de Girona, el sector turístic preveu una ocupació d'entre el 80 i el 90% pel conjunt de l'agost. Són xifres similars a les dels anys anteriors que podrien tenir un repunt a l'alça si es manté el creixement lleuger que s'ha produït els últims mesos. Marina Figuera és gerent de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques Gironines.
16: Més o menys hem tingut un 2% més d'ocupació respecte a l'any 2025 i preveiem més o menys que també sí que aquest sí, un 2%, però bé, un 2% és poquet, per tant és bastant semblant a l'any passat.
15: Els càmpings també situen l'expectativa entorn al 80 o 85%. El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gota Negra, diu que més que tenir ple a l'agost, l'èxit és haver consolidat bons percentatges d'ocupació abans i després de temporada. Temporada alta. Destaca, a més, que l'augment de les temperatures està condicionant ja els últims anys l'arribada de clients a l'agost.
17: De cares al client sènior centreeuropeu que té disponibilitat de temps, el fet de que les temperatures ja siguin més altes durant aquesta quinzena fa que prefereixin estar al seu país.
15: El turisme majoritari és el de proximitat i entre els estrangers els més nombrosos seran els francesos.
18: A la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre s'espera una ocupació d'entre un 90 i un 95%, se li diu ple tècnic, sobretot per la setmana del 10 al 16 d'agost, que coincideix amb l'eclipsi solar i la Mare de Déu d'agost. Tot i l'elevada demanda, la presidenta de la Federació d'Empresaris d'Hostaleria de la província de Tarragona, Berta Cabré, diu que encara hi ha capacitat per poder acollir famílies que es vulguin desplaçar. Parla també de dos tipus de reserva.
19: Tenim un client que s'ha polaritzat molt, és a dir, o reserva molt aviat, tenim clients que marxen amb la reserva de l'any vinent feta, i per tant és una reserva molt, molt anticipada, però després hi ha un buit i després tornem a la reserva de darrera hora. Per tant, sí que tenim aquests dos pols molt accentuats o molt aviat o molt tard en la reserva.
18: La meitat dels clients són de procedència nacional, l'altra internacional. El principal mercat continua sent el francès, tot i que creix el britànic, gràcies a la millora de l'operativa de l'aeroport de Reus en aquest país. El que sí que es continua imposant és que cada vegada les famílies redueixen més el seu temps de vacances. Les agafen per setmanes en lloc de tot el mes.
2: A Barcelona es calcula que l'ocupació rondi el 86%. A la capital, els hotels s'omplen a falta de reserves d'última hora i els apartaments turístics es converteixen en una de les opcions més recurrents pels visitants. Segons la Marian Muro, directora de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, l'agost serà, si la calor permet, un mes molt bo.
20: Aproximadament d'un 86%. En principi és una bona dada i, sens dubte, el tema climàtic és també molt determinant, però, com diem, de moment les previsions que tenim, si no cauen, són bones.
2: Els càmpings preveuen estar per sobre del 90% d'ocupació. De fet, en les tres primeres setmanes d'aquest mes, alguns arribaran al 100%, unes dades que conviden a l'optimisme i que fan pensar al gremi que els registres superaran els de l'agost de l'any passat. Albert Casas és el president de la Fundació de Càmpings de Barcelona.
21: Hi ha previsions que alguns càmpings puguin tindre petits creixements i superin les ocupacions de l'any anterior, i a vegades, ja sabem que a vegades les reserves última hora no pot afectar i hi hagi alguns que estiguin una mica per sota. Però la previsió és que serà un molt bon estiu, un molt bon mes d'agost.
2: Amb el litoral ple, les altes temperatures faran que les comarques d'interior tinguin un gran protagonisme en forma de refugi climàtic.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
22: Nominat.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, grallers i tabalers de Vila-sacra, gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, xarxa de municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.

0: Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
2: El festival Fem Muga arriba a la seva tercera edició per continuar reivindicant el tram mig del riu Muga i el seu ric patrimoni històric, natural, cultural i ambiental. Aquesta iniciativa apropa la riquesa del territori a través de xerrades divulgatives, concerts d'artistes locals de l'Alt Empordà, tallers, excursions i activitats per a infants i joves.
0: Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
2: Per fer la celebració encara més comunitària, els actes s'acompanyaran de moments de germanor i diversió. El dijous començarem el festival compartint un sopar d'entrepà. El dissabte en retrobarem amb un esmorzar i tot el diumenge al matí gaudirem dels inflables i d'una refrescant festa de l'escuma. Finalment, clourem el tercer Fem Muga amb una visita guiada a l'embassament. El festival es consolida com un espai de trobada per fomentar la conservació del riu i el respecte pel medi ambient, recordant la importància de la Muga com a eix de la història, la indústria i la cultura de l'Alt Empordà.
0: Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
3: Més informació al web Vila. amb.alta.cat/festival-mig fem-mig

Vine a Empúria Brava. Bars, restaurants, discoteques, comerços, amics, amigues i concerts al costat del mar. Gratuïts. A l'estiu tot és millor. Empúria Brava. Comissió de Festes d'Empúria Brava. Ajuntament de Castelló d'Empúries i Empúria Brava.

0: Catalunya és terra de mar i tradició pesquera. Una tradició que porta el millor peix i marisc del Mediterrani, fresc i de qualitat, a les teves mans i a la teva taula.
1: Ideal per una alimentació saludable, saborós i molt fàcil de cuinar, a la planxa, al forn o fregit. Vine i deixa't aconsellar les peixateries de confiança.
0: Salut, qualitat, tradició i sabor a la teva peixateria de proximitat. Ben a prop teu, sempre amb el millor peix i marisc. Gremi de Peixaters de Catalunya. Peixateries de confiança. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Encara no ets del Club Disfrutones? A Ànec Blau, a més d'estar sempre oberts, tenim un club ple d'avantatges per a tu. Sortejos, regals, serveis únics, experiències exclusives i descomptes de fins al 20% a les nostres botigues. Si ets molt de gaudir, descarrega't l'app del Club Disfrutones o inscriu-te gratis a anecblau.com. Ànec Blau, sempre oberts.
3: Tanca els ulls.
4: Ai, maleïts mosquits.
5: Oh, i allà una panerola. I aquí una rata.
6: És qüestió de control i eliminació.
7: I Fora Plagues en saben molt d'això.
6: Ah,
7: ho fan amb estratègies i mètodes sostenibles. I això és important. Hi ha plaga? ForaPlagues.com. Informeu-vos. 972 44 72 20.

0: Descobreix l'alegria en cada pas del teu camí. Ràdio Vila-sacra, al teu costat.
1: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: comunicació del segle XX i hi ha molt de soroll. També tens Ràdio Vilasacra per triar, on només tenim sensacions. El teu espai.
1: Una altra vegada a casa, sense ningú que em digui hola o que em pregunti com ha anat el dia o com estic. I en comptes d'això, quatre parets que fan que em senti atrapada.
2: Prop de 3 milions de persones grans al país pateixen soledat. A la Fundació La Caixa treballem per acompanyar-les i sensibilitzar sobre aquesta realitat. Descobreix com ho fem a escaperoomsoledat.org.

0: truques i dius la teva?
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Moltes gràcies a tot l'equip per tot, Xavier.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!
4: Repetiràs.
5: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: Gràcies per l'energia. No som diferents.
1: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
2: Viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
3: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
2: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
3: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
2: T'esperem a Aquabrava, a Roses.

0: Castelló d'Empúries prepara el Terra de Trobadurs 2026, que se celebrarà els dies 11, 12 i 13 de setembre i tornarà a convertir Castelló d'Empúries en la capital de la història medieval, amb recreacions, música, teatre, mercat medieval, activitats familiars i conferències. La gran novetat d'aquesta edició és una producció pròpia de gran format, el Romanç de Guillem Escarré. L'espectacle, de caire musical i teatral, el signa la companyia especialitzada en arts escèniques històriques. Caldrà estar pendent de Ràdio Vilasacra Sempre i esperar les pròximes setmanes quan l'Ajuntament de Castelló d'Empúries donarà a conèixer la programació sencera del festival.
1: Aquest estiu descobreix el Teatre Museu Dalí de Nit, on podràs gaudir d'una nova experiència visual i sonora a l'aire lliure. Visita el de nits envoltat d'una atmosfera relaxant i inspiradora. De l'1 al 23 d'agost, entre 2:15 i les 12, i deixa't sorprendre per la màgia dels seus espais. Reserva la teva entrada a salvador-dalí.org i brinda amb nosaltres amb una copa de cava per un estiu de somni.

0: Segur que tots hem fet un simp alguna vegada, o ens han fet o hem fet la cobra. Però això com es diu en català? No comer-se una rosca.
1: No menjar-se res, una merda.
2: No menjar-se un donut.
0: Per exemple, el pa com te'l menges?
1: En trossos.
3: Torrat.
0: Molt bé, no menjar-se un?
3: Torrat.
0: Torrat. A fer un simpa. Ho has fet mai?
1: Sí.
4: No freqüentment.
0: No freqüentment.
2: M'he fet un no pagar, he fet un...
0: Per on et colaries? Per marxar sense pagar?
2: Per la finestra.
3: Per...
2: M'he colat
0: per... A un lloc més petitet, per on passa el gat...
2: Per la ratera.
0: La gatera?
2: La gatera.
0: Exacte. Colar-se per la gatera. A fer una cobra.
1: Mai ho havia pensat. A fer una cobra.
0: És una paraula composta.
1: Composta.
0: Imagina't que tu li vas a fer un petó amb ella i ella va fent com així, saps? Saps?
2: Coll girat, coll apartat.
0: Va fent així, amb el coll. Què va fent? El torso. Coll.
3: Torça, coll.
0: Coll, al revés.
3: Coll torçat.
0: Coll torçat, molt bé. Estar de bajón.
2: De baixona.
1: Estar depre.
5: Estar deprimido.
0: També, de baixada.
2: De baixada.
0: I ja sabeu, Déu-n'hi-do.
6: Informació, música, entreteniment.

súpers, sóc automàtic. Què? Ja fa temps que no en sabeu res de mi, no? Que sapigueu que anys enrere a Catalunya jo era més famós que el Messi. Apa, que vagi bé i que la música no pari mai.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Alarmant augment de les morts per accident laboral a Catalunya. La primera meitat de l'any, 60 treballadors han perdut la vida a la feina. Climent Sabater.
2: Això suposa una mort cada 3 dies en l'àmbit laboral a Catalunya, una xifra inacceptable, denuncien els sindicats. 60 víctimes mortals en accident laboral entre gener i juny, un 22% més, i els sinistres mortals de camí a la feina disparats un 70% amb 17 morts. Reyes Solaz és secretària nacional de l'UGT a Catalunya.
3: I esto nos obliga a que las empresas tengan que incorporar la movilidad segura como una parte esencial de la prevención y no dejarla de lado.
2: Malgrat que no surten en aquesta estadística perquè van ser el juliol, els dos últims morts van ser fa pocs dies, una a les obres del Camp Nou després de rebre el cop d'una viga i l'altra a la mina de potassa de Súria on li va caure una paret a sobre. Morts traumàtiques presents en gairebé la meitat dels casos.
3: Que han habido mortales por caída, por resbalar, por golpes, por falta de pis, por supuesto que son evitables.
2: Les patologies per causes no traumàtiques com infarts o vessaments cerebrals encapçalen el rànquing de víctimes mortals. En el cas de la sinistralitat laboral, plou sobre mullat perquè l'any passat les morts a la feina ja es van disparar prop d'un 30%.
0: Notícies en xarxa.
4: Apa, posar el volum ben fort i gaudiu.

0: Escola. Vull encarregar postres per diumenge. Què em recomana?
1: Amb qualsevol de les especialitats de pastisseria quedarà molt bé. Ja sap que treballem amb els millors productes i amb l'ofici dels mestres pastissers.
2: El cap de setmana, regalis el plaer d'un bon pastís. Federació Catalana de Gremis de Pastisseria.

0: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: WhatsApp.
2: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari i em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent per molts anys.
3: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.

0: Ràdio Vilasacra.
1: La ràdio que no cal escoltar. S'ha de sentir, perquè així la fem, amb tot el sentiment.

0: torna a connectar amb la vida.
1: I parlant d'emocions...
2: 85.
3: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
4: Potser no calen presentacions si us dic que jo em calço amb la terra llaurada. Que us veig al voltant de les taules, les brases i el fum del foc viu macarona la carn. I aviat s'inicia el combat per la salsa i feu el gest que us emmiralla el cel. Que sou un somriure de teca, carbó i salsa.
5: Els calçots, sempre de Vila-sacra.

0: Ja coneixes l'actualitat, ara...
1: Un home rus es menja el seu amic homosexual. La policia russa ha detingut a un jove acusat d'haver mort i menjat un home de 32 anys amb el que havia contactat a través d'un portal d'internet de trobades homosexuals. El sospitós el va convidar a casa seva on va consumar l'assassinat i posterior canibalisme.
0: Li podria fer unes preguntes en relació al cas succeït a Rússia?
2: ¿Sabe qué aspecto tiene con ese bolso bueno y esos zapatos baratos?
0: Sí, ja ho sé, sembla una choni, però és que estaven d'oferta.
2: Exactamente, aspecto de hortera apañada y con cierto gusto.
0: Jo voldria que em facilités informació sobre...
2: I ese cutis que quisiera disimular es el típico cutis de una campesina, gente starling.
0: Em dic Mariona.
2: ¿Y a qué se dedica su padre? ¿Es minero de carbón? ¿Apesta lámpara de carburo?
0: El meu pare és fuster, que s'empatolla.
2: Se dejaba sobar en los asientos traseros de los coches, soñando solo con escapar de allí, con ir a donde fuera, y así fue como llegó hasta el FBI.
0: FBI? No sé amb qui es pensa que està parlant, però si li va aquest rotllo, doncs endavant. Sembla que endevina les coses, però serà capaç de dirigir aquesta gran intuïció cap a vostè mateix? O és que li fa por?
2: Uno del censo intentó hacerme una entrevista.
0: Sí, sí, ja sé la història. Vostè se'l va menjar acompanyat de faves i un bon quiati.
2: Quid pro quo, Clarice. Yo le digo cosas y usted me dice cosas.
0: Ja li he dit que sóc la Mariona. Jo també sé de llatí. Miri, rosa, rosae, carpe diem, cel·lulitis.
2: No la he entendido, agente. Quizás sea su pronunciación.
0: Miri, sap què li dic? Vuela a la escuela, pajarito, vuela, vuela, vuela.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'OPEP ha anunciat l'increment de la producció amb 188.000 barrils diaris més al mes de setembre. És el sisè anunci que l'OPEP fa en aquest sentit, si bé fins ara el tancament de l'estret d'Hormuz ha impedit augmentar la capacitat real d'exportació de cru. Si ara les condicions geopolítiques permeten recuperar el trànsit habitual dels petroliers, els preus dels carburants s'estabilitzaran. Ho explica Bet Montse Guillén, que és catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona.
2: Si es confirma una mica aquesta rebaixada de la tensió, possiblement els preus aniran cap a la baixa, tendiran, no crec que arribem als preus de l'any passat perquè això ja no s'espera, però possiblement només un 10% més i no un 20 o un 30 com estem veient ara.
1: En un any el litre de benzina s'ha encarit un 24% i el de dièsel un 12%. Aquest cap de setmana el govern espanyol ha començat a retirar de forma gradual els ajuts als carburants que a l'octubre desapareixeran del tot.
0: Ràdio Vila-sacra. Tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
3: Nosaltres som l'Oriol, la Paula, la Violeta, l'Alícia, la Laura, en Pol i la Bruna. Sabeu com era la música del segle XX? Nosaltres us ho explicarem. En aquesta època els artistes volien fer un canvi radical i van aparèixer gèneres nous i músiques ben diferents. També la música va prendre molta importància en el cinema i la publicitat. Anem a escoltar aquesta música tan divertida.

0: curiós que aquest tema, el que té aquesta suavitat i aquestes guitarres acústiques, aquesta percussió marinera, doncs semblava més pròpia del repertori d'un cantautor que no pas d'un grup de rock. Però bé, amb el temps i tal com va anar sonant, realment s'ha convertit en la cançó preferida del públic i en l'emblemàtica.
1: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?

0: Ràdio Vila-sacra.
1: La ràdio.
0: Tens sensacions cada hora, cada minut, cada segon.
2: Oh, però qual és tu don?
1: La ràdio.
3: Noia de vidre.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entra

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: Més moda i més experiències a l'Espai Gironès.
2: Vine a l'Espai Gironès a gaudir del millor shopping i participa per guanyar fantàstiques experiències. Més info a espaigironès.com.
1: 20 anys d'Espai Gironès.
3: Viu l'estiu perfecte a PortAventura World. Refresqueu-vos a Coral Bay, la nova zona de Caribe Aquatic Park, i completeu el dia a Macamano Jungle, el nou trekking familiar a PortAventura Park, on tothom es posa d'acord. Entrada d'un dia als dos parcs des de 50 euros. Condicions a PortAventuraWorld.com.
4: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
5: Avui, demà i sempre, ensenya la llengua.
6: El català, la llengua que s'ensenya. La llengua que és ensenya.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres.

Avui parlarem de l'expressió remenar les cireres. Ser el qui remena les cireres és una expressió que es fa servir per indicar el qui té ascendència o preponderància en un afer, el qui dirigeix una cosa podent influir en el seu funcionament. Sabeu, però, d'on ve aquesta expressió? Al·ludeix al minyó que en la sort de la fruita que feien les festes populars de barri, que se celebraven per la vuitada de Corpus, tenia el seu càrrec remenar amb un bastó les cireres posades al cubell ple d'aigua, en fer la sort de la fruita. I la seva missió era precisament remenar les cireres, perquè s'escapessin de les mans dels nois que, en córrer, volien agafar-les de dintre del cubell, mirant al mateix temps si els podia colpejar un xic les mans amb el bastó per fer-los encara més difícil d'agafar-les. Quan passava un noi amic parent, el qui remenava les cireres disminuïa un xic la força amb què bellugava el fruit, i així era més fàcil poder-les agafar. Aquesta informació l'hem extreta del refranyer català comentat de Joan Amades.

0: Un bon pla per aquest estiu que ens ajudi a fer oblidar la calor pot ser passar una bona estona amb un joc de taula. La firma Devir acaba de llançar One Round, una proposta cooperativa de caire lingüístic en què cal omplir una anella de paraules. És un reportatge d'Adrià Clotet amb el muntatge musical de Miquel Guiu.
1: La dinàmica consisteix a relacionar conceptes amb una única pista, posant a prova la capacitat de comunicació, intuïció i creativitat de cada grup. Amb partides de fins a 12 persones i una durada d'uns 15 minuts, One Round està pensat per jugar en grup o també de manera individual en format competitiu. Benjamin Morin, director global de comunicació de Devir, explica com s'hi juga.
2: El joc consisteix en que un dels jugadors fa com de capità i la resta han d'endevinar on han de col·locar la paraula que ell diu. Per exemple, el capità diu pizza, no? Doncs la resta han d'endevinar dins del cercle de paraules que hi ha on hauria d'anar aquesta paraula.
1: I ens assegura que és molt senzill.
2: El joc s'adapta a tu, fa que t'hi sentis completament còmode. A més, és superfàcil d'explicar. Als 2 minuts tu ja estàs jugant. Les partides són molt curtes i a l'estiu és increïble. El pots jugar a tot arreu, a la platja, a la piscina, en una taula petita, que agafa fins a 12 jugadors.
1: A més, presenta diferents possibilitats si sou prou jugadors.
2: És una modalitat molt divertida, jo diria que fins i tot és la meva favorita, que és la modalitat per equips. Podeu enfrontar-vos un equip contra un altre, llavors és divertit perquè quan un equip falla la resposta, la paraula, l'altre equip té l'oportunitat d'agafar el rebot intentant endevinar-la i llavors l'equip que aconsegueix abans l'objectiu és el que guanya.
1: La temàtica també és lliure.
2: Si tu t'ajuntes amb els teus amics i sou superfans del futbol, doncs podries fer una partida One Round només amb temàtica de futbol, no? O si, per exemple, doncs, us agrada fer una partida exclusivament parlant de cinema, el podeu adaptar a la vostra llengua, a la vostra manera de parlar, als vostres temes, i això el fa un joc molt especial.
1: I finalment, la compenetració amb els companys de joc és un punt a favor.
2: Per donar una bona pista, el que has de fer sempre és mirar molt bé el taulell i que la paraula que diguis, quan tu te la reflexiones, només pugui caure en un forat, que no generi dubtes de que pugui caure en altres llocs. Tenir una mica de telepatia i pensar en què diries tu si et diguessin aquella paraula en aquella situació.
1: L'estiu és una època ideal per desconnectar i passar una bona estona amb un joc de taula, amb la família o els amics.
3: Torna a connectar amb la vida.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Hola, bon dia. Jo només trucava perquè demà és el cumpleaños de la meva mare i la vull felicitar per telèfon. Pues felicito la meva mare, que es diu Maria, que demà fa 88 anys, de part de totes les seves filles, els seus gendres i les seves netes, que pues, molt, per molts anys de part de tots. Us escoltem sempre, ¿vale?

0: I ara, actualitat esportiva.
1: A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis pes, nosaltres ens movem per tu. Vichy Catalanos ofereix els esports.
2: El Barça tornarà avui d'Anglaterra després de que s'anul·lés el partit que havia de jugar avui contra el Preston North End de la segona divisió anglesa. Els anglesos no tenien prou jugadors del primer equip disponibles per disputar-lo. D'altra banda, el club blaugrana no es desviurà pel fitxatge del davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i vol renovar Ferran Torres, però hi negociarà al setembre i amb una oferta que, tot i millorar el seu sou, no serà de primer davanter. Ho explicaven ahir a la nit al programa El Club de la Mitjanit, on també van afegir que el club busca ofertes per Marc Casado i Roni Bardaggi i vol millorar el contracte del lateral dret del planter Xavi Espart.
1: Esports.
3: Ràdio Vila-sacra.
2: Hi ha el Campionat Europeu d'Esports Aquàtics que es disputa a París, medalla de bronze per Iris Tió aquest matí a la final de solo lliure femení de natació artística. Tió ha nedat quan faltaven pocs minuts per les 10 i ha obtingut una puntuació de 284,5 punts al darrere de l'alemanya Clara Bleyer, medalla de plata, i de la bielorussa Vasilinka Kandoshka, que s'ha endut l'or representant l'equip d'atletes neutrals. Tió no ha pogut aconseguir l'or en una modalitat, la de solo lliure, on és la vigent campiona del món, però de tota manera es mostrava satisfeta.
4: Estic molt contenta de com he nedat, perquè ho he lluitat fins al final i tenia moltes ganes de, a part de estar molt concentrada, poder disfrutar la coreografia, i ho he aconseguit, i així que estic molt contenta i orgullosa.
2: La nedadora barcelonina s'ha endut aquest bronze després de sumar dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Poc més tard, avui el mallorquí Jordi Càceres també ha aconseguit la medalla de bronze a la final de solo lliure masculí, al darrere de l'italià Gabriele Minac, plata, i del britànic Ranjo Tomlin. Or, sentim Càceres.
5: La veritat que ho he disfrutat moltíssim, tenia moltes ganes de nedar, que fa un any que no nedàvem aquesta prova, des del Mundial de Singapur, i ha estat com tornar un any enrere, i la veritat que estic molt content i molt satisfet amb el resultat.
2: Ahir la nedadora de Sant Andreu de Llavaneres, Carla Lorenzo, va quedar quarta a la final del duet mix tècnic, fent parella amb Jordi Càceres.
6: Esports.
2: I en ciclisme, Tadej Pogacar participarà a la Vuelta, que se celebra del 22 d'agost al 13 de setembre. El ciclista eslové ho farà per primera vegada des del 2019, tal com ha anunciat el seu equip, el dels Emirats Àrabs Units, AIX.
6: Esports.
2: Tercera etapa del Tour de França femení, amb un recorregut de 156 quilòmetres i mig, amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny. El nom d'ahir va tornar a ser el de Lorena Vives, que es va endur la segona etapa en final als carrers de Ginebra. La neerlandesa, que ja va guanyar la primera etapa, es va tornar a imposar l'esprint i va sumar la seva setena victòria en un Tour, cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Sentim la portadora del mallot groc.
7: No, I think every sprint is quite exciting because
8: no, cada sprint és emocionant. Si comptes un petit error, l'esprint s'acaba i no pots enllestir la feina per l'equip. Per mi sempre són emocionants i també hi ha nervis a l'esprint.
7: Nervous sometimes to steal sprints.
2: Després d'aquesta victòria, Vives amplia fins als 14 segons la diferència a la general amb la ciclista de Maurici, Kim Lecourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi va entrar 19a en aquesta segona etapa i ara està 13a a la posició general, a 28 segons de Lorena Vives. Una Blasi que, això sí, ha mantingut el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour de França. L'altra catalana, Mireia Benito, a més de 2 minuts de la líder, ocupa la 58a posició a la general.
6: Esports.
2: En bàsquet, l'Ilerna Lleida ha anunciat avui el retorn del pivot sud-sudanès, volem dir Kurt Kuat, per una temporada, que tornarà al club provinent del Dreamland Gran Canària. Kuat ja va jugar al Lleida el curs 2023-24 i va ser una de les peces importants per l'ascens del club a l'ACB, sent el jugador més valorat al final a la final a 4. En motor, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, va guanyar ahir el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot del Lluçanès s'ha convertit en el pilot més jove de la història que guanya una prova del Mundial en dues categories. El sentim.
9: A priori, l'objectiu des d'abans de començar la primera prova era aprendre en els ratllis del Mundial. Anar per primer cop al Mundial i fer aquests ratllis tan difícils és complicat, però bueno, si continua sent la mateixa estratègia, no? Aprendre, intentar acabar tots els ratllis perquè doncs si el primer dia ja xoques i no pots veure tots els trams, és un problema. De moment ho hem estat fent així, hem acabat tots els ratllis amb una especial victòria a Finlàndia i doncs a Xile puntua doble, que és un afegit, i el campionat està totalment obert encara.
2: A la general del campionat, a falta d'una prova al Paraguai, Membrado, pilot de Ford, s'ha situat a 22 i 26 punts dels líders respectius a les dues.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Incendis forestals que amenacen la natura, però també cases i propietats. Per poder cobrar l'assegurança, cal tenir la pòlissa en regla i revisar-la cada 4 o 5 anys per tal d'evitar sorpreses d'última hora. Maria Gómez.
2: Uns focs que cada cop són més virulents i més freqüents, però des del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona, el seu president, Francesc Santa Susana, no creu que les pòlisses canviïn per adaptar-se a aquesta nova realitat. Sí que es podrien incloure nous riscos.
3: Què sí pot passar? Que, per exemple, tens una casa de fusta al mig del bosc, en lloc de pagar 500 euros en paguis 1.000. És un risc agreujat, però difícilment no tindràs cobertura. Agreujat sí, vol dir que pagaràs més prima si el risc, evidentment, és un risc superior a lo que és l'estandardització.
2: En cas d'un incendi, qui paga sempre és l'asseguradora, perquè no és un fenomen climàtic atípic, com seria, per exemple, un terratrèmol o uns aiguats. Amb la Dana de València va ser el Consorci de Compensació, una companyia estatal, qui va assumir les despeses, que van superar els 4.300 milions d'euros. Si perdem la casa per un foc, l'assegurança sempre respon, però cal tenir la documentació en regla i actualitzada.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: Viu l'emoció del capvespre empordanès al Castell Gala Dalí de Púbol. Fins al 21 d'agost explora aquest espai únic que reivindica la figura de Gala. Visita les seves estances i jardins mentre el sol es pon i el castell pren un aire encara més màgic. Un lloc ple de simbolisme i bellesa on cada detall et desvella un aspecte de Gala Dalí. Reserva la teva visita guiada en grup reduït a salvador-dalí.org.
5: Informació, música, entreteniment.
6: Seleccions musicals per emportar-se.

0: Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Covava l'ou de la morta blanca.

0: seleccions musicals per emportar-se.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem d'expressions relacionades amb la paraula content. Coneixeu l'expressió estar més content que un gínjol? Vol dir estar molt content. La Núria i l'Antònia venen més contentes que un gínjol perquè han aprovat les proves d'accés. Un gínjol és el fruit del ginjoler, de forma i mida com una oliva, vermella, comestible. Per què s'associa amb l'alegria? No ho sabem pas. L'expressió content com un gos amb un os és una expressió usada per indicar que algú està molt content i satisfet. En rebre aquella notícia, es va posar content com un gos amb un os. També tenim l'expressió estar content com un nen amb sabates noves, amb aquest mateix significat. Des que li han dit que anirà de vacances a la platja, està content com un nen amb sabates noves. Estar content com unes pasqües és una expressió usada per expressar una gran alegria. Des que té feina, està content com unes pasqües. Cada dia arriba a casa cantant. Coneixeu l'expressió engreixar-se de content? Vol dir sentir molta satisfacció. Si li dius que ha guanyat el concurs, s'engreixarà de content. I acabem bojos de contents amb totes aquestes expressions, és a dir, bojos d'alegria o alegres com un picarol. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Frases Fetes de Maria Teresa Espinal.

tothom. Possible i probable són dues paraules que es fan servir una miqueta a la babalà. Sembla que siguin equivalents, però no, no ho són. Una cosa possible és una cosa que pot passar. Guanyar 4.000 euros al mes és possible. La probabilitat existeix perquè hi ha gent que els guanya. Ara bé, en la majoria de feines, guanyar 4.000 euros al mes és molt poc probable. Perquè probable no vol dir simplement que una cosa pot passar. Vol dir que hi ha moltes possibilitats que una cosa passi. Per cert, a punta banda, probable s'escriu amb B alta.

0: Vols una emissora de ràdio normal i corrent? Busca bé, que el dial n'està ple.
1: Doncs no.
0: Vols un arxiu de les millors sensacions organitzades en blocs?
1: Doncs sí.
0: Doncs aquí és el teu lloc.
2: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.

0: 100% Empordà.
1: El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri, marítim, nacional i internacional. Cobrint tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.

Al mateix temps aprendre a viure, conèixer coses i més coses, per la propera canso a fer. Porteu-me al coll, que és el meu poble, i allà on comença el barranc del cim, prop d'un romer de

és qualsevol dia impensat. Us tornaré a emprenyar amb les darreres cançonetes, amb les darreres cançonetes. Pot ser d'entrada us estranyeu, bé per el físic o la veu, però seré altre cop jo.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Xarxa local de comunicació.
2: Si vols que et coneguin, necessites un altaveu i aquí el tens.
1: Xarxa local de comunicació.
2: És fàcil, ràpid i accessible per a qualsevol empresa.
1: Xarxa local de comunicació.
3: Empreses que funcionen.
4: Amb ganes d'una bona brasa? A Bonpreu i Esclat ho tenim tot a punt. Carn madurada pels paladars més gourmets. Xai tendre i gustós. Vedella de granges catalanes i els millors elaborats com les broquetes marinades. No et perdis les ofertes de carns de qualitat per gaudir d'una barbacoa de Déu. Foc, carn i bon rotllo a Bonpreu i Esclat.
5: 100% Empordà.
6: Ministrius de llars.
7: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
6: Ministrius de llars.
7: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.
8: Amb nosaltres?
9: Sí!
8: Seleccionat i mirat de ben a prop. Quan fa que no fas una mariscada? És una festa de sabors de mar. Navalles, tamborilles, calamars a la romana, cloïsses, musclos, gambetes, escamarlans o unes garoines vora el mar ben fresques. El millor moment és ara.
10: Restaurant Els Pescadors de Cadaqués. Reserva al 972 25 88 59.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

Posem punt final al programa d'avui agraint, com sempre, la magnífica feina que fa el nostre tècnic de so, Jordi Puy. Sense ell, segur que aquest programa no seria possible. Esperem que us hagi agradat tant com a nosaltres. Gràcies per ser-hi, gràcies per escoltar-nos. Gaudiu de la vida i de la música amb accent obert.

Que una publicació concreta doni nom a tot un format narratiu és prova suficient de la seva rellevància. Tot i que des dels anys 60 s'ha anat introduint el mot anglès còmic, encara avui la paraula TVO serveix per referir-se a les narracions dibuixades, sobretot pensades pel públic infantil. És el millor recordatori de la revista d'historietes més longeva de l'Estat, que en diferents etapes va cobrir gairebé tot el segle XX, des del 1917 fins a 1998. A les pàgines del TVO van néixer alguns dels personatges més estimats per diverses generacions, com el professor Franz de Copenhague i els seus invents, Eustaquio Morcillón i la família Ulisses.

L'11 de març de 1917 veia la llum el primer número de la revista TVO. Segons sembla, el periodista i dramaturg murcià Joaquín Arqués li va suggerir a l'impressor barceloní Artur Suárez de crear un setmanari infantil per treure-li més partit a la maquinària. Un dels models que va inspirar la nova publicació va ser en Patufet, una proposta de revista en català amb més textos que dibuixos. A partir del número 10, el nou propietari de la capçalera i qui li va donar l'impuls definitiu amb la incorporació progressiva de més historietes gràfiques va ser Joaquim Buigas. La popularitat de la revista la va portar a protagonitzar una cançó ben popular, Jo quiero un TVO, estrenada el 1930. Buigas va ser durant 4 dècades el guionista de la majoria d'historietes que hi sortien, encara que no les signava mai amb el nom. De fet, escrivia les historietes en català i algú altre s'encarregava de traduir-les al castellà. Pel que fa als dibuixants, per les pàgines del TVO, van passar les seves diferents etapes dibuixants com Ricardo Piso, Joaquim Muntanyola, Josep Coll i el menorquí Marí Benejam, entre molts d'altres. La revista va interrompre la publicació regular a l'entrada dels franquistes a Barcelona i va ser rellançada el 1952 i el 1972 i encara en una última fase a càrrec de Bruguera i Edicions B fins a la desaparició definitiva el 1998. Entre 1976 i 77, fins i tot, es van arribar a publicar 4 números especials del TVO en català.

0: nosaltres el doctor Josep Maria Soler i Sabater.
1: Ui, quan records aquesta cançó, uf.
0: Déu-n'hi-do, jo quiero un TVO, Sí, sí, sí. Ah, clar, sentida ara és una mica horrorosa, les coses com siguin, però realment és entranyable,
1: No, home, molt.
0: Tu llegies el TVO?
1: Sí.
0: Jo també, Jo també. El TVO era un clàssic,
1: Era un clàssic i, a més, saps què passa? Que és una cosa molt curiosa. Que, clar, al món rural, al meu poble, la canalla en dèiem, dels TVOs en dèiem patufets.
0: Clar, és lògic.
1: Venien del patufet, però clar, era el TVO. I quin patufet vols, el TVO?
0: Sí, és una contradicció.
1: Era una contradicció absolutament. Però sí, home, tota la família Ulisses i, bueno, tots els invents i tots els personatges representaven molt l'ambient popular majoritari de l'època.
0: A més, era curiós, jo sempre tenia la sensació, i més amb els anys, quan m'ho he anat mirant, que el TVO estava escrit en català, malgrat que estava escrit en castellà, òbviament. Però la família Ulisses, per exemple, eren uns personatges tan d'aquí, tant,
1: que els trobaves a la carretera.
0: Sí. Eren els veïns del costat, segur. Qui ens acompanyarà en aquest viatge, s'ha de dir nostàlgic, perquè és inevitable, a la història del TVO, és una persona que vam tenir la sort de tenir fa unes setmanes amb nosaltres parlant de Tintín, un especialista en el tema, és Joan Manuel Soldevilla, licenciat en Filologia, diplomat en Teologia, professor de la Universitat de Girona i professor de Literatura a l'Institut Ramon Muntaner de Figueres. Moltíssimes gràcies, Joan Manuel Soldevilla, per tornar a ser avui aquí amb nosaltres, també com aquella vegada des dels estudis de Catalunya Ràdio Girona.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me i, com dic que no, m'ho vaig passar també parlant del Tintín, que ara vull parlar del TVO.
0: Oh, clar, és que això, una cosa lliga a l'altra, directament. No s'assemblen en res, no? La línia clara del Tintín amb els dibuixos del TVO, clar, una publicació de tant de temps, suposo que clar, hi va haver de tot.
2: Hi va haver de tot. I si bé és cert que pots trobar a vegades alguna concordança amb algun dibuixant, i ara penso, per exemple, en Coll, no?, o amb algun altre dibuixant, el cert és que potser el tret identitari del TVO, entre d'altres, era la heterogeneïtat d'estils, no? Hi havia moltes coses, molts dibuixants diferents, moltes sensibilitats diferents, però que curiosament agermanaven totes entre elles i creaven un producte que engrescava no només a la mainada, el TVO era una revista gairebé familiar, podríem dir.
1: Sí.
0: La revista apareix a l'any 17, o sigui, per tant, com sempre, època convulsa a l'història de Catalunya, per variar, i també època convulsa mundial, en Primera Guerra Mundial. Com eren les historietes o les revistes de dibuixos per la canalla d'aquella època? TVO va ser innovador amb això?
2: Sí, va tenir coses interessants. Hi havia el mercat de la revista il·lustrada, de la revista gràfica, era bastant ampli. Hi havia com tres grans blocs, podríem dir. Una era la revista satírica, que utilitzava també el món de la imatge per fer sàtira política. Hi havia la revista...
0: El Cucut, per exemple.
2: Per exemple. Hi havia la revista psicalíptica, que era de contingut eròtic.
0: M'agrada molt això, el psicalíptic.
2: El psicalíptic és una gran paraula.
0: Sí, i tant.
2: I després hi havia la revista per la mainada, no? Ja n'existien llavors, començaven a haver-hi. Potser el referent era Patufet, però Patufet tenia una particularitat, i és que, a part de ser una revista força ideològica, conservadora, tradicional, una mica folclorista, una gran revista, que a vegades s'ha tractat amb molt de menysteniment i va fer una feina extraordinària, però és veritat que en Patufet, tenia una presència molt notable del text, i a més hi havia imatges il·lustrant, no? Hi havia en Junceda, i amb els textos d'en Folch i Torres, era, bueno, una revista remarcable. El TVO va optar per una altra cosa, que ja es començava a veure amb altres revistes, com Charlot o Dominguín, que era una revista de còmic, una revista de narració gràfic o d'acudits, és a dir, on el text també tenia presència, però tenia molta més presència la imatge.
1: Dibuixos llavors, amb acudits.
2: Exacte.
0: Una mica com el que ha sigut anys després el Jueves.
2: Totalment.
0: Gràficament em refereixo, No pel tipus de públic.
2: No pel tipus de públic, però és a dir, una revista on la imatge, el dibuix, o la narració o l'acudit tenen és el gruix de la revista. I això és potser el que dona una identitat especial al TVO enfront d'altres revistes, i indubtablement és el que ho acabarà convertint en la revista de referència, fins al punt, com bé dèiem, que durant molt de temps la paraula que definia el mitjà era TVO.
0: El mercat que en aquells moments arrenca és un mercat possible, perquè esclar, malgrat que òbviament l'alfabetització està arribant i està entrant d'una manera important i ja hi ha el gruix de la població està alfabetitzada, encara ens faríem creus de les grans masses de població analfabetes de l'època, de principis del segle. Això ja hi havia prou mercat com per pagar una revista d'aquest tipus?
2: Hi havia mercat, és a dir, perquè inicialment el TVO és sobretot té èxit en entorns urbans, sí, més alfabetitzats, per tant, però pensem que les tirades del TVO al principi són considerables, però no extraordinàries, parlem d'uns 30-40 mil exemplars aproximadament cap als anys 20, però l'any 25 ja tira 100 mil exemplars.
0: Caram, caram,
2: una cosa impressionant, vull dir que hi arribarà a xifres de 200 mil exemplars setmanals, una cosa que avui ens sembla de ciència-ficció, però sí, hem de pensar que progressivament cada cop hi havia més públic i era un producte econòmic, un producte fàcil de llegir, un producte amable, perquè el TVO sempre va tenir aquest punt amable i un punt entranyable. Jo crec que ens desperta també una nostàlgia especial per això.
0: No, no era sardònic,
2: no
0: teníem a la lluna, diguéssim.
2: No, puntualment podia haver-hi alguna pinzellada, però era un humor d'aquell que s'anomena una mica humor blanc, vull dir, d'aquest sentit, no? I això connectava amb públics molt diferents, és a dir, quan llegien després La família Ulisses, que surt anys després, La família Ulisses era el prototipus dels lectors del TVO, com sí, si diguéssim, no? L'àvia, els pares, els joves i els nens, i tots llegien...
0: I en 600 al final de la...
2: Exacte, l'únic que no llegia el TVO era el Tresqui, però...
0: No, era el gosset que tenien,
2: no? Però era un producte molt familiar i en aquest sentit va tenir una difusió extraordinària.
0: TVO suposo que ve de l'acrònim castellà de TVO de mirar-te, no? M'imagino que no vol dir unes sigles d'alguna cosa.
2: No, té aquest joc de paraules. A veure, tampoc és molt lluït, diríem, però mira, posar-li un nom a aquest funcionava, va tenir ganxo i déu-n'hi-do el que va aconseguir. Sí, sí, és aquest acrònim, pròpiament.
0: Sí, sí, no, que no fos del nom dels creadors.
2: Sí, d'en Teodor.
0: Sí, exacte, no? Dius...
2: Hi havia un Boigues important a tota la història de la revista, però no té a veure amb la B de TV.
0: No, és una altra cosa. Com arrenca el TV? Ho hem explicat una mica a l'entrada, però una mica per fer-nos la idea.
2: Bueno, arrenca com una aposta una mica de treure-li més rendiment, diríem, a un tema de maquinària impressora i de màquines d'imprimir i tot això, no? Però, diríem, inicialment aquí hi ha un canvi com molt interessant que ja era propi dels anys 10, de l'any 17, no? La figura de l'impressor i la figura de l'editor. És a dir, al principi surt com una iniciativa pràcticament d'un impressor que, per tant, no té una línia editorial clara, però quan a partir del número 10, si no recordo malament, ho agafa en Boigues, llavors ja tenim la figura de l'editor. És a dir, aquella persona que ja té clar què vol fer, quina orientació vol donar a la publicació, quines seccions vol crear la publicació, i llavors la figura d'en Boigues serà una figura d'en Joaquim Boigues fonamental perquè esdevindrà editor i, a més, guionista de moltes de les aventures que aniran poblant les pàgines de la revista.
0: O sigui, des del primer moment, per tant, des del número 10, la revista és moderna, perquè sí, fins aleshores és una revista molt calcada al Patufet en castellà, o...
2: Sí, sí, s'hi apropa, sí, bastant, és a dir, és una revista on, fins i tot, el primer número el fa tot només un únic dibuixant, un dibuixant que es deia Donaz, no? És a dir, estem veient això i els textos constitueixen el primer número del TVO, és a dir, és una cosa, no direm exactament maldestra, però que encara no té una identitat definida. Sí. És sobretot quan...
0: Una de tantes revistes.
2: Una de més, però sí, quan ho agafen Boigues ja comença a veure que el futur va cap al món del còmic i de l'acudit, i llavors ja es va envoltant d'un seguit d'artistes que, clar, posa allà a l'Opiso, per exemple, no? Ah, sí, vull dir, estem ja parlant d'un primer espasa.
0: Primer
2: espasa.
1: I és ben bé allò que es diu, que deia el Picasso, no? que la inspiració m'agafi treballant. Sí. És a dir, ells havien de no parar la impressora, la màquina d'imprimir, i clar, havien de treure números i algú se li va acudir, doncs mira, entre que els obrers aniran treballant i totes les hores que els podrem pagar, perquè si no, etcètera, doncs a veure què fem.
2: A veure què fem, i mira, traiem això i si funciona, funciona. Doncs mira, va funcionar, tu.
0: Hem de pensar que hi ha un detall potser menor i col·lateral, però que em sembla bastant significatiu. Fins a la darrera revisió del Codi Penal espanyol no es parlava d'editors de revistes o d'editors de llibres, sinó d'impressors. Perquè
2: clar.
0: Quedava, o sigui, s'havia arrossegat aquest arcaisme, en definitiva, els impressors eren els responsables del contingut d'una revista, d'un diari, d'un llibre. Això va canviar, però...
1: O d'un partit polític.
0: O d'un partit
1: perquè
0: polític.
1: Molts partits polítics de finals del 19 o mitjans... Sí, finals del 19, neixen de gent que sap de lletra, que
0: Pablo
1: són impressors.
0: Pablo Iglesias, per exemple, el fundador del Partit Socialista Obrer Espanyol, sí, és un clàssic. Per tant, els impressors tenien un pes que ara probablement els veien com industrials, i en aquella època tenien també aquest pes cultural diferent.
2: Fins que emergeix la figura de l'editor en el sentit que dèiem, l'impressor feia una mica de tot, com si diguéssim. Fins i tot màrqueting, segur, de promoció, difusió de tots els seus productes.
0: Qui era aquest Buigas? Com apareix al TVB? Hi ha un home preocupat pels temes infantils?
2: A veure, ell és un Buigas que és d'una nissaga dels Buigas, Estem parlant de l'arquitecte del Liceu, del creador de les Fonts Lluminoses, és a dir, d'una família important dins de la burgesia barcelonina. Ell havia anat a l'Argentina a intentar fer fortuna, cosa que no deuria anar gaire bé perquè va tornar, però ell va tornar també amb interessos artístics. Ell també escrivia, tenia el projecte d'escriure novel·les i tot això, no? Llavors, en aquell impàs on no acaba de trobar el seu encaix, té l'opció de fer-se càrrec del TVO, i allò canviarà la seva vida, perquè el TVO serà un projecte tan absorbent que pràcticament dedicarà tots els seus esforços a tirar endavant la revista i a donar-li la solidesa que adquirirà en el mercat, perquè no només fa la feina d'editor, sinó que ja ho hem apuntat, fa la feina de guionista, amb la qual cosa me l'imagino allò treballant de sol a sol amb el TVO.
0: I amb un dibuixant al costat, sempre. Pràcticament dient-li pinta per aquí, pinta per allà,
2: perquè aquesta passo història, el guió, sí. Dibuixa així, l'altre. No sé, és una imatge que m'agrada molt de visualitzar, i no sé, aquí hi hauria una gran sèrie, per fer una gran sèrie a Netflix. Sí,
0: segur. Els primers anys del TVO, suposo que l'èxit desborda en Buigas, perquè assumir tot això ells pràcticament sol, amb un dibuixant al costat, no devia resultar factible. Quan es produeix el salt de l'any 17 al moment en què el TVO realment es consolida?
2: A mitjans dels anys 20 ja comença a ser un fenomen social.
0: O sigui,
2: ja comença
0: 5,
2: a ser...
0: En poc temps.
2: És a dir, en poc temps ho aconsegueix, perquè, clar, ell, diríem... es fa, amb la col·laboració de l'Opiso, que serà director artístic de la revista, és a dir, l'Opiso, ell delegarà part de les tasques que feia amb una figura com Opiso, que per exemple dissenya la capçalera, no? Les lletres de la revista,
0: les famoses lletres de TV vermelles,
2: exacte. I a poc a poc van entrant dibuixants, amb Manel Urda, per exemple, que és un dibuixant extraordinari, en Cabrero Arnal, que és un altre dibuixant emergent d'una gran potència i que marxarà a França després, exiliat després de la guerra. És a dir, ell, en Buigas, té també l'habilitat de buscar-se un seguit de col·laboradors en els que delegar part de la responsabilitat de direcció artística, i evidentment també part de la part més gràfica, i també evidentment buscar altres dibuixants i altres autors que a vegades fan ells mateixos els guions, tipus Serra Massana o en Rapsomaniquis, que són gent molt potent que consolidarà la revista fins als temps, diríem, de la Guerra Civil, on tot començarà a canviar una mica.
0: És curiós perquè durant l'època de la República molts entreteniments, per exemple el futbol, van baixar molt d'interès per la gent. Potser la gent estava tan, per sort o per desgràcia, entretinguda amb altres coses.
1: Esperançada.
0: Clar, que la sensació de el futbol ara ja no és el mateix, fins i tot els vodevils baixen una mica, etc. No sé si li va passar això al TVO.
2: No, el TVO creix. El TVO durant la República creix. És a dir, encara es ven més i arriba allò dels 200.000 exemplars.
0: És aquell moment, no?
2: Sí, és que és el producte, diríem, perfecte en aquest sentit, no? Perquè és un producte net, un producte vital, un producte cordial, bé de preu, que agrada a tota la família. Hi ha un moment on realment el TVO troba el seu encaix, no? I fins i tot i que, per exemple, Patufet, no competia amb Patufet, perquè Patufet, de fet, era un altre producte, un altre públic, no? És a dir, qui llegia Patufet podia llegir el TVO, eh? Això no eren contradictoris, però no entraven en debat. Qui buscava Patufet buscava les pàgines viscudes de Folch i Torres, que s'emocionaven, era un melodrama, sí. I qui llegia el TVO doncs estava fent
0: acudits,
2: unes coses més divertides, sí. Acudits, i per tant era com bastant compatible, era bastant compatible, i això li va permetre doncs tenir un èxit brutal.
0: Pensem que és l'època daurada també d'un tipus de cinema que és molt popular a l'època, el cinema, i anaves i el que veies eren 5, 6, 7 pel·lícules fàcilment en una tarda, diguéssim,
2: clar.
0: No eren pel·lícules de llarga durada,
2: no, clar,
0: és l'època del post-mood on l'Oliver Hardy i el Stan Laurel estan triomfant, on Buster Keaton va de baixa, etc, etc, etc, són gent, per tant, amb un tipus d'humor molt sovint blanc, que suposo que lligava molt bé amb l'estètica del TVO, no?
2: És a dir, aquesta connexió que fas entre el cinema, diríem, humorístic blanc, no?
0: Sí.
2: Tipus Chaplin, també.
0: De vegades tenen mala lluna, però és una segona lectura, eh? La primera lectura no
2: ara,
0: és aquesta.
2: Llavors,
0: no?
2: aquest humor, una vegada, és mica de la patacada, aquest humor de l'eslapstic, no?
0: Sí.
2: I tot això,
0: està
2: també al TVO. Per tant, era com una experiència compartida, no? Multimèdia, diríem, avui en dia, que allò que veies al cinema també ho trobaves al TVO, i el que veies al TVO també ho trobaves al cinema. És un moment on hi ha una confluència molt, molt propícia per a l'èxit de la revista.

0: principi, Joaquim Buigas no tenia cap intenció de dirigir una revista infantil quan va entrar a la impremta barcelonina d'Artur Suárez. Aquella visita li va canviar la vida personal, ja que s'acabaria casant amb una de les filles de l'impressor, i també la professional, convertint-lo en el nou propietari i el veritable impulsor del TVO a partir del desè número, publicat el 2 de maig de 1917.
1: Bon dia.
2: Bon dia, jove.
1: Quant de soroll. Es nota que té les màquines a ple rendiment.
2: Els hi hem de treure partit, que són molt cares. Si s'aturen, perdem diners. S'ha d'imprimir constantment. Li poso un exemple. Un dels meus empleats, aquell allà, el veu? En Joaquim Arqués, em va suggerir d'editar una revista infantil amb narracions per veure si així en sortien els números. I això estem fent.
1: I com està anant?
2: Si vol que li digui la veritat, no venem tants exemplars com m'esperava. Nosaltres publiquem en castellà, però el públic coneix molt més en Patufet, que és en català.
1: Tanmateix, el Patufet té moltes pàgines plenes de lletra. Potser el que haurien de fer perquè funcionés la seva revista... Com es diu, per cert?
2: TVO. T-B-O. Oi que m'entén?
1: Ah, TVO. Quin nom més curiós. Doncs això, si volen rendibilitzar aquest TVO, potser han de posar-hi més dibuixos per diferenciar-se del Patufet.
2: Escolti, per mi, com si s'hi vol posar vostè, que el veig molt interessat. Encara no portem editats 10 números. I jo ja ho deixaria estar. En mala hora em vaig escoltar l'Arqués. Miri, si vol, li venc la capçalera.
1: Home, m'agafa una mica de sorpresa. No entren els meus plans fer-me càrrec d'una revista infantil, la veritat. Soc fill i net d'arquitectes. I no sé jo si la tradició familiar...
2: Au, va, deixis de tradicions familiars i de punyetes. I què hi fa un fill i net d'arquitectes en una impremta?
1: Jo el que vull és ser literat. En realitat el venia a veure perquè he tornat de l'Argentina i busco qui em vulgui publicar les novel·les que penso escriure.
2: D'aquí a que les escrigui, es podria encarregar d'aquesta revista, home. Vinga, que li faré un bon preu. I entre revista i revista, vostè escriu novel·les?
1: Deixi que m'ho pensi i li dic alguna cosa ben aviat.
2: Torni quan vulgui, i prendrem cafè i melindros. I ja de pas li presento a les filles, que estan en edat de mareixer.
3: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí amb en Joan Manuel Soldevilla i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant del TVO, de la revista famosa TVO, que durant el segle XX va dominar en bona mesura l'imaginari infantil del país. Professor Soldevilla, acabem de sentir el moment en què en Joaquim Buigas arriba a la impremta. A partir d'aquest moment, el TVO té un, com comentàvem, un moment absolutament magnífic, però jo no sé si la Guerra Civil el devia afectar. Era absolutament necessari que les revistes infantils també els llegissin els nens de l'època, però no sé si va ser suficient això com perquè el TVO continués durant la guerra.
4: Va continuar. I va continuar també amb aquesta blancor ideològica. És veritat que sortia un petit suplement, no?, a l'última pàgina, alguna referència a les iniciatives pedagògiques de la República, però la revista es va mantenir fidel a la seva estètica, com ho va seguir fent pràcticament al llarg de tota la seva trajectòria, no? Ara bé, el TVO va tenir problemes, per exemple, de paper. És a dir, hi havia problemes per tenir paper per anar publicant la revista, no? Llavors, quan finalment diríem, entren els nacionals a Barcelona, evidentment la revista tanca i es produeix un daltabaix també en el que seria la nòmina de dibuixants. Alguns dels dibuixants van anar cap al bàndol nacional, per exemple un excel·lent dibuixant que era en Serra Massana, se'n va anar cap a Sant Sebastià i va començar a col·laborar amb les revistes falangistes, no? Algun altre com Méndez Alba Álvarez va ser afusellat. Algun altre es va veure obligat a exiliar-se, com va ser el cas d'en Cabrero Arnal. És a dir, que la guerra trenca, podríem dir, el projecte TVO, i podríem pensar que acaba amb ell, però no va acabar amb ell, perquè poc després va poder tornar a arribar als quioscos.
5: Però van passar 13 anys, eh? Vull dir que la llosa brutal del franquisme que ho aixafa tot.
4: Tot. El que passa que el TVO sortirà, curiosament, tindrà una solució, perquè, és a dir, només hi havia llicències per publicar revistes, diríem, tipus Fletxes i Pelayos, no?, que estaven, evidentment, adoctrinant a la mainada. I llavors no es deixava...
5: El nom ja, per qui no sàpigui el que vol dir això, Fletxes i Pelayos té a veure, diguem, amb l'ajut feixista,
0: i amb les organitzacions juvenils.
5: I amb les organitzacions juvenils.
0: Fletxes era Falange, Pelayos eren els de la comunió tradicionalista, sí. I d'aquí els havien ajuntat Fletxes i Pelayos.
4: I Fletxes i Pelayos,
0: sí, que fa fredat el nom.
4: I la revista també, és a dir, que també és una revista que ens costa de pair, diguem-ho clarament. No? Sí, sí. Però bé, llavors el TVO, a partir del 42, busca un estratagema, perquè no li deixen tornar a ser una revista amb numeració de cada setmana. No? Llavors ells el que fan, s'empesquen una solució des del 42 al 52, que és anar traient cada setmana, cada 15 dies, un extra del TVO, amb un títol diferent, sempre. És a dir, era, per exemple, Pàgines amenes del TVO, Pàgines alegres d'ediciones TVOs, no? Cuadernos divertidos d'ediciones TVO. I així mantenen el lligam amb el lector fins que l'any 52 podran reprendre la segona època del TVO. Però durant aquests anys encara hi ha TVO, des del 42 al 52, però amb aquesta irregularitat que fins i tot no poden utilitzar.

0: La família Ulisses o l'Eustaquio Murcillón del Benejam. El professor Francesc de Copenhague ja havia sortit abans, o Los Inventos del Tebeo, perdó, Los Inventos del Tebeo ja havien sortit abans, però els grans personatges, aquells que potser tindran aquesta dimensió més costumista, més quotidiana, surten a mitjans dels anys 40, surten a mitjans dels anys 40 i a poc a poc van assolint un èxit i seran el puntal de la segona època daurada del TVO.
1: Però fixa't si té força que fins i tot els parlaments més diversos, el Parlament de Catalunya i altres parlaments, doncs, quan un diu una bajanada, alguna vegada l'altre ha dit, bueno, això sembla invents del TVO.
0: Invents del TVO, sí. Encara es diu, encara sí, sí, es sí, diu. Sí, sí, sí, sí, sí, sí,
2: que
0: sí.
2: Suposo que molta gent no lliga la referència, no? però és evident. Per exemple, el professor Franz de Copenhague, que tenia un aspecte molt particular, amb sí. una...
0: aquelles ulleres de savi, no?
2: Sí, sí, sí, amb la mandíbula sí. molt estreta. Té una mirada sinistra, era totalment sinistra, sí, i que feia uns invents que eren molt, molt divertits per estrafolaris i per fer, a més, unes màquines terribles per un resultat minso.
0: A vegades ridícul, no? Era com una mena d'acudit, de broma al voltant del maquinisme, de la industrialització, no? Hi havia com una mena no li busquem una lectura més profunda, eh?
1: Jo crec que era ironia sobre la ciència.
0: Ah, exacte, una ironia amable sobre la ciència, però que realment era divertit i fins i tot hi ha la circumstància de que algun d'aquests invents, concret hi ha un invent que va fer un dels dibuixants del professor Franz de Copenhague, que eren Sabatés, en Ramon Sabatés, doncs ell va crear un prototipus que es pot veure al Museu del Joguet de Catalunya a Figueres, és a dir, que es pot veure un invent del TVO i veure com funciona, que es veu que funciona una màquina de tallar puros, una d'aquestes coses estrambòtiques.
2: Una màquina immensa que serveix només per tallar puros.
0: Per tallar, exacte, sí, sí. El puro.
2: Altres personatges, la família Ulisses, per exemple, se sap en qui s'inspirava? De qui era la família Ulisses?
0: La família Ulisses inicialment neix amb guions d'en Buigas, com no, i sobretot el seu, jo crec que el gran èxit és el talent gràfic d'en Marí Benejam, no?
2: Ciutadellenc, de la Ciutadella.
0: Sí, de Ciutadella, de Ciutadella. I la veritat és que té un èxit extraordinari. Jo a vegades dic que la cultura americana té el seu Homer, que és Homer Simpson, i nosaltres tenim el nostre Ulisses, que és el senyor Ulisses Higuero, no? Doncs la família Ulisses funciona molt bé, no? Aquella família amb Doña Sinforosa, la Lolín, i tota aquella... retratava també, i ho dèieu al principi, la família allò barcelonina, perquè era molt catalana, feien la revetlla de Sant Joan, se n'anaven a la platja,
2: sortien els diumenges a fer costellades, sí.
0: Tot era molt català,
2: molt.
0: I allò jo crec que despertava una especial complicitat. També algun lector que no era barceloní, que era més de Castella o així, ha explicat alguna vegada com gairebé allò ho veia una mica modern, és a dir, des de l'àmbit de l'Espanya més rural, tu veies la família Ulisses, que tenia un cotxe, que tenia un xalet, un 600, no? Que s'anaven a passar vegades el dia allà al diumenge, no? Al poblet que té a San Agapito, no? Que deien allà i tot això. Tot allò tenia un aire que avui ens pot semblar a nosaltres una miqueta resclosit, però mirat en perspectiva històrica, allò tenia un cert flaire modernitat, un cert, tampoc ens passa.
1: Sortir de la població, sortir de la ciutat, agafar una ombrella, anar a la platja i menjar allà, això era modern.
0: Clar. I llavors, jo crec que aquí connectava molt, per una banda, amb la quotidianitat o amb les aspiracions, també, no? Moltes vegades. Sí. I això jo crec que afavoria, junt amb altres, amb les situacions més o menys divertides i previsibles, sempre amb aquella bonhomia que traspuava la sèrie, no era una sèrie àcida, no? Si volies, de fet, si volies revistes una miqueta més allò amb més acidesa, potser havies d'anar a les revistes Bruguera. El TVO tenia una altra cosa.
2: Això t'anava a comparar. Les revistes Bruguera, que també creen una sèrie d'historietes...
1: Sí. Un imperi, per crear.
0: Un imperi. Cosa multinacional. Sí.
2: Però des del primer moment es va distingir, malgrat algunes de les històries que explicaven perfectament podrien estar al TVO, la majoria no.
0: No.
2: Alguna potser sí, però en general no.
0: No, tu tenies allà, per exemple, l'Escobar dibuixant Zipizape o Carpanta, que allò té bastanta mala bava, diria. també, a tots els sentits. Molta, sí, sí. Potser sí que hi havia alguna sèrie, per exemple, Don Pío, sí, de Peñarroya, sí. Podia haver sortit al
2: sí,
0: bastant.
2: Sí, alguna sí, però en general però no.
0: Era diferent.
1: No, però era diferent. El Carpanta no podia sortir al TV.
0: Mai, mai.

0: mai, no, mai.
1: Era un mort de gana a l'Espanya franquista.
2: Si recordem Ruedel per CB13 de
0: l'Ibáñez.
2: Perdó, que surten una sèrie, és una mena de casa destapada on es veuen...
0: De la vida íntima.
2: Hi havia un inventor, però l'inventor de Ruedel per CB13 sempre inventava monstres. De fet, va ser censurat per la censura franquista perquè van dir que l'únic que podia crear vida era Déu.
0: Exacte.
2: I per tant el van treure.
0: El van treure per crear... No. Però has fet una molt bona analogia, perquè clar, entre l'inventor boig i maligne, no?, de la Trece Rue del Percebe, sí, i el senyor Franz de Copenhague, que feia tallapuros.
2: És un salt totalment diferent.
0: Són, sí. És que van en freqüències molt diferents.
2: És TV i Bruguera.
0: És així. Sí, és ben bé així.
2: És així. Aquestes sèries tan innocents, suposo que també devien pagar la factura precisament de ser una revista no gens identificada amb ningú que s'identifiqués contra el franquisme.
0: Clar, sí. És a dir, és a dir, des de l'editorial es vetllava molt perquè no hi hagués cap tipus de problema amb els censors. És a dir, hi havia, diríem, una autocensura dels propis autors, que ja sabien què podien fer, però després hi havia la censura prèvia de l'editor, que vigilava que no hi hagués cap tipus de desviació crítica que pogués molestar alguna autoritat, no?
1: Sí.
0: A més, hi havia el censor, que puntualment en algun cas va arribar potser a censurar alguna cosa del TVO, però era una revista, no diré afí al règim, perquè això em semblaria potser exagerat, però sí que diríem que en cap moment es plantejava cap mirada crítica que pogués incomodar el règim. No ho volia fer en cap moment, no ho volia fer.

El 1968, poc després que se celebressin els 50 anys de la revista d'historietes més longeva, la Reial Acadèmia Espanyola de la Lengua va incloure al seu diccionari el mot TVO amb dues definicions. La primera, revista infantil d'historietes cuyo asunto se desarrolla en sèries de dibujos, i la segona, secció de un periódico en la qual se publican històries gràfiques d'esta classe. A l'almanac del TVO de 1969 es va incloure un article que celebrava aquest fet que posava tan de manifest la rellevància de la publicació.

0: el año 1968, que está próximo a terminar, como queriendo continuar la gran efeméride de los 50 felices años del tebeo, celebrada el pasado 1967, trajo consigo dos acontecimientos dignos de ser destacados en el pequeño mundo de las revistas infantiles. El primero es de carácter académico y solemne, y aún podríamos añadir de proyección de nuestra revista. El segundo acontecimiento es una importante innovación técnica introducida en las páginas de tebeo. Nos referimos en primer lugar a la plena aceptación de la palabra tebeo por la Real Academia Española de la Lengua. En efecto, después de haberse anunciado ya como noticia a últimos del pasado año, hizo aparición dentro del presente de 1968 el nuevo vocablo castellano en las enmiendas al diccionario que publica el boletín de la Docta Corporación. El texto de la definición da dos acepciones al término tebeo. La primera viene a sustituir el largo enunciado necesario hasta ahora de revista infantil de historietas gráficas, que había de usarse por no haber palabra adecuada que las definiese con concisión. La segunda acepción sustituye a la de tiras cómicas o suplementos festivos en imágenes de los diarios y revistas. En ambos casos, hace ya innecesaria la aplicación del vocablo extranjero cómic que tanto se había de prodigar hasta ahora. No hay que decir cuánto honra esto a la revista infantil decana de España y cuánto agradecemos a los señores académicos que se hayan dignado fijar lo que el habla popular ya había aceptado desde hacía tiempo. De esta manera, un nombre caprichoso salido hace 50 años de esta casa para titular una publicación recién nacida ha pasado a ser un granito de arena más en el hermoso edificio del idioma castellano. El segundo acontecimiento que ha marcado este año, aunque parezca de carácter puramente interno, ha de permitir a nuestros lectores saborear más y más el contenido de la revista. Nos referimos a la puesta en marcha de la moderna maquinaria de los talleres donde se imprime tebeo, que permite ofrecer el periódico con la totalidad de sus páginas a todo color desde el pasado mes de octubre. Esto, que de hecho es la máxima aspiración de toda publicación infantil, ha sido conseguido en 1968 por la revista de los 600.000 lectores.
1: Professor Soldevilla, en el moment en què la Real Acadèmia Espanyola diu que el mot tebeo és regular a la llengua castellana, és potser la culminació de la revista, però ja comença la davallada.
2: Sí.
1: És trist, això, eh?
2: És com aquell moment de fer el cim, però llavors ja comença, com
1: ves dir. Ja vas baixant, sí.
2: Ja fa baixada.
3: No hi ha res més.
2: La competència és ferotge, és a dir... Pensem que hi ha nous productes de còmic que estan canviant el mercat. Per una banda, hi ha Bruguera, que està consolidant encara més els seus productes i començarà a produir-se una mica el fenomen Mortadelo i Filemón, que també serà un puntal d'aquesta renovació. Comença a arribar còmic franco-belga. De fet, Tintín ja havia arribat als 58, als 64, però per aquesta època ja comença a ser conegut. Comença a arribar Astèrix, un altre element important, i comencen a arribar també els superherois americans amb certa regularitat, tot i que ja venien d'abans des de Novaro de Mèxic, però ja comencen a distribuir-se amb... Clar, hi ha molta competència i sobretot hi ha la tele, clar, arriba la televisió, que canviarà considerablement els hàbits d'oci de la societat. És a dir, tots aquests factors...
1: L'any 72, gairebé el 80% de les llars espanyoles tenia accés a un televisor.
2: Clar,
1: és una mica després, però ja es veu que és a l'època aquesta.
2: Clar, estem en aquest moment de que el TV ha pujat fins a dalt i amb els nous temps li costarà adaptar-se. I llavors primer començarà una davallada i hi haurà diversos intents de renovar-se, però mai tornaran a assolir aquells 200.000, 250.000 exemplars. No, això ja va, diríem, cap avall. Però són molts factors, de competència pròpia d'altres productes de còmic més moderns, segurament, més moderns, més actuals, i a més la irrupció de la televisió.
3: És que la televisió, qui s'ha criat sense que existís, la societat era, l'oci era totalment diferent.
2: Totalment diferent. Ara, és a dir, quan el televisor irrompeix en la llar, condiciona la vida de la família, sí, l'oci i tot, no? És a dir, llavors tot el previ al món de la televisió...
3: Els horaris, tot, ho condiciona tot.
2: Tot. Mm-hmm.
1: També apareixen fenòmens que esclar, que van a un públic gairebé adult i que es podia haver sentit més o menys còmode al TVO i que comença a marxar els Milos Manares o altres historietes o còmics, diguem-li com vulguem, que tenen uns interessos molt superiors. Per exemple, una de les vies... Recordem que la censura no només era política, també era social, i per exemple, l'erotisme estava molt, més que mal vist, estava perseguit per la censura franquista. Totalment. A través dels còmics comença a aparèixer tímidament també algunes imatges de molt més carregades de sensualitat que no pas les que es permeten a les fotografies, a l'època del destape.
2: Aquests anys 70, que ja comença, que el TVO no sortirà res, bueno, ni una cuixa, sortirà el TVO. No ens enganyem, eh? Però el que és veritat és que la societat està canviant, el món de la historieta en aquest sentit serà un dels canals per al que l'erotisme arribarà al gran públic molt cautament, però ja als 73, 74 ja hi ha revistes que es mouen una miqueta en aquesta línia, insinuant, diríem,
1: i
2: amb tota aquesta diversitat, clar, el TVO queda com descol·locat, és a dir, no, va amb el pas canviat, es vol mantenir fidel a una estètica que sí, té els seus nostàlgics lectors, però que ja van minvant considerablement, tot i que hi ha alguns intents de posar el dia al TVO, també hi són.

0: Un dels senyals d'identitat més clars del TVO dels anys 50 i 60 van ser les historietes de Josep Coll, protagonitzades per personatges molt estilitzats que normalment s'expressaven sense paraules. Coll havia començat a treballar en una pedrera als 12 anys i entre 1964 i 1981 va deixar el dibuix perquè fer de paleta li donava més diners. A inicis dels 80, el seu llegat, que el TVO havia seguit reeditant, va ser reivindicat per l'equip de la revista Cairo. L'última entrevista concedida per Josep Coll a la premsa, dos mesos abans de suïcidar-se, va ser publicada al Diari de Sabadell el 30 de maig de 1984.
1: Vostè és partidari de la línia clara?
2: Es parla molt de la línia clara i m'han dit que el meu dibuix pertany a la línia clara i s'assembla al de l'Hergé i l'escola franco-belga. Però jo, la veritat, no sé què és la línia clara ni la línia fosca. Quan vaig començar a dibuixar, de l'Hergé no n'havia ni sentit a parlar.
1: Aleshores, vostè rebutja l'escola franco-belga?
2: No la rebutjo. Només dic que jo dibuixo ninots, mentre que l'estil de Tintín i companyia és més realista.
1: Com es compagina fer de paleta i dedicar-se a la historieta?
2: Més que un dibuixant que ha fet de paleta, he estat un paleta que ha fet de dibuixant. Els exàmens de dibuix em suspenien. Durant els 20 anys que he fet de paleta, m'han sol·licitat diverses vegades des del TVO, però sempre en males condicions.
1: És cert que per dibuixar algunes pàgines treballava 60 hores?
2: Per dibuixar-les, no. El dibuix definitiu es fa en un moment. El difícil és concebre la història i trobar el moviment i l'expressió de cada personatge. Algunes historietes m'ocupaven tota la setmana i al final havia d'estripar-les perquè no m'agradava com quedaven. I aquella setmana cobrava menys. O no cobrava, esclar.
1: Hi ha una generació perduda entre els que feien TVOs i els que fan còmics?
2: Esclar, la generació Bruguera. L'editorial Bruguera ha utilitzat els bons d'aquella generació com a negres per dibuixar historietes amb la firma d'algun famós.
1: Per què els seus dibuixos són tan estilitzats?
2: Perquè quan vaig començar admirava en Manejam, el de la família Ulisses, però com no podia fer-ho tot igual que ell, se'm va acudir dibuixar les persones justament al revés, és a dir, estilitzades. I va ser una opció valenta perquè en aquella època totes les editorials demanaven les formes corbes de Walt Disney.
1: És tan innocent com donen a entendre els seus guions, els dibuixos i aquesta conversa?
2: Sí, sóc molt innocent. La meva dona sempre m'ho diu. Que n'ets d'innocent, fill meu.
3: En guàrdia.
0: Professor Lavilla, em quedo amb el final aquest d'en Coll, que n'ets d'innocent, fill meu. Suposo que era, en aquest sentit, el dibuixant ideal del TV, o aquesta innocència màgica,
4: una innocència, no? Que... Clar, en aquella època, quan tu portaves la feina com a dibuixant, se la quedava en propietat, l'original se'l quedava en propietat a l'editor, que el reeditava aquell original les vegades que volia i no et pagava res com a dibuixant. És a dir, però això no és que passés a TV, o passava a Bruguera i passava a qualsevol. És a dir, no hi havia una propietat intel·lectual del dibuixant sobre el que havia fet. Ell venia a l'original, a preu de reproducció, i llavors, clar, el cas d'en Coll és un cas dramàtic, no? Perquè és un senyor d'un talent excepcional. Jo crec que els que hem vist alguna pàgina del Coll hem quedat sempre enlluernats per l'elegància, l'humor, la subtilesa que té sempre les seves composicions, i és un dibuixant que destacava en el TVO, perquè era realment... Tenia bons dibuixants, evidentment, el TVO, a l'Urda, en Benejam, en Blanco, però en Coll era com una altra lliga, no? I ho va deixar, va haver un moment que ho va deixar perquè es guanyava més bé la vida fent de paleta que fent de dibuixant del TVO. És a dir, el més gran dibuixant que teníem en aquell moment al país deixa el pinzell i se'n va a la Bastida, que és una cosa dramàtica.
5: Són els 17 anys de la construcció extrema, fixa't que clar, com clar. Reflexa la història de principis dels 60 fins a l'inici dels 80.
4: Clar, llavors, als 80, quan ja és un senyor gran jubilat, hi ha una revista important que es diu Cairo, que reivindica precisament la línia clara, reivindica Tintín, reivindica Hergé, Jacobs, i reivindica molt Coll. Llavors, Coll és redescobert per als joves que potser ja no havien llegit el TVO, i fins i tot Coll dibuixa noves historietes. El que passa que tot allò per ell va ser massa, no? És a dir, ell haver de renunciar a la seva condició d'artista per fer de paleta, no? Va ser com una frustració.
0: El va ultrapassar, sí, sí.
4: Clar, i després quan torna a ser allò com recuperat, comença a entrar en un procés una mica obsessiu de que el volen tornar a enlairar per tornar-lo a enfonsar, yeah. I llavors entra en uns desajustaments emocionals, sí, que acabaran trist. Tràgicament.
0: Molt trist. Com acaba el TVO? Perquè el TVO ja no s'edita. Per no, tant, això... El hi ha un moment de final.
4: Sí, té una història una mica curiosa d'intentar sobreviure, no? De fet, a principis dels 70, la pròpia empresa TVO fa crear el que es dirà TVO 2000, perquè era com el número 2000 i era mirant cap a un any del futur. Clar. El 72, l'any 2000, era ciència-ficció, Vull dir, era una cosa extraordinària. Però, tot i que hi ha molts intents de renovació i s'incorpora una joveníssima generació que té un suplement que es diu El Habichuelo, on és figura destacada en Sirvé, en Antà, en Bigard, o en Paco Mir, l'actor del tricicle, serà un dels més importants del TVO en aquesta època, que també era ninotaire, també era dibuixant, i l'humor del tricicle en algun moment és humor del TVO. Jo crec que aquí podem fer una concordança molt clara.
5: Humor blanc.
4: Un humor blanc, àgil, de slapstick, enginyós. Doncs en Paco Mir va estar uns quants anys al TVO. La revista tanca definitivament el 82. Bruguera, quan estava gairebé enfonsant-se, fa alguns intents desesperats de sobreviure i treu al mercat, compra TVO, que havia tancat el 82, i el treu al mercat amb una proposta així molt innovadora, però que no acaba de funcionar. És un TVO que porta en Joan Navarro, el que havia dirigit Cairo, i tota la gent de Cairo va al TVO. Això dura 6 números. És una revista que no té res a veure amb el TVO. Res. Tot és molt modern.
0: Només
4: molt
0: el nom.
4: Sí. El nom i ja està. Fabricantes d'estrelles. Hi havia una sèrie del Ramon d'Espanya, de roquers i coses d'aquestes. És a dir, no té res a veure. S'enfonsa Bruguera, però tampoc això arriba a quallar. I finalment, Ediciones B, l'any 88, torna a treure el TVO, ja no setmanal, sinó mensual, amb històries noves, dibuixants nous, amb direcció d'en Víctor Mora, precisament, amb bones històries de l'Alfons López, del Sempere, del Navarro, és a dir, que hi ha coses interessants, llavors hi ha un suplement a l'interior que és el TVO de Siempre, que és l'antic. I així aconsegueix durant 10 anys, que no està malament, durant 10 anys, agafar un públic nou i conservar el públic antic, no? Això es tanca el 90 8, hi ha hagut algun intent interessant, de fer coses noves. Per exemple, Salvat va treure una col·lecció de llibres d'aquests, no fascicles, sinó d'aquests ja llibres que treuen cada setmana, una edició en col·leccionistes del TVO, on va treure l'any 2011-2012 una col·lecció que va recuperar potser amb 30 o 40 volums, pàgines molt bones del TVO, no? Però la veritat és que...
0: No ha pogut continuar,
4: tot i que és possible que algun dia trobem una altra col·lecció d'aquestes de quiosc.
0: Esperem-ho, que sempre està bé. Jo, Manuel Soldevilla, no tenim més temps. El temps se'ns ha anat volant.
4: Bon senyal.
0: Sí, això és molt positiu. Moltíssimes gràcies per haver tornat aquí a l'Enguàrdia de Girona i ajudar-nos a entendre i a recordar aquelles pàgines viscudes que són el TVO, una fita importantíssima per la narrativa catalana del segle XX. Moltíssimes gràcies.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: A Josep Maria Soler i Sabater, quina nostalgia TVO, sí. La veritat és que molts dels nostres oients, estic convençut, que no ho recorden, però que vagin a internet, mirin algunes historietes, Família Ulisses...
5: Es distrauran,
0: els agradarà molt.
3: Direcció i realització Enric Calpena. Assessorament històric Josep Maria Soler i Sabater. Guió Josep Maria Bunyol. Producció Pilar Razkin i Lorena Rodríguez. Tècnics Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge Manel Bernat.
6: I amb les veus de Joan Anton Ramoneda, Marc Lobato i Marcel Navarro.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
6: Bona nit.
7: I parlant d'emocions.
1: 26.

0: connectin els seus telèfons, sus telèfons, sus telèfons, sus telèfons, sus telèfons, sus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Contents de saludar-vos una setmana més als pagesos de Ciutat, us donem la benvinguda a l'Hort Radiofònic, on tots els aficionats al cultiu d'hortalisses, amb balcons, terrats o jardins, compartim els coneixements necessaris per treure'n la millor collita. Us donem la benvinguda en nom del Xavi Nuses i del Diego Fernández, a qui tenim plantats el control tècnic, i les Terques Noves. Amb ella la sentirem després de repassar el sumari i enriquir el programa amb les preguntes, comentaris, curiositats i consells que ens heu fet arribar a pagesosdeciutat@gmail.com o dels perfils que tenim a les xarxes socials. Comencem!

0: Aquesta setmana ens apropem a les Terres de l'Ebre per seguir la problemàtica dels arrossaires amb el cargol poma. Amb Robert Sabé analitzarem l'efecte de la contaminació en els nostres horts. Sila Costa explicarà la seva experiència cultivant a casa i acabarem tastant una deliciosa recepta d'arròs al restaurant Moramar.
1: És l'hora dels pagesos de ciutat.
2: El cargol poma resisteix a deixar els arrossars del Delta de l'Ebre i des de que va aparèixer l'any 2012 s'ha convertit en un autèntic mal de cap pels pagesos d'una zona que després de diversos intents encara no han trobat la manera d'eliminar-lo. Esther Casanovas, benvinguda.
3: Hola, Carles.
2: Comencem apropant-nos a Tarragona pendents d'aquesta problemàtica.
3: Per fer-nos una idea de la incidència d'aquest molusc i de la seva resistència, es van trobar exemplars que arribaven als 15 centímetres i l'any passat 300 hectàrees de camp es van replantar diverses vegades després de que es mengessin les plantes. Amb tot, després de la sega, es va inundar més de 3.400 hectàrees amb aigua salada.
2: Recordem que el cargol poma és un molusc aquàtic d'aigua dolça procedent de Sud-amèrica i que està considerat una de les 100 espècies invasores més perjudicials del món. L'alta temperatura de la primavera ha tornat a encendre les alarmes d'un sector que enguany ha provat l'ús de la cianamida càlcica, un adob que elimina el cargol poma abans de plantar el cereal. El senyor Dani Forcadell és pagès arrossaire i responsable nacional d'arròs d'Unió de Pagesos. Senyor Forcadell, benvingut a Pagesos de Ciutat.
4: Hola, bones.
2: Déu-n'hi-do el problema que se'ls hi ve sobre.
4: Sí, certament és un problema molt, molt, molt greu que transcendeix més enllà del que és estrictament la pagesia. És a dir, estem parlant que està començant a degradar de manera molt, molt evident i molt, molt acusada el Delta de l'Ebre i la part final de l'Ebre, pròpiament dit, del riu.
2: Això afecta a l'ecosistema, llavors?
4: Sí. Sí, sí. De fet, hi ha una cosa molt, molt clara i evident. Si nosaltres tenim absolutament controlat els pagesos cada parcel·la d'arròs i no hem pogut eliminar una vegada dins el cargol poma dins de la parcel·la, de cap de les maneres hem pogut erradicar-lo i eliminar-lo, inclús fent proves la Generalitat en productes fitosanitaris tremendos per eliminar-lo d'una parcel·la, no hem pogut eliminar-lo ni aconseguir erradicar-lo, imaginem-nos què pot fer el medi ambient, el medi natural, totalment lliure, sense control. És a dir, jo crec que és un problema d'una magnitud enorme a nivell, no ja de Delta de l'Ebre o Terres de l'Ebre, és un problema a nivell europeu molt, molt greu.
2: La seva lluita és de 2 anys. M'agradaria que ens expliqués i que ens posés en situació cronològicament de què és el que estan vivint.
4: Sí, bueno, més que 2 anys, jo diria més bé, és gairebé 5 anys. Aquest estiu farà 5 anys. Això vam trobar-ho en una aposta, una mica per fer-ho resumit, vam treballar intensament a nivell polític, vam demanar informació, informes científics, i vam veure que estàvem davant d'un perill enorme i molt greu. He de queixar-me amargament de la resposta política que es va tenir llavors i la que es continua tenint ara. Una miqueta a nivell transversal, totes les administracions, des de la Generalitat fins Brussel·les, passant per Madrid. Les lluites sempre han sigut, cada vegada són més cares, cada any que passa ens gastem més diners, però ens fa la percepció que no s'acaben de creure el problema, perquè es fan les coses tard i malament. Tard i malament, com se demostra el pla de xoc que es va aplicar este 2013. Simplement per resumir, hem de tenir en compte que si el cargol poma s'estén per la xarxa de rec, és a dir, és aquàtic, exclusivament aquàtic, lo més lògic i normal és quan nosaltres acabem de segar al setembre, o sigui, a principis d'octubre, podríem dir, lo més normal és tancar l'aigua i almenys les zones afectades, les zones netes, no quedaran afectades per les zones contaminades. Lluny d'això, no parem d'allargar, lo tenia aigua al Delta, i aigua, i finalment no vam tancar fins ben bé entrat el gener. Són errors polítics que no entenem a què venen, però realment el caragol i la natura va una marxa, i el nivell polític i tal, vull dir, va una altra totalment desfasada.
3: Què estan fent en aquests moments per combatre? Es pot dir que ho estan provant tot?
4: Sí, s'ha provat moltes coses. La Generalitat està provant sanitat vegetal, està fent absolutament tot tipus de proves, està provant moltes coses. Enguany, tenint en compte l'experiència tan tremenda que es van perdre 400 hectàrees d'arrossals al marge esquerre, que són unes 9.500, el pagès ja a l'octubre, en acabar de segar, ja va tirar una mena de, diguéssim, de, de fitosanitari d'origen vegetal, com és la saponina. La saponina, hem de recordar que és un fitosanitari que el que fa és treure l'oxigen de l'aigua, en el qual mata el caragol. I l'avantatge que quan se mescla en altres aigües, automàticament se degrada, és a dir, té un punt ecològic, diguéssim. El problema que hi ha és que és caríssim. El pagès, quan va acabar de segar l'octubre, va aplicar massivament a les seues parcel·les que tenia més afectades per no trobar-se el mateix que va passar el 2013, és a dir, sembrar al maig i trobar-nos molt de caragol poma, que tal com anessin sembrant es mengés, diguéssim, el cultiu de l'arròs. Això, com que no estava segur, ho ha tornat a repetir al maig. Clar, cada vegada que se'n diuen de fer l'operació d'aplicar saponines, estem parlant de 300 euros hectàrea. Ja la pagesia està molt malament, costa guanyar-te la vida com a pagès 100% professional, només falta afegir costos de vora 600 euros hectàrea pagats de la butxaca del pagès per un problema que no és nostre i que la Generalitat, com a capdavantera i líder en la lluita, creem que no està fent les coses a temps i ben fetes. I també dient, i ho reconec, que Madrid i Europa no ens està ajudant gens en la lluita contra el caragol. Tenim una arma nova que l'estem valorant, que és la, com bé deieu, la cianemida càlcica. És una mena d'adob que el que fa és que és molt corrosiu i degrada la closca del caragol en el qual lo mata. Clar, insisteixo, torna a ser uns 300 euros hectàrea. També ho hem provat. Estem començant a tenir els primers resultats. La cianemida càlcica aproximadament té una efectivitat del 60%, escàs. És a dir, el problema és que este 40% és tan potent la progressió de reproducció que té, que clarament se torna a infestar ràpidament tot el medi natural automàticament de seguida. Què passa? La saponina, una altra cosa, tornes a tirar, ho mates tot i este caragol poma està com ha dissenyat en un laboratori, i a vegades pensem perquè no para de fer successives oleades, és a dir, cada 10 o 15 dies torna a néixer una generació nova. És a dir, cada cosa que fem als arrossals torna a guanyar-nos. Aquest és el problema, no podem perpetuar una despesa permanent als arrossals.
3: Més enllà de que el producte controli el caragol, com afecta el desenvolupament de les espigues de l'arròs? Creixen igual? Són més petites?
4: Sí, no, el caragol poma, l'alimentació del caragol poma és exclusivament és una. És alimenta de tot tipus de plantes joves, de fet el brot jove quan neix. Una vegada l'arròs hem pogut passar la primera fase, és a dir, les primeres 3 setmanes després de la sembra, l'arròs ja no corre perill i l'espiga tampoc. Però clar, passar aquestes 3 setmanes se'ns fa molt, molt difícil, perquè és quan més gana té el caragol. El caragol llavors, com nosaltres intentem eliminar-lo, ell se desplaça a les zones no arrosseres, és a dir, sèquies, desaigües i les llacunes i el riu. Allí estàs començant a fer molts, molts estralls.
2: Afecta totes les varietats per igual?
4: Sí, ho afecta tot. Totes les plantes, totes les varietats, ho afecta absolutament tot. De fet, el riu està infestat uns 8 quilòmetres de la part final del riu, està pujant de cara amposta, que és on comença, diguéssim, el delta, i la Txea, la notícia una miqueta, diguéssim, de fa poc, d'aquesta setmana, és que ha fet unes prospeccions i sempre està una mica, si em permet una miqueta la crítica, molt pilotes fora, és un tema dels arrossers, bueno, és el riu, però a veure què fan, estudiant què fer. Nosaltres tenim en compte com és el delta, el desnivell que té, i tenim en compte com està connectat. Qualsevol actuació que fem als arrossals i no es faci al riu és totalment absurda, o qualsevol que es faci al riu si no es fa als arrossals també. És un conjunt totalment connectat. Arrossals, sèquies i riu estan a un metre de desnivell tot, i s'ha de fer una actuació conjunta a tot el delta i a tota la part final del riu. Per això una miqueta també critiquem des de Unió de Pagesos, que ens ha costat gairebé 2 anys saber de qui era la competència del riu, perquè ens passaven a costes, a capitania marítima, ara era culpa de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, i al final tots pengen del Ministeri de Medi Ambient. Necessitem agilitat i contundència política i trobem molta, molta mancança.
2: Entenc que aquest és un problema dels arrossaires només, però que afecta òbviament a l'alimentació i més concretament amb un producte que segurament per molta gent està en un lloc capdal de la seva alimentació. L'arròs, pel seu preu i per les seves característiques, pràcticament és d'ús, no diré diari, però sí setmanal a totes les llars.
4: Sí, se m'ha anat tot el llarg i la prova està inclús el 60% de la població mundial té com a base d'alimentació l'arròs, que és el sud-est asiàtic i Sud-amèrica. Els llocs que han entrat, els països que han entrat al cargo poma tenen problemes molt greus de produir arròs. És a dir, va més enllà d'un problema exclusiu, et dic, dels pagesos d'aquí del Delta. És un problema molt, molt a nivell ecològic i, sobretot, evidentment, sempre ha repercutit, perquè si no para de colonitzar noves zones arrosseres d'Espanya o d'Europa, automàticament un producte bàsic i bastant barat i d'una qualitat molt, molt, molt bona, com pot ser l'arròs, automàticament, si comença a faltar, lògicament pujarà el preu.
3: Ha mencionat abans que aquesta plaga s'està donant en altres països del món. Es troben impotents, igual que vostès?
4: Sí, ha passat igual. És a dir, a cada país que ha entrat el cargol poma, mai més han pogut erradicar-lo. Nosaltres aquí ens pensàvem que pel fet de ser Europa, de ser més avançats, de ser el primer món, de tindre tecnologia absolutament puntera i d'un medi tan controlat i tan petit com és el Delta de l'Ebre, i ens veiem totalment impotents per a erradicar-lo. Imagines quan apareix a Vietnam o a Cambodja, diguéssim, les estralls que estan fent. De fet, aquí hem fet els mateixos errors que en aquests països. És a dir, la lluita, primer que res, minimitzar el problema, és a dir, negar-lo, i després utilitzar química massiva, i al cap d'un any se demostra que la química no serveix per al caragol. La nostra crítica, també molt, molt important recalcar-ho, és que no s'està investigant la lluita biològica. És a dir, imaginem-nos confusió sexual, paràsit que l'afecti només el caragol poma, depredadors naturals que el puguen afectar. Aquesta via està totalment descartada. Hem tirat una miqueta pel recte, que és una miqueta matar les mosques a canonades, que és salinitzar en aigua de mar directa tot el marge esquerre. De moment, enguany només uns 3.000 hectàrees. Ara comencem a tindre els primers resultats. I per desesperança i desgràcia nostra, el cargol poma a moltes zones està visquent inclús a l'aigua marina pura, i ens trobem que l'arròs comença a tenir molts de problemes de creixement. És a dir, quan toca el terreny salinitzat, per molt bé que l'hem netejat en aigua dolça, comença a tindre una certa amargor en aquell terreny, i és prou perquè l'arròs, com una planta sensible que és, comença a veure repercutir el seu creixement. És a dir, el cargol poma ens està tallant totes les solucions que anem adoptant. Per això necessitem una via biològica, una via d'investigació, per a poder pegar-li la volta en aquest problema.
2: Senyor Forcadell, començàvem l'entrevista fent referència a algunes dades per veure la magnitud del problema que tenen vostès al Delta de l'Ebre. Permetim que acabem també amb altres dades. A quants pagesos està afectant actualment el cargol poma en aquesta zona?
4: Bueno, parlar de la pagesia, podem parlar des d'un pagès que té una hectàrea fins a un que té 1.000 hectàrees. Tots són pagesos, però un és professional, es guanya la vida, i l'altre ho té com una miqueta, una mena de complement. Podríem parlar tranquil·lament 500, 600 pagesos, de fet, el 100% de pagesos del marge esquerre. Recordem que el Delta està aproximadament dividit en dos pel riu, marge esquerre i dret, 10.000 hectàrees a cada marge. El marge esquerre, hi ha unes 10.000 hectàrees, ja de facto totes afectades. En el perjudici, que el marge dret, estem trobant sabotatges, una cosa absolutament increïble que pugui passar, que avui en dia hi hagués gent que es dediqui a crear focus per malmetre, diguéssim, el marge dret, que de moment està net.
2: A vostè, a quantes hectàrees li ha afectat?
4: No, a mi, personalment i per sort, a mi no cap. No cap, perquè tinc les meues petites parcel·les al marge dret. No obstant, ja han sabotejat a parcel·les properes a la meva, al marge dret, i és evident que més pronto més tard arribarà. És a dir, esta plaga de moment no té aturador, i segur que començarà a afectar el marge dret en breu, si és que no enguany s'expansiona ja directament pel marge dret. És a dir, que jo no en tingui en este moment no vol dir que no estigui també pendent de tot el que està passant entre els meus, diguéssim, afiliats, Unió Pagesos, molt afectats i preocupats, que contínuament vaig als seus camps i veig com pràcticament es posen a plorar perquè els ho va directament la seva existència i el seu modus de vida.
2: I en pèrdues econòmiques, a Unió de Pagesos tenen més o menys una quantia?
4: En pèrdues econòmiques podríem valorar el 2013. Es van perdre unes 350 hectàrees i es van resembrar dos i tres vegades, tranquil·lament, unes 500 hectàrees més. Cada vegada que resembra són 300 hectàrees, ai, 300 euros per hectàrea, perdó. Cada vegada que resembra. Això, 500 hectàrees, inclús dos i tres vegades. Les pèrdues són molt considerables. Hi ha gent que ha perdut de les seves parcel·les inclús un 80% de la collita. No obstant, el pagès, una miqueta, al final tenim la terra repartida per tot el delta, una parcel·la per l'altra va compensant, i la veritat, també li he de dir, no hem denunciat. No hem denunciat els danys, no hem fet cap peritatge, excepte alguna persona que ha perdut 80.000 euros, va fer un peritatge, i la veritat és que no hem fet peritatge. És a dir, parlar de dades dins de la pagesia és complicat. Però, no obstant, la Generalitat està preocupada perquè sap realment que té un problema molt, molt greu ben, diguéssim, en els pagesos, que al final ha de defensar, clar.
2: Senyor Forcadell, seguirem sobre la pista d'aquesta problemàtica, seguirem l'evolució de com passen vostès aquesta temporada, i per qualsevol cosa que els puguem ajudar, ja saben on ens tenen.
4: Moltes gràcies per l'interès i la difusió.
1: Pagesos de Ciutat, amb Carles Valdellou i Esther Casanovas.
2: De tornada a la ciutat, tot seguit parlarem dels efectes de la contaminació d'aquestes, ens aturem a casa de la Sila Costa, una arquitecta tècnica de 40 anys que compleix el primer trimestre practicant horticultura urbana amb l'ajuda del seu fill. La seva hortalissa preferida és la pastanaga.
5: Hello, innocents.
6: Ho vaig començar a fer arrel dels meus nens. Llavors, el meu nen gran, que té 8 anys, el seu avi, doncs, té un hort a terra. Anàvem a veure l'hort, els agradava molt veure totes les hortalisses i arrencar les hortalisses, els fruits, i per això vam començar. El nostre hort és molt rudimentari. Està fet amb dues caixes i un test, i tenim plantat, doncs, en allà les hortalisses pastanagues, tenim un parell de cebes, cigronera. Ens va ensenyar l'avi dels meus nens, o sigui, ara, com s'havia de plantar, que s'havia de plantar amb un cert respecte entre el planter, diguéssim, que tinguessin espai per poder créixer, perquè comencin a créixer bé, regar-los poquet i sovint. La veritat és que hem fet grat universal el que teníem aquí a casa, perquè com que vam començar una miqueta així sense saber res, vam començar amb substrat universal que tenia per fer jo les flors. I llavors, bueno, ara mateix tenim, bueno, pues, terra natural de l'hort del, diguéssim, del meu pare, que ara hem de fer, doncs, un canvi. Té com un piló de terra, que la part de sota està humida i és on es guarden més els nutrients, i ens va donar una mica d'aquesta terra per poder barrejar-la amb el substrat universal que compres a qualsevol botiga. Ell el que utilitza, ara com ara, és l'aigua d'ortigues. Fa com una infusió amb herbes amb ortigues, posa amb aigua, les deixa uns dies i llavors ho cola, i això ho passa amb una màquina d'ensulfatar, i ensulfata perquè els animals no s'hi acostin, perquè fa molta pudor. Tenim intenció de comprar-nos una taula d'hort urbà per poder-ho fer amb més cara i ulls, poder posar, doncs, planter, fer-nos el planter nosaltres. Bueno, tenim la sort de que tenim el meu pare, doncs, que ell també ens passa el planter, no? Tampoc ens plantegem grans coses perquè és com un joc pels nens, no? També que un tema didàctic, vull dir que anem aprenguent mica en mica. La veritat és que a mi em crida l'atenció poder tenir una tomatera o unes pastanagues o una cigronera en una terrassa, perquè jo sempre havia vist, doncs, l'hort a terra, al poble. Jo soc de poble, i llavors el meu pare sempre fa molts anys que té hort i sempre ho havia vist allà, i la imatge és de tenir-ho a terra, no tenir-ho en una terrassa. I això és el que m'ha sorprès més, que de moment puguin créixer allà els fruits. Suposo que encara serà més gratificant quan tingui fruits. Sobretot, jo pel que he vist, és que necessiten, o sigui, que els cuidis, que estiguis pendents d'elles, no? Com a mínim un parell de cops al dia mirar-los a veure com estan creixent, si estan ubicades en un lloc que potser no els hi va bé, o potser els hi toca massa el sol, o potser també a vegades depèn de com els arregues. Clar, tenen la pressió de la manguera, no? S'ha d'anar en compte amb aquestes coses. Vull dir que, bueno, són delicades, necessiten la seva delicadesa, i això es nota. Em satisfà el fet de, entre un dia i l'altre, veure que han crescut. Llavors, a mi també em satisfà, a part de que pugui donar fruit, temps de dedicació, estar fora en contacte amb l'aire, a la terrassa, disfrutar de la terrassa, que a vegades, doncs, les terrasses no les disfrutem prou.
1: Tens alguna cosa a dir-nos? Escriu-nos a pagesosdeciutat@gmail.com.
3: Un dels conceptes que més costa d'assimilar quan comences un hort urbà és el de la riquesa del sòl. Molts veiem el substrat o la terra com un simple suport, el lloc on les plantes fan créixer les arrels i que hem de regar. Amb el temps, però, anirem aprenent la importància d'afavorir la salut i el bon estat del sòl, perquè és on passen tots els processos que afecten el creixement de les plantes i, per tant, a les nostres collites. Recordem, per exemple, l'entrevista que vam fer a l'Enric Gràcia, un micòleg que ens va explicar com n'és de complexa la vida sota la capa superficial de la Terra i com hi ha molts fongs que ajuden a descompondre alguns elements per fer-los digeribles per les arrels de les hortalisses. En el seu dia, Narcís Brunells també ens va parlar dels adobs verds i de per què hem d'intentar no deixar la terra erma. Per tot plegat, la proposta de la Sila de portar part de la terra de l'hort del seu pare al substrat universal que usa per cultivar no és mala idea. No només pot aportar-hi part dels nutrients dels que ens parlava, sinó també una mica d'aquesta biodiversitat que triga un temps a crear-se de manera natural. Crida l'atenció que plantis cigrons, ja que és una lleguminosa molt poc habitual en els horts d'autoconsum. Si penseu a fer-ho, sabeu que hi ha varietats molt apreciades, com el cigró d'Oristà, el cigró de Marganell, el bossa de ruc, el cigronet de Mura o el de l'Alta Noia. És una planta molt resistent a la sequera, però resulta poc productiva. Normalment es sembra al març i després de la floració apareixen unes tabelles com les dels pèsols o les faves, però dins de cada una només hi ha d'un a tres cigrons. Per fer la recol·lecció hem d'esperar que la mata s'assequi, cosa que passa cap al juliol. També podem cultivar-la com a adob verd, ja que al tractar-se d'una lleguminosa aportarà molt de nitrogen al sòl. Recordeu que el nitrogen és el que fixen els bacteris que s'originen en el purí o aigua d'ortigues, un dels preparats que més es fan servir en l'agricultura ecològica. És senzill de preparar a casa, tot i que cal tenir present que el procés és llarg i fa una olor un pèl desagradable. Per això, si viviu a ciutat i no disposeu d'un espai a l'ombra i ben ventilat al balcó o al terrat, us recomanem comprar-lo fet. Les ortigues són fàcils d'aconseguir, tant fresques, collides al camp o en algun solar abandonat de la ciutat, o seques, que podem comprar a l'herboristeria. Per preparar-lo cal 1 quilo de planta fresca o 200 grams de seca i 10 litres d'aigua. Posarem un bidó de plàstic a l'ombra i l'omplim amb aigua de pluja, de la font o de l'aixeta que hem deixat reposada el dia abans. Submergim la planta i ho deixem destapat perquè fermenti. Remenarem un o dos cops al dia per afavorir l'oxigenació. Al cap de 4 o 5 dies notarem que el procés s'ha iniciat per l'olor que desprèn. El procés dura uns 15 dies i sabrem que s'ha acabat perquè l'escuma que es fa a l'inici va desapareixent, tot i que seguim remenant. Finalment, ho filtrarem bé i guardarem les ampolles en un lloc fresc, sec i fosc perquè es conservi bé. Les seves aplicacions són diverses. Diluït el 10%, podem aplicar-lo cada 15 dies o un cop al mes, vaporitzant-lo per tot l'hort. Les plantes l'absorbeixen per les fulles i enduriran les seves parets, fent-les més resistent a l'atac de les plagues, els fongs i afavorint la formació de clorofila. Diluït el 20% serveix per eliminar pugó i altres plagues. En aquest cas es recomana aplicar-lo durant 2 o 3 dies seguits amb un interval de 24 hores. Recordeu, però, que el seu efecte repel·lent pot allunyar la fauna útil, pel que tenim l'opció d'aplicar-lo barrejat amb l'aigua de rec si ho creieu convenient. El llistat de virtuts del purí d'ortigues és molt més llarg. Afavoreix la fermentació i la transformació del compost, aporta una alta proporció de ferro, vitamines A i C, molibdè, vanadi i altres components que indueixen la floració i augmenta la presència de sucres en els fruits. Podem usar-lo per remullar les llavors abans de sembrar-les, el que les fa més resistents a algunes malalties criptogràmiques, o bé remullar els planters per afavorir el creixement de les arrels. Com veieu, els consells del pare de la Sila no van gens desencaminats i des d'aquí volem animar-vos a provar diferents preparats naturals. Us ajudarà a tornar a escoltar l'entrevista al Jordi Puig de Fàbregas, d'Ortiga Amiga, en la qual ens va parlar d'aquests preparats vegetals.
1: Cada dia som més pagesos de ciutat.
0: L'Àngel de l'Hort.
7: Avui parlarem de la col. La coneguem com Brassica oleracea i és de la família de les crucíferes. És un cultiu bianual. El primer any produeix fulla i un acogullament de les fulles a voltat, que és la part que consumim. Per tant, la consumim per les fulles. El segon any completa el seu cicle productiu fent flor i llavors. Distingim tres grans grups de col. Les cols verdes de fulla llissa, les cols de fulla arrissada i les cols de tons vermellosos. Aquest tipus de col és una col que es fa servir també per amanida. A més, podem afegir amb aquesta col·lecció de cols unes de tipologia diferents, com són les cols de Brussel·les. El marc de plantació habitual de la col és 50x50. Hem de pensar més bé com és una col quan la consumim. En quant a temperatura, és un cultiu molt resistent al fred i que es desenvolupa bastant bé també en condicions de calor. I el creixement ideal està entre els 15 i els 25 graus de temperatura. Les necessitats d'aduat són exigents, necessita un aduat equilibrat, llum i reg equilibrat i exigent, com tot a l'hort. El calendari de trasplantament i recol·lecció, com hem dit anteriorment, és durant gairebé tot l'any.

0: la mosca de l'atol, que posa uns ous a la base de la tija i produeix unes larves que fan unes galeries, o l'illa de les crucíferes, es reconeix pel seu efecte com cribat de les fulles, la papallona de la col, que va ser molt característica aquesta tardor perquè va afectar menjant-se gairebé totes les fulles de les nostres cols, dels nostres horts, pugons, insectes de sol, i més enllà d'això, cargols i baboses, que hem de tenir suficientment cura d'elles al moment de fer el trasplantament. Com a malalties associades, bueno, hem de tenir en compte els fongs de terra. Hi ha una roia específica de crucíferes, que es diu roia blanca de la crucífera com a tal, i l'alternària de la col, que produeix unes taques irregulars a les fulles. Aquest tipus de malalties, gairebé totes, es prevenen amb una mica de sopa de coure. Com a fisiopaties importants, podem trobar necrosis marginals a dintre de les fulles interiors. És allò que obrim una col i veiem que per dintre hi ha fulles seques. Això és degut a falta de calci amb el cultiu.
1: No tinguis por a preguntar. A Plantèlia no en tenen a respondre. Entra a plantelia.com o escriu-nos a plantelia@plantelia.com.
2: És l'hora dels pagesos de ciutat.
3: Una ciutat és un bon lloc per tenir un hort urbà? Com influeix la contaminació atmosfèrica en la qualitat de les hortalisses que cultivem? Es pot parlar d'agricultura ecològica en aquestes condicions? En un magnífic i complet estudi de la Universitat de Navarra, que us deixarem a les xarxes socials, analitzen els nivells d'emissió de gasos contaminants, sobretot a Catalunya i Navarra. Per tot plegat, i més enllà de qüestions saludables, que òbviament també hauríem de valorar, avui volíem parlar d'aquest aspecte més vegetal amb el coordinador del programa d'horticultura ambiental de l'IRTA. Robert Sabé, hi ha alguna evidència científica que mostri com afecta la contaminació atmosfèrica, la qualitat de l'aire, en el creixement de les plantes?
4: Bé, hi ha moltes evidències científiques que mostrin que la contaminació de l'aire afecta el creixement i la viabilitat de les plantes. I això, aquests estudis es van fer sobretot en conreus fora de ciutats, sinó que podien dir en àrees on es veien afectades per la contaminació que podia vindre tant d'una manera difosa a partir de la que genera les ciutats com les que venien de processos industrials. Aviam, de la mateixa manera que us referiu al magnífic treball de la Universitat de Navarra, hi ha un altre punt que podríeu penjar també a la vostra pàgina web, perquè és molt visual i molt didàctic, i és la pàgina web de l'Agència Europea de Medi Ambient, i després us passaré el link directament per correu i així es podrien dir, en què es veu en temps real el mapa de la contaminació a diferents llocs d'Europa, i pots amb el zoom jugar i poder arribar, podrien dir, un nivell de concreció molt elevat. De fet, es basa en la xarxa de contaminació, podrien dir, que tenim en el país de Catalunya i en altres països de les seves. Per tant, podem arribar a saber el nivell de contaminació en aquests moments, ho he revisat aquest dematí, que tenim a Sabadell, o tenim a Badalona, o tenim a Rubí, val? I per tant podem tenir una idea clara de lo que ens està passant en cada moment. La ciutat és un gran organisme i, per tant, com a gran organisme necessita una gran quantitat d'energia per poder funcionar. Aquesta energia, sens dubte, genera tota una sèrie de subproductes. Un d'ells és molt evident, que és la calor, les calors que fan al centre de les ciutats. Un altre, la gran quantitat d'aigües residuals, i un altre, la contaminació. Algunes la veiem, que és la gran quantitat de pols, molta d'ella fosca, que trobem a les ciutats, i altra no la veiem, que són els diferents components químics, com podrien ser l'anhídrid carbònic, el monòxid de carboni, els òxids de nitrogen, els òxids de sofre o l'ozó. Aquesta és la gran contaminació. Com que això és un tema que es va començar a fer palès cap als anys 70-80 a països altament industrialitzats, es va començar a estudiar els efectes de la contaminació atmosfèrica en la vegetació. Tots ens hem quedat amb una idea molt clara, els efectes negatius de la pluja àcida, que és ni més ni menys que els òxids de sofre o de nitrogen, majoritàriament de sofre, barrejats amb l'aigua de pluja, fan que, podríem dir, la pluja tingui un gran component d'àcid sulfúric i, per tant, sigui àcida. I, per tant, quan aquesta aigua cau sobre les plantes, les crema, en un sentit així més didàctic, més directe. Però això no passa en els països mediterranys. No passa perquè el principal problema que tenim és que no tenim pluja. Nosaltres tenim un altre problema, que és la gran quantitat de radiació, la llum del sol, fa que en dies com avui els òxids de nitrogen que s'estan generant amb la combustió dels motors dels cotxes o amb els processos industrials a les nostres ciutats cada vegada menys, per sort, ambientalment, per desgràcia, per l'elevada taxa d'atur, fan que aquests òxids de nitrogen reaccionin amb l'oxigen de l'aire i amb aquesta energia es generi ozó. Aquest ozó és un gran oxidant, és un gran oxidant que malmet la producció de les plantes. Per tant, sapiguem els tipus de contaminació que podem tindre les ciutats del Mediterrani. Tota aquesta component. Afecta la vegetació? Sí, pot afectar la vegetació.
3: I com li afecta? Quina diferència hi ha entre una hortalissa o una planta que es cultiva al centre de Barcelona o de qualsevol altra ciutat i una que es fa dins d'un àmbit més agrari?
4: Bona pregunta. I com totes les

0: preguntes que es fan en el món de la ciència es té que contestar sempre en condicional. Actualment les ciutats, podríem dir nostres, del nostre país, tot i l'estudi de la Universitat de Navarra, són increïblement netes respecte a el que eren les ciutats d'abans. Avui, per exemple, quan us passaré el link d'aquesta pàgina web, quan hi aneu, tot i que estem en un moment anticiclònic, tenim molt bons dies, no és un anticicló d'aquests potents, però estem en una temporada bastant anticiclònica, la borrasca possiblement ens entrarà a partir de demà, els nivells de contaminants són baixos o moderats, per tant no tenim un nivell de contaminació alt. Però què ens passaria en una ciutat clarament industrial o en una zona, podríem dir, una gran quantitat de radiació i indústria propera com podria ser la badia de Cádiz, etc.? Doncs ens trobaríem en que la productivitat es veuria afectada i què notaríem? Doncs a les fulles petitetes taques, que serien els llocs per on estan entrant, podríem dir, aquests contaminants dintre de la fulla, val? I que afectarien el mecanisme més important per la productivitat, l'aparell fotosintètic, l'oxidarien. Seria algo similar a el que passa quan tenim una ferida i tirem aigua oxigenada, és a dir, que veiem aquella bromera que no és ni més ni menys que la matèria orgànica s'està degradant. Doncs aquests oxidants molt elevats el que faran és, podríem dir, cremar aquest aparell fotosintètic i per tant minvar la productivitat. L'únic que veurem visualment seran taquetes, petites taques a les fulles. Primer d'un color, en el cas de l'ozó, una mica gris brillant, amb els altres d'un color marró vermellós, que amb el temps, com que són cremades, es convertiran en taques marró fosc. Què ens passarà amb el tema de la contaminació per pols? Doncs bueno, ho veiem nosaltres simplement quan tenim les fulles de qualsevol de les hortalisses, si passem el dit per sobre notem que podríem dir hi ha brutícia, hi ha pols, més aviat fosca. Això no deixen de ser diferents productes que afecten o poden afectar la nostra qualitat, podríem dir, la nostra salut, i per tant a la planta directament l'afectaran en quant és una barrera més per intercanvi de gasos, però sobretot el que poden afectar és el consumidor. Per tant, si tenim que conreuar plantes amb ambients altament contaminats, el que se suggereix, es recomana, quasi es demana, és que sempre es netegi el material vegetal abans de fer-lo servir.
1: Taques a les fulles, això vol dir que les hortalisses de fulles contaminen més fàcilment?
0: No, el que es vol dir és que les hortalisses es veu més fàcilment. Si comparem un enciam, per entendre'ns, i una alzina, ja veiem el simple tacte que la textura és molt diferent, val? I per tant la fulla és molt més estreta, deixant a part que sigui més ampla, però és molt més estreta, el gruix ja que té, i la coloració, la seva estructura com a tal és molt més feble. Per tant és molt més fàcil de veure, podríem dir, aquestes taques. Amb una fulla d'alzina tindríem que mirar la part de sota, que és tota la peluda, que està plena de pèls de color blanc. Si s'apareixin aquests pèls, veuríem també com al costat dels foradets aquells que es diuen estomes, que es poden entrar el carboni, com que també ha entrat el contaminant, hi haurà zones cremades marronoses.
1: I per tenir garanties de seguretat alimentària, com les hem de rentar, aquestes hortalisses?
0: Una hortalissa que estigui creixent en un lloc contaminat amb ambient gasós d'òxids de nitrogen, òxids de sofre o ozó, aquest que el problema no és que no tenim cap problema per contaminar-nos nosaltres, sinó que podríem dir el que veurem és que les nostres plantes es fan més petites, val? Quan veiem que hi ha deposició de pols a sobre de les fulles, que són aquestes substàncies, tota aquesta sèrie de substàncies, les tindrem que rentar normal amb aigua neta, d'aixeta, de font, una aigua neta, potable, per en retirar, podríem dir, tota aquesta deposició i fer que no entri dins del nostre organisme. Aquest és el sistema simple de... El que afecta la contaminació és que tindrem plantes més petites, o sigui, amb menys creixement, així de clar.
2: Sense voler ser alarmista, això vol dir que aquestes plantes creixen malaltes?
0: Aviam, sens dubte, si fos... Ens contestarem amb un exemple. Les partícules, per exemple, que és el tema més perillós que pot haver-hi, l'OMS recomana, podríem dir, que hi hagi 20 micrograms com a límit màxim per la salut humana, per no començar a adquirir problemes, no per tindre problemes, per començar a adquirir problemes, una concentració en l'aire de 20 micrograms per metre cúbic. Val? Després això es té que multiplicar per un factor que sigui el temps. O sigui, si hi ha un pic de 10 segons, no passa res. Si això ens està passant durant una setmana, però per entendre'ns, això és una concentració que pot arribar-nos a afectar el sistema respiratori i amb el temps, persones que estiguin visquent a llocs altament contaminats, en aquests dies ho estem veient a les ciutats xineses, doncs la gent pot arribar a tindre problemes importants en el sistema respiratori. Per tant, si això ho trasparem en una planta, sí que estem fent que les plantes creixin en un ambient menys saludable i per tant agafen determinat tipus de malalties. El que els que treballem en el món de l'agricultura són estressos ambientals, no són estressos biòtics, perquè no és un insecte que ho fa, sinó un estrès ambiental.
2: I això en què es tradueix? És a dir, quins símptomes presentaria una planta?
0: Pues l'efecte podríem dir l'equivalent a la nostra respiració, que seria l'intercanvi de carboni, i per tant es traduiria sempre, inexorablement, amb un menor creixement. Tant de la part vegetativa, amb un enciam serien menys fulles o fulles més petites, amb una planta que podríem dir pugui arribar a tindre fruits, es podria esdevindre en quant a la qualitat del fruit, com que tindria menys fulles per poder treballar i engruixir-lo, els fruits cada vegada serien més petits o més deformes. Un exemple, un dels casos clàssics i molt ben referenciats a Catalunya de contaminació atmosfèrica amb fruits va estar detectat als anys 80 en el Delta l'Ebre amb les produccions de síndria. Hi ha una síndria que es diu la varietat Sugar Baby, la podem trobar a tots els supermercats i botigues de fruita, que és realment molt bona, però és molt sensible a la contaminació per ozó. Què passava? Pues que quan hi havia concentració d'ozó molt elevada, les fulles apareixien aquestes taquetes que he dit, l'aparell fotosintètic cada vegada anava malmetent, trencant, no funcionava, i cada vegada els fruits eren o més petits o deformes, perquè no es podien arribar a constituir de la manera normal. La contaminació, perquè veieu que és un tema complicat, no venia ni tan siquiera d'Espanya. Era una magnífica importació de contaminació que ens venia de França, de la gran central petroquímica que hi ha a prop de Marsella, a la sortida del Roine. Val? Hi ha una corrent circular al redor de tot el Mediterrani que fa que les masses d'aire es moguin en sentit contrari a les agulles del rellotge i fa que ens vinguin contaminants, podríem dir que venen de fora del país cap a dintre. Un altre punt important, a la línia de costa són a vegades determinades contaminacions per ozó també que s'han vist en conreus de tomàquet, val? I que tenen que veure, doncs aquí sí, les grans concentracions urbanes que hi ha a Barcelona o la seva àrea metropolitana. Tot el tema, podríem dir, associat als vehicles fa que, podríem dir, s'incrementi el número d'ozó, apareixin tacades a les fulles dels tomàquets i la producció de tomàquets és més baixa.
1: Si tombem la truita, què pot fer un hort urbà a la ciutat per millorar la qualitat de l'aire?
0: L'aire, per desgràcia, és una cosa que no ens ve del que nosaltres fem directament, o sigui, nosaltres hi contribuïm, sinó que les masses d'aire venen a partir de regulacions que són a nivell planetari. Sempre faig un exemple que és molt ridícul, però que és clarificador. Si només tinguéssim els gasos a partir de l'activitat que féssim en el lloc, no podríem estar en els deserts perquè no tindríem suficient oxigen perquè no hi ha plantes. És una demostració de que les masses d'aire es mouen, podríem dir, a nivell planetari. El que podem fer és tindre cura en quant si al final sabem on posem l'or i sabem si el posem a prop o lluny d'un determinat lloc amb una alta circulació. De vegades no seria recomanable posar un hort urbà en un barri que estigués atravessat o rodejat o molt ple de grans vies de circulació o molt a prop d'autopistes amb ambients periurbans. Estic pensant, per exemple, en molts dels horts que estan entre la C58 i la B30, entre Ciutat Badia i la Universitat Autònoma. Són llocs, podríem dir, amb un alt nivell de circulació de vehicles, amb un alt nivell de radiació i potencialment amb un alt nivell de partícules que poden caure sobre els conreus o, podríem dir, de contaminants atmosfèrics. Tant, primera situació, evitar llocs en què sabem que existeix aquesta contaminació per sobre de la mitjana. Dos, tenim un coneixement molt propi del nostre hort. Sabem per on ve el vent i per on no ve el vent. Per tant, si sabem d'on venen els vents preferencials, en el cas d'un hort urbà són quasi corrents d'aire, però afecten, posar determinats parapetos que ens evitin l'entrada directa d'aquest aire vol dir que estem frenant en part l'entrada de contaminants. I per tant tot això ens ajudarà. I per últim, unes mesures d'higiene, de consum mínimes, que és rentar el material vegetal, que això la majoria de persones ja ho venen fent.
1: Amb tot això, ens preguntem com afecta l'aeroport a la zona del Parc Agrari del Baix Llobregat?
0: És una bona pregunta, és una magnífica pregunta, però ja sabeu que sempre contesto amb preguntes. Com afecta l'aeroport, com afecta la munió de carreteres i autopistes que travessen el Baix Llobregat, i com afecta tota la població que envolta el Parc Agrari del Baix Llobregat. El Parc Agrari del Baix Llobregat té un gran avantatge, i això és un tema que tenim que tindre molt present, que té dos fonts de ventilació naturals. Una és la brisa marina que ens va entrant contínuament des del mar, i una altra és, podríem dir, el reflux que ens ve a partir de l'entrada del riu Llobregat, que fa que les masses d'aire es moguin contínuament. Per tant, estem en dues zones potencialment amb un alt nivell de contaminació, però que per sort, degut a aquest moviment d'aire que es va produint en continu, els nivells no arriben mal a situacions realment crítiques. Altra cosa és ambients com els de la ciutat de Barcelona. Sabeu, perquè ens avisen de tant en tant, o a la perifèria, que en determinats moments anticiclònics en què ens obliguen a baixar la velocitat del cotxe i ens recomanen inclús que si tenim persones amb deficiències pulmonar, respiratòries, que podrien dir miren d'estar al màxim de temps possible en un ambient més o menys net com és una casa, perquè podrien dir hi ha problemes. Podem estar segurs. Us recomano avui mateix, enviaré ara el link perquè la gent ho pengi, que aneu mirant en continu els nivells de contaminació que tenim. Veureu com avui, per exemple, els nivells són molt bons i possiblement si aquest cap de setmana ens comença a entrar l'anticicló veurem com hi ha petites pujades, però així i tot veureu que hi ha una qualitat d'aire bona o molt bona com per poder seguir conreuant horticultura.
2: A partir d'aquí, es poden protegir els horts d'alguna manera?
0: Per protegir-los és l'únic que se'ns ocorre és evitar, podríem dir, les entrades preferencials de les masses d'aire, i aquestes són les més directes, les que venen més difoses són més grans, i aquest seria el tema dels tallaments. Si tenim l'autopista que està situada a l'esquerra del conreu, doncs entre l'autopista i el nostre conreu mirem de posar algun tipus de tallaments, val? Si és natural, que recomano, serà el que patirà els efectes, però nosaltres tindrem molts menys efectes. Si no es pot fer natural, fem l'artificial amb alguna malla suficientment alta com per protegir el nostre conreu d'aquesta entrada directa d'aire contaminat. Ja us dic, sincerament, jo no tindria una por excessiva en quant als conreus urbans. Si aneu a qualsevol dels mapes de contaminació que podeu trobar, per exemple, a la ciutat de Barcelona, visitant l'àrea metropolitana de Barcelona o un propi ajuntament, veureu com hi ha zones en què sí que potencialment hi ha un major risc d'òxids de nitrogen o de partícules. Val? Bueno, si es té l'hort allà, doncs se sap que es tindrà menys producció. I si no, sabem que podem mirar de canviar de barri per tindre una producció de molta més qualitat. De totes maneres, us ho dic de veritat, sense cap mena de valor, podríem dir, positiu d'aquest nyonyo. El nivell de qualitat de l'aire que tenim actualment a les nostres ciutats és més que acceptable. I l'única solució que tenim, podríem dir, per tindre bo o molt bo, i sempre, és tractar de reduir les fonts d'emissió. I les fonts d'emissió, per desgràcia, en el nostre model de societat i el nostre model de ciutats, és la gran mobilitat a partir del cotxe privat que s'està realitzant.
2: O l'altra alternativa potser seria crear més espais verds, com són, per exemple, aquests horts que s'habiliten en llocs en desús. Senyor Robert Sabé, coordinador del programa d'horticultura ambiental de l'IRTA, moltíssimes gràcies per atendre la trucada dels pagesos. Ens ha deixat més tranquils, malgrat que la contaminació formi part de la nostra vida diària, però, com li deia, ens ha deixat una mica més tranquils, sobretot per aquells que no tenim més opció que fer un hort al balcó o al terrat de casa. Gràcies i fins la propera.
0: Moltes gràcies i desitjo de veritat haver generat aquesta tranquil·litat. Gràcies.
3: Estàs escoltant Pagesos de Ciutat amb Carles Valdellou i Esther Casanovas.
2: Temps ara per fer un cop d'ull a les xarxes socials. Seguint l'aventura de la Sila Costa amb el cultiu dels cigrons i d'altres lleguminoses, us recomanem el vídeo que Diego Gómez ha penjat a YouTube. És un professor del Departament de Producció Vegetal de la Universitat Politècnica de València i dona molta informació sobre les plantes d'aquesta família, que inclou també els tramusos, la soja i el cacauet.
4: La família botànica de les leguminoses o fabàcees tiene pues, unos 600 géneros y unas 17.000 especies. Se subdivide en tres subfamilias, la subfamilia de las mimosoideas y Cedes alpinoideas, que son fundamentalmente árboles y arbustos tropicales y subtropicales de poco valor agronómico. Si acaso en España se cultivan con valor más ornamental que para consumo humano o animal. En cambio, la subfamilia de las papilionáceas es fundamental. Se corresponde normalmente a plantas herbáceas, más que a árboles y arbustos. Y hay plantas tales como el guisante, el garbanzo, la judía, la alfalfa, las habas, etcétera, que son importantísimas no solo a nivel mundial, sino en España.
1: Al fòrum d'InfoJardín hi ha un fil on podeu apuntar-vos si esteu interessats en intercanviar llavors de tomàquets de varietats autòctones. Es titula Segundo Círculo de Semillas de Tomates i podeu accedir-hi des del subfòrum dedicat als tomàquets dins de l'apartat d'horticultura de infojardín.com.
2: A través del perfil de Twitter del Departament d'Agricultura hem sabut del primer acord de col·laboració per la recuperació de conreus abandonats al Parc Natural del Montsant. El projecte intenta reactivar el conreu de la zona, posant en contacte els propietaris de terres abandonades i agricultors que les volen conrear.
1: L'Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca és un centre que pertany al CSIC i ha publicat els resultats d'un estudi sobre l'efecte dels residus orgànics en el comportament d'herbicides, fungicides i insecticides. S'han estudiat residus com el substrat postcultiu de xampinyons, el llot de depuradora i restes de reimpremsat, que escurcen o allarguen la vida útil dels diferents productes químics en funció de diferents variables.
2: Molt interessant l'entrada que han publicat al blog Plantea en Verde. Es pregunten què li passa a mi tomatera. Les imatges són molt clares i les explicacions dels motius pels que els tomàquets mostren diferents símptomes us ajudaran a diagnosticar possibles problemes. Els trobareu a blog.planteaenverde.es.
1: Ens agrada molt que compartiu amb nosaltres l'èxit de les vostres collites. Aquests dies, @georgialinares ens ensenyava les seves primeres patates amb dues fotografies. Una d'elles amb la bàscula marcant els 507 grams que ha collit el seu hort urbà i a més ens preguntava què en podia fer a la cuina. Això mentre @alejandroarte ens animava a reciclar mostrant el test que ha fet amb una ampolla d'aigua de 4 litres.
3: Que siguem pagesos de ciutat no vol dir que no siguem moderns. Busca'ns a les xarxes socials i comparteix amb nosaltres experiències i consells sobre el teu hort urbà.
2: I acabarem com hem començat, parlant d'arròs. Per fer-lo, o millor dit, per tastar-lo, entrarem a la cuina del restaurant Moramar de Tarragona, amb una barreja de mar i muntanya.
5: Avui des del restaurant Moramar us proposarem una recepta que fa un parell d'anys que tenim a la carta. La veritat és que ha tingut una molt bona acceptació entre el nostre públic i no té una gran dificultat a l'hora de fer-ne. Consisteix en un arròs amb ceps, raps i cloïsses. L'èxit de la recepta seria el treballar amb un bon producte. Podríem dir que hauríem de preparar un bon fumet amb una mica de pelut, amb cap de rap. Aprofitarem aquest mateix fumet per infusionar uns ceps que comprarem deshidratats. Aquests ceps, en el moment que els hidratem amb el fumet, impregnarem el fumet de l'aroma i del gust dels ceps, el qual enalgeix el plat que finalment acabarem fent amb l'arròs. Després sofregirem el rap, que seria per un aproximadament per unes 4 persones. El seu serien uns 250 grams de rap aproximadament. El tallarem a trossets, el sofregirem. Prèviament necessitarem una picada, que la farem amb una miqueta de ceba, all i alguna nyora, el qual li dona un bon sabor també a l'arròs. Sempre una bona picada per qualsevol arròs té una gran importància. I a continuació doncs, sofregirem una miqueta l'arròs també, juntament amb el rap, abocarem el brou ja infusionat amb els ceps i a l'arròs, quan portem aproximadament uns 10 minuts, 10-12 minuts de cocció, afegirem les cloïsses per acabar de rematar el plat. I la veritat és que és un plat de força senzillesa i fàcil execució i amb un resultat excel·lent.
3: Tots som pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
2: Deixarem reposar l'arròs al temps just per acomiadar-nos fins la setmana que ve i agrair-vos, com sempre, que ens hagueu fet companyia. Ja sabeu que si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través del correu electrònic pagesosdeciutat@gmail.com o dels perfils del programa a les xarxes socials. Allà esperem els vostres consells, experiències, preguntes o dubtes que respondrem amb experts i amb les terques noves. Aquí, recordem, podeu trobar també a picaronablog.cat. Una salutació del Xavi Nuses i del Diego Fernández des de les Vies de So, que ja tenen preparada la collita musical d'aquesta setmana. Corre a càrrec de Los Agricultores, que ens canten Cultiva la Semilla. Bona setmana.

0: 1 de Ediciones Radio.
1: La memòria sonora de la ràdio és la memòria de la nostra vida.
2: Bona nit.
1: Informació, música, entreteniment.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El jutge ha enviat a la presó l'home de 39 anys detingut divendres passat per haver matat la seva parella a Santander. La víctima tenia 27 anys i un fill petit en comú amb l'agressor. El Ministeri d'Igualtat ha confirmat l'assassinat com un cas de violència de gènere. No hi havia denúncies prèvies. L'home va confessar els fets a la policia i quan els serveis d'emergència van arribar al domicili no van poder fer res per salvar la víctima. Amb aquestes ja són 33 les dones assassinades per la seva parella o exparella a l'estat espanyol des que va començar l'any.
2: Que hay cerebros que no tienen solución. Y que marrón, chin chin pom, porom pom pom.
3: Una mica de memòria.

0: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el patrocini d'Alamant, Productes Gourmet i Fòrum del Formatge.cat.
2: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
3: Hola, què tal? Com estan? La segona edició de la Cantada del Foment de Girona va tenir lloc fa pocs dies, concretament el dijous 2 de juliol d'aquest 2026. Es va celebrar a la plaça de Catalunya de Girona, en un escenari obert de cara al riu Unyà i amb vistes a la catedral i a Sant Feliu. Sota la direcció artística de Francesc Sánchez Carcassés, la vetllada va reunir tres formacions més destacades de l'havanera i el cant de taverna, com són el Son de l'Havana, Arjau i les Anxovetes. L'objectiu d'aquesta segona edició ha estat consolidar la cantada com una de les cites imprescindibles de l'inici de l'estiu a Girona, barrejant música tradicional, identitat i gastronomia. Anem a fer un tastet del que va ser la cantada. Comencem aquesta nova temporada de tastets de cantades i si em volen acompanyar, comencem.
4: Sons a Cau d'Orella, Premi 2x4 a l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
3: Els primers que van pujar a l'escenari, igual que l'any passat, van ser el grup Argeu de Palafrugell, que enguany no tenen el CD, però sí que han participat a un gran espectacle musical totalment recomanable i que es titula Maramundi, juntament amb artistes com Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha, acompanyats per la Coral de Puigreig i la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. Tot i que ells ja els presentaran, els hi avanço els temes i també... els explico, per als que no sàpiguen de què va, que del seu repertori que varen fer en aquesta cantada de cada grup he escollit quatre cançons. I les d'Arjau són Tamariu, Mar Bonança, Calella i Cercança Tonada.
5: Bé, som Arjau, venim de Palafrugell, molt contents d'estar aquí a Girona. L'any passat vam començar i aquest any és una realitat, és una cantada fantàstica, ben florida de gent i amb un espai, amb un entorn immillorable, la catedral Sant Fèlix. I bé, nosaltres ara volem fer una que parla de casa, de Tamariu, una cançó de Josep Bastons i Narcís Oliver de la primera època i que és ben coneguda també. Tamariu.

Una cançó que vam fer servir per obrir el nostre penúltim disc, ADN, i que és de Ricard Viladesau i la lletra de Josep Martí Clara Bepes, que vam fer moltes cançons, moltes sardanes sobretot, i aquest és un vals, un ritme de vals lent, ben bonic, i que parla una mica com aquell mar, quan el mar està en bonança, que té aquell pes, té aquella cadència, i que és ben bonic, i que ens agrada tant observar-lo, ens quedem embobats mirant el mar. I aquesta cançó explica una mica aquest paisatge. Mar, bonança.

dels mateixos autors, una cançó que farem sense guitarra, una sardana. Dintre del repertori de l'Havanera ens agrada fer havaneres, evidentment, balsets, com aquest, el Mar Bonança i la Calma de la Mar, i també sardanes a capella, aquesta la farem, dels mateixos autors, Calella, que parla d'aquesta platja tan melancòlica i tan coneguda per tots, i que dissabte farem una gran cantada també, que no té res a envejar la d'avui, i que amb els anys segur que serà tan important la de Girona que precedirà a la de Calella, i la gent parlarà més de la de Girona que la de Calella que ve després. Aquesta es diu Calella, som-hi.

0: Moltes gràcies, molt agraïts. Molt agraïts. És una sardana d'aquelles valentes que ens ha de cantar perquè ens transporta molt a casa nostra. En volem fer una altra del mestre Bastons que va idear amb el seu company de lletres moltes vegades, Tòfol Mus. Era una cançó que parla una mica de la seva història. En Tòfol Mus enviava per carta el poema de la lletra de la música de la cançó que volia que en Josep li musiqués. I en Josep ho llegia, s'ho escoltava, feia una tornada a sobre, llavors l'enviava en casset, us en recordeu el que era, no, el casset? Molts d'aquí segur que sí. Els enviava, l'enviava a tornar del casset cap a Maó, i allà en Tòfol Mus deia: carai, quina peça, quina música m'ha posat en Josep. I d'aquí em feien cançons com aquesta, que es diu Cercant sa tornada i que explica una mica aquesta història, que m'he embolicat una mica, però crec que més o menys ja m'heu entès.
1: S'ha entès,
0: sí.
1: La pròxima ja la presentarem nosaltres, eh? Ja estan avorrits.

0: Catalunya, visca el Foment, visca Girona.
1: Moltes gràcies.
0: Bona nit, gràcies.
2: Havaneres i cants de taverna a sons a cau d'orella.
3: I després del grup Arjau, seguidament van ser els de Sant Vicenç dels Horts, el Son de l'Havana, un grup que no deixem mai amb un repertori molt ben acurat i amb grans músics professional. Aquesta és la seva selecció. El capità, quan érem dos infants, les dones del mar i el canó de Palamós.
4: Gràcies, benvinguts de nou. Ens agrada molt ser aquesta tarda aquí i compartir en aquesta segona cantada del Foment amb tots vostès la nostra música conjuntament amb els nostres companys, eh? Bé, seguint a fer-ho amb una bandera que porta el títol El Capità, però amb un arranjament especial que va fer el Llorenç per Son de l'Havana, i sona així.

0: Bé, dintre del nostre últim disc que vam registrar ara fa aproximadament un any, hi ha una fantàstica cançó que l'autor del mica l'escenari, que és l'Oriol Roca, i ell mateix ens pot explicar com va anar tot això, Oriol. Ha agafat amb la boca plena, eh?
1: Hola, què tal? La cançó que tocarem es diu Com quan érem dos infants. Perdoneu, és que estic, avui estic posseït pel Guardiola. Surten galls i és una rumbeta ben alegre que ve a celebrar l'amor de dues persones que s'estimen molt, que s'estimen d'aquella manera en què els infants fan les coses. És per això que es diu Com quan érem dos infants, per tots vostès.
0: Som-hi.

Molt bé, seguim per tots vostès. Anem amb una cançó dedicada a la dona del mar, però no la dona del mar que va a feinar al mar, a treballar-hi, no. Les dones que es queden a casa i pateixen i han patit sempre lo seu, esperant els seus marits, els seus companys, perquè tornin de la mar amb una bona pesca i sobretot amb vida. Les dones del mar.

0: Moltes gràcies.
1: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
0: Aquesta de les dones del mar, fantàstica cançó, fantàstica lletra. I els autors els tenim aquí a l'escenari, José Manuel Olaya i l'Oriol Roca. Moltes gràcies, senyores. Molt bé, tots els que heu estat a Palamós en alguna ocasió sabeu que hi ha un carrer, hi ha un canó famós, eh? Hi ha un canó, allà quiet, gairebé arrovellat, hauria de ser sense forat. És com nosaltres pensem que haurien de ser avui, estar avui en tot un dia, avui en dia tots els canons del món, com el de Palamós, allà, quiet, sense forat, sense fer soroll. El canó de Palamós sona així.

0: Moltes gràcies.
1: Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
2: I després de Sons de l'Havana, els hi diré que si l'any passat tancava la cantada del grup Terra Endins com a anfitrió, aquesta vegada els hi tocava fer-ho al grup Les Anxovetes, una formació que no ha parat de créixer musicalment des dels seus inicis a l'estiu de l'any 2013. El repertori que he escollit és el següent: Records, Encisadora, Tornaré i Ànima de Corall.

Moltes gràcies, bona nit, què tal, com esteu? Nosaltres estem molt emocionades de ser en aquesta cantada, entre altres coses doncs, perquè estem jugant a casa i sempre ens agrada molt doncs, poder actuar aquí amb totes, tot de cares conegudes i d'altres que no ho són però que a més agrada molt veure-us. Nosaltres som les Anxovetes, els nois són els Seitons i us acabem d'oferir un balset mariner que es diu Records. I ara farem un paso doble que vam incorporar l'any passat en el nostre repertori que ens agrada molt i que es diu Encisadora.

0: Moltes gràcies, tornaré.
1: Bé, ara la cançó que farem a continuació és una habanera reggae, que li diem. És una cançó del cantautor usonenc Guillem Remisa, que ens va robar el cor, que esperem que us agradi, que es diu Ànima de Corall.

0: Moltíssimes gràcies.
1: Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
2: I després d'escoltar els grups, venia la cançó final. I per tancar, aquesta vegada, igual que l'edició passada, no es va interpretar ni la vella Lola ni el meu avi, sinó la sardana que podem dir que és l'himne oficiós de la ciutat de Girona. Segurament ja tots saben quin és. L'escoltem, la gaudim i, com no, la cantem. Girona m'enamora.
3: Moltes gràcies, Anxovetes, i lògicament anem a cantar tots plegats una magnífica cançó, perquè Girona m'enamora a tu, m'enamora a mi, ens enamora a tots, i per tant rebem un fort aplaudiment a la resta de grups que ens acompanyaran, que és el Son de l'Havana. Arxau, Anxovetes, i com que em fa defecte que pràcticament tots sabem aquesta cançó i que acabarem cantant Girona m'enamora.

després d'escoltar la única cançó que varen fer els grups en conjunt, aquest de Girona M'enamora, acabem aquest tastet de la segona cantada de Havaneres del Foment de Girona, esperant i desitjant que es vagi consolidant. Recordin que ens poden seguir a les xarxes socials i a la web sonsacaldorella.gindo.com. També els recordo que Maria José Voltó ens té al dia de l'actualitat havanerística de Catalunya, amb tota l'agenda de les cantades que es fan arreu i també detallades algunes d'elles amb fotografies i vídeo. Gràcies per la companyia i atenció. I fins la propera. Adeu-siau.

0: La música queda, nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
1: A la tele, guerres, desgràcies contínues, draps bruts d'aquell i l'altre famós o polític, segons quin partit financia el col·laborador o programa, i propaganda sense parar. A la ràdio convencional, igual, dia a dia. Ens volen amargar la vida? Res. A Ràdio Vilasacra només sensacions.
2: I molts ànims des d'aquí, una abraçada molt gran.
3: A Ràdio Vilasacra estem per amor a la ràdio, no per viure de la ràdio. Aquesta és la gran diferència.
4: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
2: Bona nit.
5: Ràdio Vilasacra. 107 freqüència modulada.
6: Compartint emocions.
7: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
8: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
9: Oh, és meva.
10: No, no, és meva.
9: Meva, meva, meva.
10: No, no, no, no, no, és meva.
11: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
12: La calaixera més musical.
9: Uau, deixa!
13: Ones de llibertat a Ràdio Vilasacra, 24 hores al dia.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La policia local de Benidorm busca els propietaris d'una urna funerària que han trobat en una taquilla d'un supermercat en aquesta localitat de la Marina Baixa. Informa des de València, Alba Barbosa.
2: L'encarregada del supermercat ha donat alerta quan, revisant les taquilles, s'ha trobat amb l'urna amb cendres. La policia, a través de les xarxes socials, ha fet una crida per intentar localitzar els familiars del difunt i poder retornar-los l'urna. La publicació l'acompanyen d'una imatge de l'urna negra i demanen que es contacti amb la policia si se sap de qui pot ser, perquè hi afegeixen, darrere de l'urna hi ha una història i una família que segurament passa un mal moment. També demanen que es comparteixi el missatge per ajudar que l'urna torni amb els seus. Si la policia de Benidorm no pot localitzar els familiars de la persona incinerada, les restes es traslladaran al cementiri municipal.
3: Dentispray.
4: Dentiqué?
3: Dentispray.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el suport de Pala Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda.
4: Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, un espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat, com sempre, pel tècnic de la casa, en Guillem Remisa. Guillem, com estàs?
6: Hola, Sergi. Doncs molt bé, molt bé. Content d'estar aquí amb
5: Fantàstic.
6: Tu.
5: Per cert, que aquest dijous ens veurem.
6: Aquest dijous ens veurem, sí, sí.
5: A la inauguració del curs del centre.
6: Exactament.
5: Al Casino de Vic, a les 8 de la tarda. Si voleu escoltar cançons del nostre estimat Guillem Remisa, allà estarem.
6: Bueno, però jo allà sóc secundari, perquè el protagonista és el... Bueno, és el teu projecte, no?
5: Sí, però som tots protagonistes. La música és art i l'art forma part important del procés de creixement interior.
6: No, bé, molt content d'acompanyar-vos en aquesta festa, com és l'inici de curs,
5: sí,
6: no?
5: Sí, és la inauguració. Sí, sí. I natos que hi siguis, Guillem.
6: Perfecte.
5: Què tenim avui de menú?
6: Doncs mira, avui entrevista amb la Diana Kerbelis, que aquí a Ràdio Roda la coneixem molt bé. Uh-huh. Porta molt temps acompanyant-nos amb la seva veu i els seus contes. Després tenim la teva secció EGB. Avui sobre la mecanicitat, que ja ens explicaràs què és això. Mm-hmm. I finalment la secció Una finestra privilegiada, amb l'Emília Bosch.
5: Fantàstic, doncs som-hi. Doncs tenim a l'estudi ja la Diana Kerbelis, que com veureu és una persona polifacètica, una dona que toca moltíssimes tecles. Els oients de Ràdio Roda, com ara ens deia el Guillem, la coneixereu molt bé per ser la conductora del programa Roda de Contes, que té moltíssims oients, és algo espectacular. I a més ella és actriu, narradora, mestra de música, és creadora de Carro de Contes, que ara en parlarem de seguida, i té entre mans un munt de projectes interessants que ella mateixa ens explicarà. Diana, benvinguda.
7: Hola, moltes gràcies. És estar a casa, eh?
5: És com estar, clar, és estar a casa, això, no?
7: Molt a gust. Sergi, que estic molt contenta que m'hagis convidat.
5: I nosaltres, contents de tenir-te aquí amb nosaltres. Diana, com neix en tu aquest desig d'explicar contes? Recordes el primer moment en què vas sentir que això era el teu camí?
7: Sí, i tant. L'escola. Era el sorral amb els més petits. Em deixaven acompanyar-los, jo feia tercer de primària, i a l'hora del pati em podia anar amb els més petitons a explicar contes. I tinc molt gravada una imatge d'una nena que es diu Joana, i em deia, Diana, si us plau, no tardis a explicar-me un altre conte, o explica'm un conte. Tinc aquella imatge, aquell record, que sí, vaig començar de ben petita.
5: Que bonic.
7: Sí, tenia una capacitat d'inventar-me històries molt gran, i recordo això de muntar també escenaris i representacions, i és per això que vaig estudiar també art dramàtic, teatre.
5: Que bo, és la primera vegada que sento que una persona dedica a l'hora del pati a explicar contes als més menuts. La majoria jugàvem a futbol, jugàvem a empaitar-nos, però és realment bonic. El Carro de Contes és un projecte molt singular i poètic, diria jo. Anar amb un carro de poble en poble i explicar històries. La pregunta és, per què un carro? És a dir, té algun simbolisme per tu fer això amb un carro?
7: Doncs sí, perquè saps com la metàfora de Gurdjieff? Que el carro... Què representa el carro, Sergi?
5: El carro, si no tinc mal entès, representaria el cos.
7: El cos, exacte. Mm-hmm. I la conductora?
5: L'ànima.
7: Exacte. I els cavalls?
5: La part emocional?
7: Molt bé, sí. Llavors tot va començar així, a pas de cavall. Jo vaig trobar una companyia de circ ambulant que anava amb carros i cavalls per aquí a Osona. De fet, els vaig trobar a Rupit i em vaig unir amb ells perquè jo era acròbata, contorsionista, una altra tecla. I em vaig unir al circ i llavors vaig estar viatjant així, com antes, no? A pas de cavall, anàvem pels pobles, fèiem els espectacles, el públic donava la voluntat i el camí ens donava el que necessitàvem. I aquesta manera de viure ressonava molt amb la meva naturalesa i sempre deia, jo vull un carro. I quan vaig anar a l'Institut del Teatre, un dels professors ens va preguntar per què esteu aquí, i jo li vaig dir perquè vull construir un carro i vull fer obres de teatre llavors pels pobles i anar a portar el teatre a les zones rurals. I ho tenia molt clar, que després de l'experiència amb el circ, amb el carruatge i els cavalls, jo tenia molt clar que volia construir aquest escenari sobre rodes, i d'entrada la idea principal era anar a cavall. I què passa? Doncs que som a vegades molt, molt romàntiques, no? La idea era aprendre a enganxar els cavalls en el carruatge, i clar, pas a pas vaig anar aprenent la naturalesa del cavall, després aprendre doncs, a domar-lo, i vaig donar-me compte que aquí a Catalunya és molt difícil anar amb carro i cavall, i més si va sol. I en aquells moments estava doncs, amb moltes ganes de fer tribu, per compartir aquest projecte, i em vaig donar compte de que no avançava perquè no trobava la família, i llavors vaig decidir d'adaptar el projecte d'una manera més viable, més moderna. Per tant, em vaig comprar un remolc plataforma i un cotxe de molts cavalls, i així ja podia anar fent, i mica en mica vaig estar com una afició, com un hobby. Sempre ha sigut, fins ara, que ja m'hi dedico, no? Perquè ho veia, doncs, un projecte que sempre volia fer i que fa 10 anys he fet realitat.
5: Quina relació s'estableix amb la gent quan arribes amb aquest carro i els contes? Què et sorprèn? Què et sorprèn o t'emociona més d'aquest contacte directe amb les persones?
7: És molt bonic quan obro el taló del carro. Qui ve? Qui s'acosta? I s'acosta, doncs, la gent gran que ha viscut aquesta cultura d'anar amb carro i cavall, sobretot la gent gran ve com, no?, recordant quan els gitanos arribaven a les places i venien els seus productes, o també s'apropa gent que també diu, oh, és el meu somni. I dic, el meu també ho era, no? Endavant, fes-lo realitat. També s'apropen els infants, els més petitonets, els hi atreu més l'escala per pujar al carro. Un cop estan amunt ja volen tornar a baixar, no s'atreveixen a entrar dins. I també, doncs, això, a partir de 6-7 anys, el carro té una màgia que allà on va fa que el públic ve. És com això, té un encanteri molt especial. Llavors, el que em passa és molt interessant quan vaig amb el carro a diferents llocs, perquè m'he mogut per tot el territori català. Veig, és molt bonic, veure els tipus d'infants que hi ha, doncs, més en un ambient urbanita, diguem-ho així, o més en un ambient rural, la naturalesa que hi ha. Llavors, el tipus de públic depèn molt de l'entorn on aparco. Si és asfalt, si és un lloc molt de rebombori... Bé, no sé, és molt interessant aquest projecte, perquè cada lloc que vaig és únic, i el públic també, i cada viatge i cada narració també.
5: Les històries que expliques van dirigides més als nens, o el fons que contenen diries que també pot ser molt útil pels adults?
7: Per tots, per tots. Com dic que tots som narradors i narradores, també els contes són per totes les edats, tot i que avui tendim a voler-ho classificar. Per mi no és així. Jo explico contes per totes les orelles. Sí.
5: I en un món i en una societat tan digital i accelerada que anem tots de cul com la que tenim ara, quin paper creus que juga avui la narració oral? Ara parlaves d'aquesta mirada dels avis quan arribaves a un poble, no? Potser s'ha perdut això.
7: Sí, malauradament està en perill d'extinció aquest contacte, i és per això que més que mai aposto per aquest projecte, perquè sento que és necessari. Sento que la narració oral no caducarà mai. Vull dir que és molt, tan antiga, és de, i cada vegada tindrem més set d'escoltar històries des de la proximitat, des del contacte, des de tots els sentits. Jo crec que això és el que hem de cuidar. No ho hem de perdre, perquè tanta pantalla i tan digitalitzat tot plegat fa, doncs, que anem perdent la nostra essència, la nostra naturalesa. I penso que aquest escenari el que convida és connectant a la nostra pròpia naturalesa des de la mirada, des de l'escolta, des del tacte, des de l'olfacte. Penso que això és cada vegada més necessari i confio doncs, que el carro continuï rodant i oferint aquest espai de caliu perquè ho necessitem.
5: I tant. Com t'agrada treballar amb els contes? Tu els adaptes, els transformes o els deixes tal qual han arribat fins a tu?
7: Doncs tinc de tot una mica. Hi ha contes que els he adaptat i hi ha contes que sóc molt fidel a l'autor. Adapto els clàssics, adapto contes que a mi m'han arribat i que per naturalesa van transformant-se sense voler, i dius, carai, perquè el públic també et dona, no?, ingredients perquè aquest conte vagi cap a un color o un altre. I això és lo interessant, també, perquè jo faig una selecció, i amb aquesta selecció, que també juga a l'atzar, amb el públic que hi ha, m'apareix un conte o un altre. I llavors m'agrada que també el viatge sigui únic, no només per ell, sinó també per mi.
5: De fet, el teu programa, Roda de Contes, dèiem abans que té moltíssims seguidors i ha arribat a moltíssimes famílies. Què creus que hi troben les famílies i els nens que el fan tan especial?
7: Doncs els hi hauré de preguntar. A veure, la impressió que tinc quan venen al carro és un agraïment molt gran, perquè la meva veu acompanya moltes famílies avui en dia. Els infants m'escolten a l'hora d'esmorzar, per anar a l'escola, a la dutxa, moments molt íntims, a l'hora d'anar a dormir. Bo, això m'omple el cor a vessar i és meravellós, no?, que triïn el Roda de Contes per fer viatges, per moments quotidians, no? I trobo doncs que és una opció per tal d'anar moderant l'ús de les pantalles. I jo crec que les famílies bàsicament em diuen, no facis res de vídeo, sobretot, continua fent, que ens encanta escoltar-te, no? I això em fa sentir molt útil.
5: Total. Hi ha algun comentari o experiència d'algun oient que t'hagi marcat profundament?
7: Sí. Va venir una senyora d'Austràlia que va venir al carro, a un mercat medieval de Vic, i em van dir, t'hem buscat expressament per agrair-te que hem adoptat una nena d'allà i ha après a parlar català gràcies als teus contes.
5: Oh, que maco.
7: Que se'm posa... Sí, mira, per això a mi m'ha arribat molt. Una altra família també al principi, que vaig començar a rebre missatges dels oients, que gràcies als meus contes els hiverns a Finlàndia no són tan freds.
5: Uau!
7: Això és molt bonic.
5: Molt bonic.
7: Sí. I llavors, com que he creat un canal de compartir amb l'oient, em pot escriure i em recomana contes, també m'expliquen coses, no? I llavors, per exemple, una mare, des de que el meu fill escolta Roda de Contes, ja no té por d'anar amb cotxe. Que es posava molt ansiós i tenia por, doncs es calmen.
5: Oh, que bo.
7: Sí, i llavors això és un regal.
5: Home,
7: que
5: tinc. Home, i tant, regalàs.
7: Aquests comentaris, em fa molt feliç.
5: Abans parlaves de cavalls, perquè jo sé que els cavalls són una part important a la teva vida, apareixen de manera molt recurrent en els teus projectes. Què representen per tu els cavalls? Com descriuries aquest vincle tan potent que tens amb ells?
7: M'encanta, Sergi, que em facis aquestes preguntes. Mira, la connexió amb el cavall ve també de molt petita. Jo he crescut a Bosch, a la Fageda d'en Jordà, i allà hi tenia una amiga doncs, que em venia a veure cavall. I la mare li deia, mama, tenim cavalls a casa, perquè passa que allà al bosc no hi ha prou menjar pels cavalls. Per tant, vaig haver d'esperar, fer-me gran i poder realitzar aquest somni. Ho tenia molt clar, que volia viure amb cavalls. I és per això també que me'n vaig anar a Venezuela a aprendre a domar cavalls salvatges. Per què? Perquè realment volia conèixer el cavall en el seu hàbitat natural. I conèixer la seva naturalesa, perquè els cavalls que coneixem avui en dia, les hípiques, malauradament no són l'autèntica naturalesa de l'animal. Un cavall el que necessita és llibertat, verd i companyia, també la manada, no? Llavors vaig seguir aquest impuls, no?, d'anar a aprendre de la seva naturalesa i com també relacionar-me amb ell, crear un vincle des del respecte, perquè és un animal molt sensible, que també falta molta... falta molt de coneixement. La sensibilitat d'aquest cavall és molt gran i els hem fet insensibles a base de bastonades. Yeah. I jo el que volia, doncs, era aprendre a viure amb cavalls des d'aquest respecte, des d'aquest tempo lent, i per mi la filosofia de vida que m'aporta el cavall és aquest ritme lent. Mm-hmm. Aquest, sí, aquesta presència que el cavall també et convida a estar a aquest centre, aquest anclatge quan estàs amb ell, perquè quan vas amb el cavall, si no estàs centrat, si no vigiles és molt patapam. Fàcil, patapam. Llavors has d'estar molt despert, no? I has d'estar doncs, veient, no? com el cavall reacciona. Per mi, estar en contacte amb cavalls és estar en contacte amb la meva pròpia naturalesa. Val? És aquest ritme lent que jo em sento a casa. A mi la velocitat em mata, saps? És realment la pressa mata, doncs i em poso molt nerviosa, no puc fer res que hagi d'anar accelerada. Per tant, des de que vaig triar aquest projecte de carro de contes, també vaig triar anar a aquest ritme, uh-huh, a pas de cavall, i per mi visc ara a la Casa Nova, que és un refugi, un santuari de cavalls, i agraeixo, no, que pugui viure allà i constantment veure doncs, que cada cavall també és únic, no, com nosaltres, i que també té una història. I m'agradaria doncs això també, no? Compartir les històries dels cavalls que m'acompanyen, que en són més de 50.
5: Wow.
7: No en tinc cap de meu, sí que en tinc un d'adoptat. He tingut dos cavalls de tir, en Tor i l'Onar, durant 7 anys, que per mi van ser els meus millors mestres, i això, i estic doncs encara apostant, doncs, què m'aporta aquest animal? M'aporta viure a la natura, m'aporta doncs buscar les maneres perquè pel benestar d'ells és també el meu benestar.
5: Clar. Tens algun projecte ara, no? Precisament amb el món del cavall?
7: Doncs actualment és més de narrativa.
5: D'acord.
7: Estic en un projecte de narrativa que és un recull de contes sobre cavalls.
5: Mm-hmm.
7: Llavors allà a la Casa Nova de tant en tant fem rutes i això, però saps que tinc encara aquell punt que m'agradaria enganxar aquest carro de contes algun dia amb algun cavall de tir gros que no li molesti, que estigui ben domat, i bé, tinc encara això pendent, a veure si ho faig realitat, ja us avisaré. I una altra cosa sí que volia dir, que aquesta història del carro de contes anant al cavall, com que és complicat, és un mal de cap i és un patir, faré un podcast de narrativa ficció d'una conductora que va amb carro i cavall, si va pels pobles a pas de cavall i explica històries.
5: Uau.
7: Així que ho faré realitat d'una manera, d'una altra manera.
5: Estarem expectants. I ja per acabar, Diana, perquè estem sobre el temps, si haguessis de definir el teu camí vital com un conte, quin seria el fil conductor d'aquesta història?
7: Uau. Vols dir com acaba?
5: No, o com el vius tu?
7: Com vis jo?
5: No necessàriament al final.
7: Com si, o sigui, si la meva... A veure, Sergi.
5: Tornem-hi.
7: Quina pregunta.
5: Home, per acabar sempre s'ha de fer una pregunta així potent.
7: Uau, vale, sabia que ens sorprendries.
5: És a dir, tu tens una història vital, un recorregut vital. Anem a associar aquest recorregut vital a un conte. Imagina que el teu recorregut vital és un conte. Quin seria el fil conductor d'aquesta història? Com seria aquesta història?
7: Pues tot això que t'acabo d'explicar és un conte.
5: Vale.
7: Vull dir,
5: és veritat, no, és veritat.
7: Mira,
5: és veritat.
7: Soc com una espurna de llum que ha vingut a la Terra a portar aquest escenari rodant i compartir la màgia de les històries amb tots vosaltres.
5: Totalment.
7: I és una realitat, però també pot ser un conte.
5: I un conte meravellós.
7: Gràcies.
5: Diana, t'agraïm molt avui que hagi estat aquí amb nosaltres. Moltes gràcies.
7: Gràcies a vosaltres.

0: En una ocasió, uns científics van fer uns experiments. Van ficar 5 micos en una gàbia i al vell mig d'aquestes s'hi va instal·lar una escala. I a dalt de l'escala hi varen posar un pilot de plàtans. Quan un dels micos pujava a l'escala per agafar un plàtan, els altres que quedaven a baix eren ruixats amb aigua freda. Això es va repetir totes les vegades que algun mico anava a buscar un plàtan. Al cap d'un temps, quan un dels micos feia la temptativa de pujar per l'escala a buscar menjar, els altres quatre el feien baixar a la força i li pagaven de valent. Com és d'imaginar, al cap d'un temps ja no hi havia cap mico que fes l'intent d'agafar un plàtan per por a rebre una descomunal pallissa. Llavors, els científics van substituir un dels micos. El primer que va fer el nouvingut és pujar a l'escala a agafar un plàtan. Els altres de seguida el van baixar i el varen obsequiar amb una bona ració de trompades. Després d'unes quantes esbatussades, el nou integrant del grup ja no va pujar més per l'escala. Un segon mico va ser substituït i tot el procés es va repetir. Per cert que el primer substitut va participar amb energia de les pallisses del novell. Un tercer mico va ser substituït i es va repetir la història. I el mateix va passar quan varen substituir el quart i finalment el cinquè i últim dels veterans. Ara, a la gàbia, hi havia un grup de 5 micos que, tot i que mai havien rebut una dutxa d'aigua freda a l'intentar agafar un plàtan, seguien pagant a qualsevol que intentés atrapar-ne un. Amb tota probabilitat, si els micos parlessin i poguessin contestar a la pregunta de per què pagaven a qui volia agafar un plàtan, la seva resposta hauria estat: ni idea, aquí sempre s'ha fet així. Tots som els micos de la gàbia quan repetim sense comprendre. I tenim amb nosaltres avui a l'Emília Bosch amb la secció d'Una finestra privilegiada. Emília, com estàs?
1: Molt bé, contenta de tornar-hi a ser i que torneu a confiar amb les meves petites xerrades.
0: Home, i tant, tu ets un fitxatge fixa aquí al Dial Interior. Com anà l'estiu, Emília?
1: Bueno, anem fent. Diguem que hi ha hagut una part molt positiva perquè hem aconseguit que ens donguessin a la cooperativa una subvenció prou important per contractar a una persona que pugui fer la feina de coordinació, i això per mi és un punt molt important perquè alleugereix moltíssim la feina.
0: Home, i tenint en compte la feinada que estàs fent constantment tu, Emília, m'imagino que això és una alenada d'aire fresc.
1: I encara se'ns gira molta més, perquè degut a diferents de sortides a mitjans de comunicació, per exemple, l'última Catalunya Ràdio, resulta que hi ha hagut molta gent que han remogut una altra vegada poder fer delegacions de més 65.
0: Uau.
1: Demà mateix anem al Berguedà, ja en tenim una en marxa, però demà anem al Berguedà. Dijous comencem les primeres reunions amb el Penedès, o sigui que es gira molta feina i ja hi hem pogut contractar aquesta persona justament ara que tenim tota aquesta moguda de feina.
0: Que bé, tu saps aquella frase que diu que la feina ben feta es paga amb més feina. Emília, enhorabona.
1: Deu ser això, gràcies. Segur. Gràcies.
0: De què ens volies parlar avui? Ai, perdona, digues.
1: Aquest estiu, que em demanes com
0: anar a l'estiu. Sí, com anar a l'estiu, exacte.
1: Aquest estiu vaig poder fer 10 dies seguits de vacances i ho vaig aprofitar no per anar a la platja, sinó per anar a un balneari i poder llegir un llibre que m'ha frapat moltíssim, i avui us voldria parlar almenys d'una part d'aquest llibre.
0: Fantàstic.
1: Perquè aquest llibre se'n diu La humanitat. I és d'un senyor que es diu Roger Bregman.
0: Roger Bregman.
1: Sí, s'escriu Rutger, Bregman. Aquest senyor escriu tot un recull de vivències que hi ha hagut en la història de la humanitat a partir de les guerres mundials, i també la visió dels psicòlegs amb diverses experiències, perquè converteix qualsevol, o sigui, ensenya, perdó, no converteix, no, ensenya que qualsevol notícia negativa i desastrosa, hi ha una part positiva, que és la que s'ha de refer ressaltar. Wow. I m'ha agradat moltíssim perquè m'ha canviat la percepció que a nivell social, a nivell de mitjans de comunicació, les notícies amb tantes guerres, la d'Ucraïna, la de...

0: especial que els feien precisament amb tota la intenció, i això m'ha recordat altres coses que ja entrarem, amb tota la intenció de minar la moral de la gent que hi vivia. I resulta que com més bombardejaven, menys efectiu era. Llavors, això què volia dir? Hi ha un psicòleg que va dir, que es diu Le Bon, Gustave Le Bon, va dir que les situacions d'emergència feien sortir el pitjor de la gent. Però quan van entrevistar la gent que havia perdut la casa, que havien perdut familiars, que havien perdut amics, resulta que desmentia totalment, la realitat desmentia totalment això. Perquè la bondat i la solidaritat que tenien la gent, com que hi són, com que són a dins de la gent, poden sortir per mostrar-se quan més falta fa.
1: Clar.
0: I llavors, esclar, resulta que totes aquestes teories que havien seguit Hitler, Churchill, Roosevelt, Lindemann, tota aquesta gent...
1: Es desmunten.
0: I llavors jo vaig fer el paral·lelisme amb quan hi va haver la pandèmia.
1: Clar, també.
0: La pandèmia l'hem viscuda tots i tots sabem que ens van tenir a casa, reclosos, molts mesos, moltes setmanes, i que feia falta de tot a tot arreu. Però dins de cada casa hi havia petits tallers que feien mascaretes, que feien equips de protecció, que arreglaven coses per poder portar als hospitals, recollien tovalloles. La solidaritat que es va generar va ser extraordinària. I tothom tenia l'esperança de que això durés en el temps. Allò de sortir a les 8 del vespre a aplaudir, mostrar, no fèiem res més que mostrar que tots estàvem en la mateixa situació i uns ens donàvem suport als altres.
1: Que curiós, Emilia, que ens hagi, perdona, que curiós que ens hagi d'apretar tant la vida perquè tots aquests valors, aquesta humanitat, aquesta llum que viu dins nostre s'expressi.
0: Sí, perquè la societat representa que va en contradirecció. Tothom, si et cuides del govern com està, si te'n preocupes, no amb un grau íntim de confidència com pot ser la família, però si és un amic o no sé què, et poden tillar de xafarder, de que et fiques allà on no et demanen. Com és que hem arribat a estar en aquest nivell de això que deies tu? Si no ens apreten molt, si no estem molt apurats, per què no som solidaris? Per què no veiem la part bona? Doncs, senzillament, perquè ens manipulen per interessos totalment econòmics, els governs, els periodisme, que en fan de com de cadena de transmissió. No ens convé que la gent ens mostrem bons, solidaris, caritatius. No els hi convé. Per què? Perquè hi ha molta economia d'armes.
1: Sí, és evident.
0: Si guerres, no en vendrien d'armes.
1: És evident, Emília, perdona, que la societat té una gran força, un gran poder manipulatiu, això estarem tots d'acord, no? Però no penses també que l'individu té prou força interna com per...
0: És que això és el que voldria ressaltar.
1: Ah, perfecte. M'he anticipat, perdona.
0: Sí, anem pel mateix lloc, eh? M'agrada que ho facis. Jo voldria ressaltar que l'individu té una força que pràcticament és... no es pot... perdoneu, no es pot frenar si la persona s'ho proposa. Hi ha un potencial humà que com a individu és la grandesa de cada persona. Però cal que la vulguem deixar sortir, cal que hi creguem, cal que confiem més en cadascú de nosaltres que no en el que ens diuen o en el que ens fan, perquè ells tenen interessos que van en contra d'aquesta força i d'aquesta potència humana. Per això volia fer aquesta crida a que tothom es fixi una miqueta en el potencial interior que té cadascú com a persona, amb la força que té

0: naturalesa humana que sempre, sempre hi ha aquesta part positiva, sempre hi és, eh? Sempre, la part positiva per tirar endavant.
1: A part que la societat, estaràs d'acord amb mi, Emília, és l'extensió de l'individu. Si la suma d'individus despertem una vida interior una mica més rica i més plena, el canvi, la transformació social és inevitable.
0: Sí, senyor, però hi hem de creure.
1: Totalment.
0: Hi hem de creure, Sergi. Hem de creure que si sumem des d'aquesta individualitat i la força de cadascú, no ens podran manipular i serem imparables, però hem de creure en aquesta potència interior, en aquest dial interior que té cadascú, i hem de tirar endavant en aquest sentit. Pensem què puc fer jo sumat amb una altra persona que pensi que també ho pot fer-ho, creure'ns-ho i tirar endavant. Podem canviar el món si volem, podem canviar-lo. I això és el que volia començar avui a explicar.
1: Doncs la crida queda feta, Emília. Moltíssimes gràcies. I també queda dita la recomanació del llibre de la humanitat d'en Rutger Bregman.
0: Exacte.
1: Fantàstic. Emília, moltíssimes gràcies. Fantàstic. Moltes gràcies, Emília.
0: A vosaltres.
1: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Guillem, gràcies, Diana, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. I sobretot, no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

0: No sé.
1: Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.
2: Bona nit.
3: Cada dia amb la cultura.
4: Jo, cultura.
5: Cultura.
6: Molta cultura.
7: Cultura.
8: Cultura.
9: Tenim una cita amb la cultura.
10: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
6: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
11: Sempre al costat de la cultura.
12: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
13: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure. La cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.
14: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui ens acosta a l'últim gran depredador marí que va viure fa 3 milions d'anys.
1: Es tracta del llibre Megalodon, dels investigadors i divulgadors científics Tim i Emma Flannery. L'obra és el primer gran assaig sobre aquest tauró gegant que feia fins a 20 metres, amb mandíbules de 2 metres d'ample i 10 vegades més pesat que el Tyrannosaurus rex. Els dos autors ens acosten a la vida d'aquest gran animal i analitzen diferents teories al seu voltant, fins i tot la possibilitat que encara en quedi algun exemplar viu. Es tracta, en definitiva, d'una biografia rigorosa i alhora amena d'un ésser apassionant que va ser una peça clau en la història natural del nostre planeta.

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
2: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.
3: Saps com dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
4: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
3: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
4: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
3: Important, en un refugi climàtic natural.
4: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
5: Quants ocells! Hi he vist tortugues!
6: Chaotic World. Cada dia és una festa. Més de 170 llits elàstics, camp de futbol indoor, 5.000 metres quadrats de pura diversió. Tardeo Acrokids, el primer i únic per a la mainada, amb sorpreses pels pares. A 2 minuts de Girona, a la sortida Girona Oest de la P7 i també a xarxes socials. Pàrquing privat. chaoticworldgirona.com. El trampolí parc més gran d'Europa us espera a tots.
7: Mare meva, quin somni!
3: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.

0: Baladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits! Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Benvinguts a l'Embaladits!
2: Hola, sóc la Isabela. El poema que he escollit es diu A la cuina i l'ha escrit Lola Casas. De poma, de pera, també d'albercoc, de mora, de préssec, de quei dolç i groc, amb sucre de canya, pel toc de l'usor, fent tots marmelada amb un gran cassó. La flaire s'escampa per sobre els fogons, corre per la casa omplint els racons de gers, de llimona, de pruna i raïm, de tot el que vulgui. Quin bon gust tenim! Entrem a la cuina, amb grans davantals, farem unes postres que són naturals. La flaire s'escampa per sobre els fogons, corre per la casa omplint els racons, Lola Casas.
1: Moltíssimes gràcies, Isabela. Has escollit un poema que ens ha fet obrir la gana per la bona poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
3: Deixa'ns un missatge al contestador.
4: Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la Mònica, que cada dia matina per obrir la parada, el Carles, que organitza la subhasta a la llotja, la Míriam, que fa que el vaixell surti al mar cada dia, el Sergi, expert a navegar a Trinc d'Alba, i tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Generalitat de Catalunya.
5: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
6: Aigües de la primavera, amb música i veus de Tourne Fissessé.

0: Memòria de Josep Carné.
1: 5, 4, 3, 2, 1... Let's go.
2: No ens escolta ningú.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Poder tenir el temps d'escoltar algú que t'està narrant i que t'ho està interpretant? No, no només veus, no només utilitzes la vista, sinó que pots tancar els ulls i algú t'està escoltant això. Algú, jo crec que s'ha posat de moda perquè necessitem, davant de tanta pantalla i tanta estímul visual, crec que necessitem tancar una mica els ulls i escoltar.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca!
0: Repetiràs.

0: a la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que ens descobreix aspectes desconeguts dels neandertals i posa en valor les seves contribucions a l'evolució humana.
1: Es tracta de l'obra El Neandertal Desnudo, de l'especialista mundial en aquests homínids, Ludovic Slimak. El llibre ens porta a fer un recorregut des del cercle polar àrtic fins a la Mediterrània, a través de jaciments amb troballes neandertals, que ens descobriran uns jacers sorprenents amb una intel·ligència no prou reconeguda, segons l'autor. El llibre representa una visió diferent sobre els neandertals que qüestiona moltes de les coses que creiem saber sobre ells, sobre les raons de la seva extinció i la influència que van tenir en els humans moderns.
2: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
3: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
4: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de raó.

0: Escolteu. La història secreta.
1: Doncs imagina.
2: Des de l'Alt Empordà al món, avui Ventalló.
3: A Ventalló, voltat de pedra antiga com el color dels blats quan són madurs, endevineu a l'ombra dels vells murs el passat que l'envolta i que l'abriga. De les finestres a les portalades, del perdut estambú al pou de vall, de la casa del Delme al petit call, tots són records i vestes mig colgades. Només la terra és sempre la mateixa en la continuïtat dels seus hereus, i a l'olivet o als afinats conreus es renova sensible, sense queixa. I dona l'herba, que amb el sol fulgura, la força que deleixen els seus brins, perquè els ramats que solquen els camins de la muntanya al pla tinguin pastura. Si remuntant la comarola ardida arribem pas a pas dalt del pedró, podreu veure l'amor de Ventalló, la terra que als seus peus...

0: la nit.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Per incrementar l'eficàcia, la policia local de Palafrugell ha incorporat una unitat canina i també utilitza drons, principalment per detectar els vehicles que intenten saltar-se els controls de localització d'estupefaents que fan periòdicament durant l'estiu. El municipi multiplica per 4 la seva població durant la temporada turística i això, entre altres coses, genera un repunt de la venda de droga a nuclis com Calella, Tamariu o Llafranc. Per fer-hi front es reforcen els controls, tant els accessos com els espais públics, i la pressió policial ha fet que s'estigui generalitzant la distribució a domicili. Són habitualment joves que es desplacen en bicicleta o en patinet per portar la dosi que han pactat prèviament amb el comprador. David Puertas és inspector en cap de la policia local de Palafrugell.
3: Sobretot a les platges veies pues, que anaven de grupet en grupet i anaven oferint, i ara ens trobem això que és molt més un delivery que t'arribes fins al lloc, ho deixa la persona que està i torna a marxar.
4: Agència Catalana de Notícies.
5: Serveis informatius.
6: Torna a connectar amb la vida.
7: Estàs buscant un cafè en gra acabat de torrar per a la teva cafetera automàtica? Visita'ns a cafèslíder.cat i amb un clic te'l portarem a casa. Cafès Líder. Torradors de cafès d'origen d'alta qualitat des del 1950. cafèslíder.cat.
8: Colguen les gens a alegria festes, lluant a Déu entremesclant de ports, places, carrers, delitables horts. Si encercats a racont de grans gestes, e baix a jo, lo sepulcre cercant, interrogant ànimes infernades, e respondran, car no són companyades, d'altre camí en son continu plant. Cascú reque e vol a son semblant, per son no em plau la pràctica dels vius, d'imaginar mon estat a son esquius, si com d'hom mort de mi prenent espant. Lo rei xiprer, presoner d'un heretge, en mon esguard no és malaurat, car so que vull no serà mai finat, de mon desig no em porà guarir metge. Cell teixion, qui el buitre el menja el fetge, e per tots temps brota la carn de nou, e en son menjar aquell ocell mai clou. Pus fort dolor d'aquesta en té l'ocetge, car és un verm qui romp la mia pensa, l'altre lo cor, qui mai cessen de rompre, e llur treball no es podrà interrompre, sinó absò que de bé se defensa. E, si l'amor no em dugués tal ofensa, fer-m'hi absent d'una tan placent vista. No li graesc que de terra no vista lo meu cos nu, que de plaer no pensa de perdre pusca lo imaginar, los meus desig no poder-se complir. I si em convé, mon darrer jorn finir, seran donats termens a ben amar. Si en lo cel Déu me vol allugar, part veure a ell, per complir mon delit serà mester, que em sia d'allà i dit que d'estar morbós hagut a plorar, penedint-vos com per poca mercè mor l'innocent e per amar-vos martre. Senya qui lo cos de l'arma vol de partre, si ferm cregués que us dolria de me. Llir entre cars, vos sabeu, i jo sé que es pot bé fer hom morir per amor, creure de mi que so en tal dolor no fareu molt que hi doneu plena fe.
1: Els oficis del llibre. Un programa per explicar quantes mans, quantes veus i quanta gent és necessària per tenir a casa els llibres com a companys.
9: Sigueu molt benvinguts a una nova edició dels Oficis del Llibre. Un capítol el d'avui amb entrevista de debutant, perquè tenim a l'estudi de la ràdio a l'Antònia Tubau. Ella és filòloga i és professora. Ella és de Vilafant. I superada la cinquantena, es decideix a publicar la seva primera novel·la. El títol és Poders Ocults. Ho ha fet a la col·lecció Delictes Juvenils de l'editorial Llibres del Delicte. La novel·la, de fet, parteix d'un fet real com va ser l'esvorant obert al subsol de la Rambla de Figueres, per sota de la qual hi transcorre la Riera Galligans. Un fet que ha finalment desencadenat el que aquest mes ha acabat sent la primera novel·la publicada de l'Antònia. Primera o quasi primera, perquè abans ja havia sortit autònoma.

0: sempre es fa.
1: Sí.
0: Però novel·la, aquesta és la primera.
1: Exacte, jo havia col·laborat en premsa municipal, fent articles, i havies publicat ja alguns contes. Estic en una xarxa d'escriptors de l'Alt Empordà que es diu Crealit, i allà hem anat fent també cosetes. Però novel·la és la primera.
0: I com ha anat això? Explica'ns una mica, doncs, la gènesi. Per què ara, com s'ha engegat tot plegat?
1: Doncs, com has dit, tot va començar amb l'alforat de la Rambla. Allò me va donar una idea per un conte que jo vaig voler presentar al Premi Frederic Pujolà de Narració Fantàstica. I ja quan l'estava escrivint, jo ja veia que allò no seria ben bé un conte. El que passa que el vaig deixar com amb un final obert i el vaig presentar igualment. I llavors, a l'estiu següent vaig dir: continuem-lo. I perquè ja a l'hivern no podia evitar-ho, els personatges m'anaven com explicant coses que passaven després, i tenia aquella necessitat de continuar. I sóc professora, llavors, clar, no tinc molt de temps, però a l'estiu sí, i a l'estiu és quan em vaig animar a continuar-ho, i va ser com un riu, no? Que tot flueix i tot m'aporta cap al final de la novel·la. I la vaig deixar reposar, i a l'estiu següent, doncs, ja vaig acabada, bueno, vaig anar polint i vaig anar fent coses, i vaig dir: ostres, doncs sí que tinc una novel·la acabada.
0: De quantes maneres es pot llegir la realitat?
1: De moltes. Clar.
0: A veure, posem-ho en context. Imaginem-nos un diari que es digués, mira, a l'Alt Empordà, que es digués La Tramuntana. Podria molt ben ser, no és, però seria bonic que existís un diari amb aquest nom, que publiqués, posem per cas, un 30 de novembre de 2014, una notícia que anés encapçalada per aquest text, i que digués: les intenses pluges de la matinada passada han desbordat la riera Galligans de Figueres, que passa per sota de la Rambla. Això ha provocat, i això és text original d'una notícia suposada, diguem, al capdavant del llibre, diu: això ha provocat la caiguda d'alguns arbres i un forat de 40 metres quadrats en un dels trams del passeig d'aquest municipi empordanès. Segons ha informat Protecció Civil, l'incident ha passat aquesta matinada a conseqüència del temporal que des d'ahir a sota Catalunya, fet que ha obligat la Generalitat a activar en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions, l'INUNCAT. Si no hi hagués posat aquesta veu o aquesta entonació tan pel·liculera, podria perfectament ser el text d'una notícia real.
1: Sí.
0: I a partir d'aquesta notícia s'estira el fil i comença tota la trama amb un personatge que té uns capficaments i fins i tot té un poder molt especial.
1: Sí, la Carla, la nostra protagonista, que és una noia força jove, que ho ha passat molt malament, fins i tot ha estat tancada en un sanatori perquè ella es pensa que no està bé del cap, diríem. I el que en realitat li està passant és que està desenvolupant poders. Ella torna a Figueres i es troba amb dos obstacles, dos conflictes. Un és que la desaparició d'una amiga seva, que ha parlat amb la família, ningú sap on és, i llavors amb unes morts misterioses al voltant del forat de la Rambla. Llavors, no sé si puc explicar gaire més, però és curiós que aquest fragment de diari que llegeixes és l'últim que vaig escriure, perquè quan vaig acabar la novel·la, clar, allà a l'Empordà tothom sap això de que va passar
0: de l'esvorany a la Rambla.
1: Si aneu a la Rambla encara es veuen els dos arbres que van plantar després, més primets, més petits, no? Perquè encara hi ha aquella marca d'allò que va passar, encara, tot i que ja fa uns quants anys. Però és clar, llavors pensava, si la gent que ho llegeix no és de l'Empordà,
0: li faltarà aquest context.
1: Exacte. I llavors al final vaig dir: va, doncs afegeixo aquesta notícia, que podria ser perfectament real, per posar una mica en context la situació amb la que es troba la Carla quan torna a Figueres.
0: Quan he fet la introducció del programa deia: és la primera o quasi primera novel·la de l'Antònia, de l'Antònia

0: l'Antònia Tubau, i amb això volia dir que hi ha hagut la versió d'Amazon, la primera era en castellà, el títol era Aún no sé quién soy. Ja. Explica'ns una mica aquest procés. Què ho va fer, sí, qui és aquest antecedent?
1: És que, a veure, clar, tot va començar amb el conte en català, però quan ho vaig començar a desenvolupar a novel·la, dic, què en faré d'aquesta novel·la? I com que sóc professora i els meus alumnes acostumen, parlem, i me parlava molt del Wattpad, que ells llegien molt a través del mòbil pel Wattpad, i vaig pensar, doncs potser la meva idea no era publicar, autopublicar-la ni tenir-la en llibre, sinó senzillament, dic, si l'acabo la penjaré en el Wattpad, i en el Wattpad només es pot escriure-ho en castellà o en anglès. Llavors, doncs, tot i que ja la tenia començada, la vaig tornar a començar en castellà i ja la vaig acabar en castellà. Jo faig classes, tinc les dues filologies, però faig classes de castellà, llavors no m'era problema canviar d'una llengua a l'altra, i per això va començar sent en castellà, perquè la gent, és una de les preguntes que em fa, per què en castellà si tu normalment escrius en català? L'únic motiu era aquest, que jo el volia penjar al Wattpad. Quan la vaig tenir acabada, la vaig deixar llegir a lectors beta, amb altres escriptors que havien publicat, perquè el que ens passa també, bueno, el que em va passar a mi, que suposo que li passa a tothom quan comença a escriure, és que no saps si és prou bo allò, perquè penses, és publicable, això tampoc volia quedar malament ni publicar una cosa que no tingués un mínim de presència. I de seguida em van dir, l'has de tenir en paper, no siguis tonta, presenta-ho a alguna editorial. Però jo, amb la meva feina, pensava, ara, busca editorials, comença a anar a trucar portes, i vaig dir, no, faré una autopublicació, la tindré en paper, que a mi també em feia gràcia, el típic per regalar a la família, i així, i per això va acabar sortint a Amazon. I n'estic molt contenta, perquè la veritat és que, bueno, s'ha pogut, molta gent l'ha llegit, però és clar, no deixa de ser una autopublicació, i la llegeix la gent que em coneix, la gent de l'Empordà i de la zona.
0: Però ara has fet un salt endavant.
1: Clar.
0: Per cert, llibres del delicte, la col·lecció Delictes Juvenils, però no és una col·lecció de novel·la negra? Diguem, novel·la negra, aquests poders ocults, més aviat novel·la fantàstica, fins i tot amb un toc de western, expliques a les tapes.
1: És una barreja, perquè són, no deixa de ser, sí, hi ha una part de fantasia, hi ha misteri, perquè hi ha uns casos que s'han de resoldre, o sigui, hi ha una part d'investigació, hi ha aventures, i també hi ha un toc sentimental. O sigui, que és una, per això dic que és una, és molt experimental, o sigui, hi ha una mica de tot. Potser jo pensava què és el que m'agradaria llegir, o què és el que en el jovent, aquest jovent que normalment li costa tant llegir, què li podria agradar. Jo crec que va sortir d'una forma natural, perquè tampoc pensava ben bé en ells, no? Sinó més en una història que tingués ganes d'escriure jo. I va sortir així, és una barreja. I clar, la col·lecció de Delictes Juvenils també hi ha una mica de tot. També ja és això, ja hi ha un misteri, no? I unes aventures, i no sé, jo suposo que devia encaixar. No sé ben bé per què ho van triar, la veritat. Jo, quan ho vaig publicar en castellà, em vaig trobar molta gent que em deia, ai, per què no hi és en català? I llavors, l'estiu passat, vaig dir, doncs la tradueixo. Tinc l'avantatge de ser filòloga, és que m'ho puc fer jo, no he de contractar algú per la traducció, i la vaig traduir al català. I com sempre, els dubtes, no? El que no se m'escapi res, sempre veuen més quatre ulls que dos. Vaig contactar amb una companya meva, companya i amiga, i li vaig dir, Marta, fes-me una ullada a això, llegeix-te-la, que no se m'hagi escapat cap castellanada, perquè el anar traduint és fàcil que tu et sembli que allò és correcte, i no, jo sempre ara dono, com t'he comentat, dono classes de castellà, ella de català, i era més fàcil trobar coses. I quan ho va llegir, me va dir, m'ha agradat molt. Bueno, li va fer, li... la veritat és que, tot i que sigui juvenil, s'ho ha llegit molt, jo crec, més gent gran que no joves, per ara, almenys els inputs que he rebut, i a la gent gran també els està agradant.
0: I els teus alumnes, els hi has passat?
1: Sí.
0: I quina resposta o quin retorn en has tingut?
1: Que volen la segona part ja.
0: Ah, que bo.
1: Sí, és molt divertit. Clar, l'han llegit en català, acaba de sortir, no han tingut temps, l'han llegit en castellà, i jo no he fet propaganda, perquè era allò com...
0: Fa pujar nota llegir Els poders ocults?
1: No, per ara no. El que sí que és veritat és que jo havia dit que era conflicte d'interessos i no volia, però alguna companya meva de l'institut sé que l'ha ofert per llegir com a lectura voluntària. I clar, llavors sí que m'arriben aquests comentaris, o que em venen a veure, estic llegint la teva novel·la, m'està agradant molt, o que l'han acabat i em diuen, faràs una segona part? A mi això em fa molt... suposo que és lògic, no és per llançar-me
0: a floretes. És un dels millors elogis que es pot fer un escriptor.
1: Però quan me diuen això, jo...
0: En volem més.
1: Jo m'engreixo 10 quilos només que em diguin això. I bueno, no ho descarto, però bueno, per ara estic amb altres coses.
0: Antònia, aprofitant que et tenim a la ràdio, i ja que toquem el tema de la joventut, dius, siguent professional de l'educació i havent escrit aquesta novel·la, que ja ha rebut aquests inputs que ara ens explicaves, dius, a la joventut o als alumnes de secundària, les lectures que els hi obliguem a fer, que els obliguem a llegir, són les més adequades? Perquè sovint, o periòdicament, ha passat amb convidats d'aquest programa que diuen, home, a vegades les lectures que els obliguem a fer en l'etapa obligatòria d'ensenyament, més que guanyar lectors, els estem expulsant del món de la lectura.
1: I estic totalment d'acord. Estic totalment d'acord. Clar, tots volem que llegeixin clàssics i que coneguin què és el Lazarillo o quins els autors com la Rodoreda, però potser a l'edat que els tenim no estan encara preparats per fer aquestes lectures. El que passa que suposo que hi ha professors que diuen, si no ho fan ara, no ho faran mai, els han de conèixer aquests noms, però és clar, llavors perdem lectors. Jo crec que últimament estan llegint, ens estan arribant nanos també que llegeixen més que abans, eh?
0: Aleluia.
1: Sí.
0: Aleluia, poder escoltar una opinió positiva,
1: sí.
0: Perquè quasi en aquest programa dius, seria d'estar plegant veles, eh? És molt bonic, m'agrada escoltar algú que diu, doncs hi ha una tendència cap a millor.
1: Hi ha una tendència cap a millor. I potser sí que és veritat que també hi ha alguns que a la part d'aquests anys de l'adolescència, doncs, llegeixen menys, però si han pujat fins a segon de l'ESO llegint, jo crec que després hi tornen de més grans. Però jo que ara porto molts de clubs de lectura, i en l'institut uns quants, veig que hi ha molt d'alumne que llegeix voluntàriament, no només el que és obligatori del centre. També és veritat que és important que els professors triïn lectures que els agradi. No tot ha de ser per treballar el bullying o per treballar altres temes. Per això jo aposto per coses que no n'hi ha gaires de llibres de fantasia dirigits a aquests nanos. A vegades no cal que tot sigui per aprendre, no? També és trobar el plaer per la lectura. I pot ser que en un llibre com Poders Ocults no es vegi tan directament, però hi ha aquells missatges que l'autor va deixant, que un lector, un bon lector juvenil els capta indirectament. No cal que tot sigui tan directe, que tots els llibres hagin de passar a l'institut, hagin de ser colles que Jo em trobo això, que em trobo molts de llibres que són tots molt iguals.
0: Esteu escoltant Els oficis del llibre a la vostra ràdio local. Avui parlem amb l'Antònia Tubau, que acaba de publicar Poders ocults. És la seva primera novel·la, com a novel·la llarga. Abans havia fet contes, una narrativa més breu. I aquest Poders ocults tenia una primera versió en castellà que es deia Aún no sé quién soy, que llegeixo o he llegit en alguna notícia que el títol una mica està inspirat en un dels referents literaris de l'Antònia, com havia estat la Maria Àngels Vayreda, que tenia una novel·la que es va dir Encara no sé com soc. Maria Àngels Vayreda i qui més? Quins serien els referents literaris de l'Antònia?
1: Clar, bueno, n'hi ha tant. Jo és que llegeixo tant que quan me diuen quin és el teu autor preferit, no en sé triar un. Clar, a mi m'ha agradat molt sempre la fantasia des de petita. Llavors tinc molts d'autors, però precisament la Vayreda va ser perquè la seva novel·la la vaig rellegir potser fa uns anys quan començava, quan estava escrivint aquesta novel·la, i em va cridar molt l'atenció perquè també és la protagonista també és femenina, també passa a Figueres i explica la seva vida, que també és dura, com la de la Carla, però amb un context totalment diferent, perquè precisament també recomano molt aquesta novel·la de la Vayreda, perquè explica la Guerra Civil a Figueres i els bombardejos que hi van haver, que van caure precisament a la ciutat. I vaig pensar que era com unes vides paral·leles, una en el 20, l'altra en el 21, i vaig retocar perquè no és el mateix títol, però la semblança, no? Perquè no deixa de ser una noia que evoluciona, que el dolor i tot el que viu la fa transformar-se i la fa empoderar-se. Aquí ja entrem també amb la Carla, que sembla que està molt sola, no té ningú, però en el fons veiem que la resiliència d'aquesta protagonista i com lluitarà per conèixer-se en ella millor i tirar endavant i aconseguir doncs un final o no. És que no vull tampoc d'allò, no?
0: No hi entrem més en detall, no féssim spoiler, allò que es diu. Ja amb les engrunes, amb els últims minuts d'entrevista, Antònia, i ara què? Hi haurà segona part, sí? O tens alguna cosa al forn?
1: Val. Sí, l'altre es diu Poders ocults perquè no és una traducció ben bé, és una,
0: cert,
1: és una versió.
0: Ho he llegit, que no és exactament una traducció un de l'altre, ja, sinó que el mateix argument s'ha adaptat.
1: Exacte, hi ha uns petits canvis, per això llavors el títol és Poders ocults. Ara mateix, amb aquest grup que et comentava que es diu Crealit, que estem... que som escriptors i il·lustradors de l'Empordà, ens hem marcat un repte que és escriure una novel·la sentimental que passi a Figueres. Per tant, estic immersa en la redacció d'aquesta segona novel·la.
0: A quantes mans? O quants...
1: No, en principi som 5 escriptors, però cadascú escriu la seva.
0: D'acord.
1: I ens anem llegint i estan sortint 5 coses ben diferents, perquè és curiós. Tot això són experiències creatives que per molt que l'únic que ens havíem marcat és que passés a Figueres, que sortís el Sant Jordi a la Rambla, i llavors la resta, i clar, tothom està escrivint novel·les molt diferents. Ja surt una novel·la històrica que passa a l'edat mitjana, una altra que tira cap a negre, la meva que sembla que no, però el tema paranormal acaba també sortint. Una més humorística, tipus Bridget Jones. O sigui que estan sortint 5 novel·les que, tot i que tenen el punt d'unió, que és la novel·la sentimental, són completament diferents.
0: Els oficis del llibre. Avui amb Antònia Tubau hem conegut la gestació i l'entorn d'aquests Poders ocults, la seva primera novel·la editada per Llibres del Delicte, en la col·lecció Delictes Juvenils. Antònia, ha estat un plaer. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a la ràdio.
1: Igualment, moltes gràcies.
2: Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
0: Els oficis del llibre ens obren cada setmana una finestra per recordar bibliòfils destacats al llarg de la història de Catalunya. Avui dediquem aquest capítol a Isidre Brunsoms i Sicar, mecenes i bibliòfil, nascut a Barcelona el 1849, mort a Valldemossa l'any 1922. Un bibliòfil que ens presenta una setmana més la Judit Cubeny i Guàrdia. Judit, com anem?
3: Anem molt bé, i a més, mira, encavalquem dos segles i encavalquem allò, un parell de trossos dels països catalans, de Barcelona a Mallorca, i tornada, passant per tota Europa.
0: Va, doncs, coneguem-lo, coneguem aquest Isidre Brunsoms.
3: Mira, l'Isidre Brunsoms i Sicar fou un home molt culte. Va estudiar a Berlín i allà va començar a formar la seva biblioteca. Més tard va viure també a Viena, París i Londres. Va partir d'una col·lecció formada per Jaume Andreu i va reunir en allà 5.000 fullets del segle XVI al XIX, que és una col·lecció anomenada Fullets Bons Homes, entre els quals destaquen els relatius a la Guerra dels Segadors i a la de Successió. Us l'he portat perquè això no es coneix gaire i a vegades hi ha gent que busca coses de la nostra història i no les troba, doncs aneu a buscar això. El 1910 va llegar a la biblioteca de l'Institut d'Estudis Catalans tota aquesta col·lecció. El 1915 hi llega la col·lecció Cervàntica, que és una de les més completes en edicions originals antigues i traduccions i amb rellevant bibliografia cervantina. Aquesta l'havia començat a reunir de jove mentre estudiava a Berlín. En agraïment a aquesta donació, l'Institut d'Estudis Catalans va crear un premi Isidre Brunsoms d'Estudis Cervantins. La col·lecció Brunsoms Chacón, perquè part de la col·lecció és de la seva esposa, consta de 1.778 volums. Va ser donada per ell directament, això que us hem dit, tant a la biblioteca de l'Institut d'Estudis com al museu, a la Biblioteca Nacional de Catalunya. En aquí trobareu incunables, edicions en castellà del Tirant lo Blanc, uh-huh, i edicions del segle XVI i XVII. La major part són enquadernacions de luxe assignades per tallers de Bedford, Hardy, Chambol d'Uru, Trouts, Bausonet, entre d'altres. La donació ingressà a la Biblioteca de Catalunya l'any 1948 a la mort de Mercedes Chacón i Silva Bazán, vídua d'Isidre Brunsoms. El llegat de la col·lecció de llibre antic estipulat al 1922 de llibres de cavalleries, cròniques i novel·les i algun manuscrit com el de la versió catalana del de Camaró, que ell havia estudiat a l'Acadèmia de Bones Lletres, de la que fou membre. Allà també publicà algun treball sobre Tirant lo Blanc. Amb Brunsoms va col·laborar en la iconografia de les edicions del Quijote i en la bibliografia crítica de les obres de Miguel de Cervantes, publicada per Leopold Rius. La Biblioteca de Catalunya conserva la col·lecció cervantina, la col·lecció de fullets històrics i polítics i la col·lecció Brunsoms Chacón, formada per incunables. Total, el total de les seves donacions supera els 9.800 volums. En teniu per donar i vendre.
0: Déu-n'hi-do. Isidre Brunsoms i Sicar, protagonista d'aquesta càpsula d'avui, a càrrec de la Judit Cubeny. Judit, moltes gràcies. Fins la setmana vinent.
3: Així serà.

0: Bona nit. Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
1: És història. Senzillament.

0: Benvinguts a Radio Vilasacra, emissora líder a casa dent. Demà m'enxamparàs.
1: Tanca els ulls.
2: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
3: Si et vas quedant als quaderns Rubio i les teves habilitats tecnològiques es resumeixen a muntar presentacions en PowerPoint, és hora que et reinventis. Redirigeix la teva carrera amb Nucleo Digital School. Estudia un màster en Data Science, UX UI Design, Product Management, Programació i molt més en tan sols 5 mesos, des d'on vulguis i mentre treballes. No t'ho podem posar més fàcil. Visita nucleo.school.
4: Molt bé, no?
5: Servei d'acreditació de competències professionals.
6: Jo tinc experiència en atenció domiciliària i ho he acreditat.
5: Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Si ets professional, fes-ho oficial.
7: Avancem junts. Enco Sant Jordi t'oferim alta qualitat en carburants al millor preu. Distribució a domicili amb entregues diàries a tota la província en 24 hores. Distribució de gasoil i automoció industrial, agrícola, de calefacció i embarcacions. Recorda, servei a domicili. Truca'ns. Enco Sant Jordi, 972-79-80-19. T'ho portarem a casa. 972-79-80-19.

Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!